Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Ràdio Sant Boi, sona com tu.
1: J-Lo!

0: en femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: Ràdio Sant Boi, batega al teu ritme.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com @radiosantboi.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Bon dia, són les 8. El primer titular és pel trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora, lentitud amb aturades en diversos punts. Direcció Barcelona destaca C58 i C33 a Montcada i la B20 a Santa Coloma, tot sentit Trinitat. B23 a Esplugues cap a la Diagonal i molta densitat en trams intermitents a la Ronda, sobretot sentit Llobregat, a l'AP7, a Santa Perpètua, en sentit sud i a Sant Cugat, direcció nord, i a la C58 a Sabadell, en sentit sud i a Ripollet, direcció nord.
0: Junts per Catalunya anunciarà aquest matí que trenca el pacte amb Guanyem i Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Girona. Al ple d'ahir, l'alcalde Lluc Salellas va defensar l'opció de mantenir l'acord fins a les pròximes municipals. Aquest vespre entrarà en vigor el bloqueig nord-americà de l'estret d'Hormuz, d'on el tram assegura que prendran el control d'aquest estratègic pas marítim i aplicaran una taxa a tots els vaixells. L'anunci ha tornat a encarir el preu del petroli. Aquesta nit hi ha hagut nous atacs dels Estats Units i també de l'Iran a la zona. Els bombers confien a donar avui per controlat l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia, l'Alcamp, que ja ha cremat 150 hectàrees. Tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. Es busca el possible piròman autor dels focs. El govern espanyol exigeix al Partit Popular que desautoritzi Mariano Rajoy per haver afirmat en un article que la selecció francesa de futbol no té jugadors francesos. Els populars asseguren que l'expresident no tenia cap intenció racista o xenòfoba, mentre que a França la polèmica ha unit govern i oposició en defensa de la diversitat del país. Avui el ple extraordinari del Congrés debatrà i votarà la senda de dèficit i els objectius d'estabilitat pressupostària per als nous comptes públics de cara a l'any que ve. El Partit Popular, Vox i Junts, que sumen majoria absoluta a la Cambra Baixa, i votaran en contra, per tant s'haurà d'anar a una segona votació la setmana que ve. El govern impulsa canvis que simplifiquin els tràmits per aconseguir les llicències d'obres en només un mes. La proposta passaria per acreditar professionals externs que validin els informes urbanístics dels promotors sense que hi hagin d'intervenir els tècnics municipals. Mesures extremes com arrencar les vinyes estan sobre la taula per fer front a la crisi que generen els excedents de raïm. A la reunió de la taula del Cava, el conseller d'Agricultura va demanar fórmules de consens abans d'adoptar cap decisió. Ha mort als 91 anys l'escriptor i acadèmic barceloní Luis Goytisolo, el germà petit de la cèlebre Nissaga de Literats. Va rebre guardons com el Premi Nacional de les Lletres Espanyoles i el Premi Nacional de Narrativa, que atorga el Ministeri de Cultura. Des de l'any 94 ocupava el seient C majúscula de la Reial Acadèmia de la Llengua Espanyola. I arrenca Vic una nova edició del Festival Nits de Cinema Oriental. Aquest certamen, que s'allargarà fins diumenge que ve, estrenarà les noves pel·lícules de Shin Chan, Doraemon o Lupin.
2: Esports. Avui es decideix el primer finalista del Mundial de Futbol que sortirà del partit Espanya-França a les 9 del vespre als Estats Units. Lamine Yamal assegura que no sent pressió i que el futbol és un espai per a la integració. Mapi León fitxa pel London City i jugarà la temporada que ve amb Alexia Putellas. Els socis de l'Europa de la Primera Federació de Futbol decideixen jugar a Can Dragó la pròxima temporada i descarten el Narcís Sala. I avui es reprèn el Tour de França amb la desena etapa de 166 quilòmetres amb 7 ports de muntanya, 2 de primera categoria, un dels quals al Coll del Pertús.
0: I el temps, calor amb notable xafogó avui, sobretot a la façana litoral, on de manera local s'esperen alguns núvols baixos. Cel enterbolit per la pols sahariana, avui no es descarten alguns valors de 40 graus a ponent, on a la tarda arribaran algunes nuvolades.
3: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 8 del matí.

0: Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Són les 8 i 5 minuts del matí. Avui és dimarts, 14 de juliol de 2026, i des d'ara mateix això torna a ser la República Santboiana de Ràdio Sant Boi. A títol de curiositat i efemèride, us recordarem que avui és la Festa Nacional Francesa, la diada que commemora la Festa de la Federació, que celebrava el primer aniversari de la presa de la Bastilla i marcava la fi de la monarquia absoluta. Nosaltres, però, el que podem celebrar és que tornem a estar aquí amb forma, doncs, de república, això sí, radiofònica. Per tant, començarem, com sempre, per analitzar l'actualitat amb el nostre consell de sàvies i savis, i a banda d'avui dedicarem una estona a commemorar els 90 anys que ja ha fet l'Olimpiada Popular de 1936, la creació del que va representar uns jocs antifeixistes a la Barcelona precisament republicana. I tot plegat ho farem amb el Carles Vallejo, l'històric sindicalista. A partir de 9:15 passarà una estona amb nosaltres un vell amic del programa, en Jaume Clotet, a qui de manera ja tradicional convidem cada vegada que publica un llibre. I és que després de l'èxit esclatant de la Germandat de l'Àngel Caigut, que va ser Premi Josep Pla 2024, i la Calavera de l'Apòstol, culmina la trilogia amb la novel·la més ambiciosa i poderosa de la sèrie, L'Espasa del Rei, una història que combina el passat mític de Catalunya amb una aventura trepidant a Terra Santa en què els fills del rei Jaume i el cavaller Galceran de Pinós s'enfronten a un mal que transcendeix la història, el mateix Satanàs. I qui també sol acabar de manera èpica, per dir-ho d'alguna manera, és l'Ireneu Castillo, conegut altrament com l'home curiós de la República. I a banda també tindrem la dosi setmanal de l'autoconeixement amb l'espai del No t'ho creuràs, de la Diana i la Marina. Vaja que aquest nou dimarts a la República Santboiana se'ns presenta del tot novel·lesc i a voltes republicà. Som-hi, companyes, som-hi, companys. Molt bon dia, estimades i estimats, molt bon dia, parròquia, molt bon dia a l'equip que ho fa possible, la producció, l'Àngel Rodríguez. Molt bon dia, company.
1: Molt bon dia, Mareu, com estem?
0: Doncs jo bé, i el termòmetre, pregunten, pregunten.
1: Tant, com està el
0: termòmetre? Com està el termòmetre? Aquí, al casc antic, bé, al barri centre de Sant Boi, 27 graus 27. I a l'alça, diguéssim.
1: Repetim la d'ahir?
0: Sí, sí,
1: no
0: sí,
1: que,
0: sí.
1: No és que repetim que no hem actualitzat, sinó que actualitzem és la mateixa.
0: Ah, exacte, exacte. Mira, sembla, no sé, que estigui gravat això i que encara siguem ahir,
1: doncs
0: no?
1: Doncs no, no, no.
0: Doncs no, aquí en viu i en directe. Bé, sigui com sigui, déu-n'hi-do, no? Avui el tema de la República Francesa, la toma de la Bastilla, i de pas partit entre França i Espanya.
1: Sí, molt històric el dia d'avui,
0: eh? Déu-n'hi-do, no, sí, sí, ja t'ho diré. No, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Sigui com sigui, a l'altre cantó del vidre, a l'altre cantó de la peixera, l'Albert Vilà, el nostre tècnic. I res, posem a fil a l'agulla, perquè parlant de història, avui tenim una veu històrica ja.
1: Sí, és una veu històrica, però és una novetat, i és que és una novetat d'una gran cantant que portava més de 7 anys sense treure nova música, que és la Madonna, que ha tornat per la Porta Gran amb un nou disc de 16 cançons, amb un ritme ben festiu i amb col·laboracions com Sabrina Carpenter i la cançó de Bring Your Love, que és la que destaquem com a cançó del dia.
0: Molt bé, doncs escoltem-la, que ella, que és tota amorosa, doncs això, no? Portar l'amor, el teu amor, i cap aquí, i cap allà, i amunt i avall. Ja és això, ja. Escoltem la Madonna. Ask yourself this.

0: Celsius.cat, consultoria meteorològica, us ofereix el temps amb Daniel Rosas.
1: En Daniel, doncs, ens explica si això anirà a més o no tant. Parlem de la calor, esclar. Bon dia, Daniel.
2: Hola, bon dia. Dimarts que iniciem amb un cel variable amb el pas de bandes de núvols de poca importància i en domini del sol gran part de la jornada. Temperatura mínima que no ha baixat dels 25 graus, per lo que sumem una més al llistat de nits tropicals. De cara a la jornada d'avui, les temperatures màximes seran similars a les d'ahir, amb valors propers als 30-31 graus a les hores centrals del dia i amb vents de marinada a la tarda que ens ajudaran a refrescar una mica l'ambient. És tot. Que passeu bon dia.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: El trànsit amb el Ferran Aràndiga del Reial Automòbil Club de Catalunya.
2: Arribem a un quart de nou i escoltem la informació viària. Doncs, Ferran, bon dia.
3: Bon dia, doncs. Comencem la jornada amb tres avaries actives arreu de la xarxa viària catalana. Tot i així, primer de tot, destaquem que tot just fa uns instants hem tingut un accident a l'A2 a l'altura de Tàrrega que obliga a tallar la calçada amb direcció Lleida. Aquestes tres avaries que mencionàvem han estat, com dèiem, arreu de la xarxa viària catalana. La primera, des d'ahir al vespre, deixa el vehicle al voral a la C58 a l'altura de Ripollet en direcció Sabadell. La segona talla un carril de circulació a la C25 a Vilobí d'Onyà en direcció Lleida i la tercera avaria ha estat a la A26 de Sant Ferriol en direcció Olot, on també es talla un carril de circulació. Per altra banda, més enllà d'aquestes incidències, parlem de retencions habituals als voltants i accessos de Barcelona amb força intensitat. A hores d'ara tenim cues en tot el nus de la Trinitat de retruc a les dues rondes de Barcelona, en sentit sud i també al Llobregat, on

0: Fem matí. Fem República Santboiana.
1: El quiosc de la República Santboiana.
2: Ens hi posem, doncs, amb els titulars dels diaris. Comencem, per exemple, pel periòdico. Àngel, que el tens tu?
3: Doncs sí, el periòdico parla d'una enquesta política del PSOE i és que els espanyols prefereixen un avanç electoral a una moció de censura. Un de cada tres votants del PSOE aposta per renejar a les urnes i l'opció quasi unànime entre els electors del PP i Vox. I com a fotografia del dia veiem a dues dones caminant per les terres cremades de Los Gallardos, d'Almeria, diu reconstrucció després del foc. 33 municipis d'Andalusia són, de cometes, zona de perill d'incendis per només 39 tenen d'emergència. També ens parlen de l'intent de suïcidi, veuen el 70% de les persones que es tiren al metro sobreviuen amb greus seqüeles. Per altra banda, ens parlen de els contractes nous de lloguer a Barcelona baixen un 2% en el primer trimestre i per acabar ens parlen que l'empresa Pangea fabricarà propulsors especials a l'Hospitalet.
2: El Punt Avui, amb aquestes portades sempre una mica més, poguéssim dir, no ho sé, diferentes, fins i tot alternatives, ho diem de vegades així perquè és que és ben bé així, i que utilitzen moltes infografies. Per exemple, la d'avui. Diu, comença la cursa per l'Elisi. Què vol dir això? Doncs, fixeu-vos, veiem el que seria el fantàstic edifici del Parlament francès, en el fons de la imatge, i resulta que en direcció al que serien les portes del Parlament, doncs hi ha els diguéssim, els passadissos que les pistes d'atletisme doncs utilitza cada atleta en una cursa, doncs, per aconseguir, doncs, arribar fins a la meta, oi? Doncs diu, a 9 mesos de la tria del nou cap d'estat francès, els contrincants de Marine Le Pen es multipliquen sense que cap sembli capaç de derrotar la líder d'ultradreta. I en aquestes pistes que us dèiem, en aquests passadissos del latisme, hi veiem diferents, en aquest cas, hi veiem gent, doncs, amb tratxes. Un d'ells seria una dona, els veiem d'esquena, per tant no es poden identificar, però vaja, que estan a punt de començar a córrer en direcció a això, a l'Elisi. Molt bé, en portada també el Punt, diu el conseller i el ministre. Per una banda diu Òscar Ordeig, se refereix, esclar, al conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i Pablo Bustinduy, és a dir, el ministre de Drets Socials del govern espanyol, diu, van demostrar ahir el sentit pedagògic que sempre hauria de tenir la política. I matís esportiu, Espanya i França obren avui a les 9 del vespre unes semifinals molt potents. Anem cap al diari Ara, amb fotografia de portada un cop més dramàtica.
3: Correcte, veiem el foc una miqueta en la seva viva imatge i cremant parcs forestals. Diu, un de cada quatre focs forestals és provocat. Les dades dels últims 40 anys a Catalunya certifiquen la pervivència dels incendiaris. També ens parlen que el titular del govern, que vol reduir a un mes de l'espera per a llicències urbanístiques, diu, un avantprojecte preveu simplificat de tràmits i terminis tant per crear habitatge com per obrir empreses. També ens parlen del CNI, que reconeix que va espiar David Fernández, la Fiscalia retira les acusacions contra Vergés i Argimon, i Bargabans parla amb el racisme de Rajoy, xoca amb Belici i la Moncloa. Fins i tot el partit de Marine Le Pen critica l'expresident espanyol.
2: La Vanguardia, la fotografia de portada per La Roja. Espanya busca, diu, la final contra una temible França. Veiem en Lamine Yamal, vaja, que està passant per aquell passadís que fan els jugadors per celebrar alguna cosa, en aquest cas un aniversari, doncs que el piquen de manera afable, però vaja, que acaba rebent el noi al passar pel passadís, algun clatellot, i la gent riu i s'ho passen bé. Espanya disputa aquesta nit a les 21 hores, diu, la seva segona semifinal en un Mundial de Futbol, jugarà contra França, una de les favorites per obtenir el títol. L'equip espanyol confia a frenar les figures franceses com Mbappé i Dembélé amb el talent del jove Lamine Yamal, que és qui veiem al centre, diguéssim, de la imatge, això celebrant el seu 19è aniversari.

0: Per altra banda, això sí, el titular principal en negreta ben gran, canvi climàtic. Europa va registrar 10.000 morts més de la mitjana en l'onada de calor. Els experts assenyalen que l'alta mortalitat pel clima extrem és una anomalia que ha afectat majoritàriament persones de més de 65 anys. I no per la calor, però relacionat també amb les altes temperatures, en aquest cas provocades pel foc, els Mossos busquen un piròman com a autor dels focs d'Aiguamúrcia. En la fotografia que acompanya aquest titular veiem alguns camps llaurats que precisament van servir de tallafocs. Espanya serà el segon país europeu on més pujarà l'habitatge i la Moncloa acusa el PP de torpedinar la relació amb França per la crítica de Rajoy. Els populars diuen que l'expresident va ser sarcàstic sense mala intenció, vaja. Molt bé, doncs, per cert, investiguen la venda d'ulleres insegures per veure un eclipse. Aquí ho hem explicat, va vindre tot un expert, com era l'astrònom català, i ens va explicar que porten un ISO especial, un número doncs, que marca la seguretat. Ho diem i ho remarquem perquè és molt perillós quan arribi el moment doncs, voler observar l'eclipse si no són ulleres del tot reglamentàries o digueu-li oficials. Sigui com sigui, La Vanguardia, que diu que investiguen la venda d'ulleres arreu doncs que no compleixen les normes, vaja. Va, fem una ullada als esportius. I comencem, per exemple, pel Mundo Deportivo, que evidentment ens recorda la fita d'aquesta nit per les dues seleccions, la gala i l'espanyola.
1: Correcte, i la titulen primera final. Diuen França-Espanya avui a les 9 i veiem els dos protagonistes de portada, que són, de fet, els dos protagonistes del que seria un clàssic. Els millors jugadors de l'equip, el Mbappé, per una banda, i Lamine Yamal, per l'altra. Diu Espanya i França, Abreno y las semis del Mundial en un apasionante duelo con rango de final. Los Blues, liderados por Mbappé, favoritos, entre una roja que se encomienda a la magia de Lamine. I per altra banda, també parlant del Barça-Madrid, pues, també titulen, diu el Barça 26-27, se pone en marxa per la temporada. Diu el club azulgrana deberá abonar 8 millones a Manchester City si renueva a Ferran Torres. Per altra banda, ens parlen d'arranca el segundo Madrid de Mou. I de l'Atlètic de Madrid ens parla de Morten Hoogland, que és un nou fitxatge que ha firmat fins al 2031. També ens parlen de bàsquet, Justin Robinson, nuevo refuerzo del Barça. I per acabar, de waterpolo, que no escoltem gaire normalment, el Deportivo, diu la medallista olímpica Clara Espar, anuncia que se retira.
0: Molt bé, a l'esportiu, evidentment també se'n fan ressò. Cracs en lluita. La selecció espanyola i la francesa obren a les 21 hores unes semifinals molt potents en quatre campiones del món guiades per referents que volen pugnar diumenge pel títol. I veiem una mena de mosaic amb quatre fotografies diferents i, evidentment, totes són seleccions que tenen un mundial i totes tenen el seu referent, el seu crac. En aquest cas, veiem per una banda Mbappé, veiem en Lamine Yamal, veiem en Messi i veiem el delanter de la selecció anglesa, el Harry Kane. I a més, al mig de les quatre fotografies, Àngel, veus? Hi ha el trofeig del que seria la Copa del Món 2026. Bueno, és veritat, quatre cracs per quatre seleccions que tenen mundial tots ells, no? Molt bé, Flick s'hi posa. Què vol dir? Doncs que ja ho dèiem ahir, que el Barça comença a treballar, i en aquest cas l'entrenador Hansi Flick. Laporta vol marcar el ritme per Julián Álvarez i dona per fitxat Adeyemi. Futbol, segona divisió, diu Pere Pons, fitxa pel Sabadell, que renova el porter José Ortega i torna a la feina. En quant a motor, MotoGP, diu a mig curs de la millor manera, se refereix a Marc Márquez, que ha retallat 84 punts al líder en 4 grans premis. I en quant a bàsquet, Justin Robinson s'incorpora al Barça i Shengelia no té clara la seva continuïtat. Ens queda encara l'esport, el diari Esport, on la fotografia és, escolta'm, clarament vol protagonitzar doncs, el Yamin Yamal, perquè pràcticament jo diria que el mateix Yamin ocupa tota la portada avui de l'esport.
1: Sí, gairebé tot el veiem el Lavín com celebrant en un entreno, diu vamos a por la final, França-Espanya d'avui a les 9. També diuen Espanya su segunda final mundialista en un duelo de alto voltaje, Pedri puede volver al once inicial y Lamin llega pletórico y listo para hacer historia ante la selección francesa. També ens parlen del Barça, diu el Barça de la temporada 26-27 ja està en marxa, com ens ha dit els companys del Mundo Deportivo. També ens parlen del fitxatge de bàsquet Justin Robinson, un base, que és el segon fitxatge del Barça. I per acabar ens parlen de la MotoGP, on Márquez ha portat la major remuntada de la història.
0: Molt bé, doncs, això, i ho dèiem abans, quina coincidència, no?, que al final, doncs, avui festa nacional francesa i aquest partit entre la selecció gala i la selecció espanyola. I vaja, no sé, no estem aquí per fer porres, però no bé, vull dir, imprevisible totalment, però al final, si algú es pot enfrontar a França, sembla ser que és l'espanyola, no?
1: Sí, de les quatre, potser França és la millor i la que sembla que li pot afrontar una miqueta i jugar més a tu és Espanya. Sí que és cert que ha parlat molt de Lamin, però no ha estat el Mundial de Lamin. Ja el...
0: No, ni molt menys, venint de lesions, etc.
1: S'hauria de fer una gran semifinal i una gran final per ser dels millors del Mundial. I a sobre també França ve de gran estil de joc, de golejar tot el que se li ha posat per davant. Sí que li ha costat potser algun partit més com Paraguai, però Espanya la diferència és això, que no ha tingut aquestes oportunitats de golejar a altres seleccions.
0: Molt bé, sigui com sigui, l'espectacle està servit. Ja veurem què és el que passa. I per més espectacle, en qüestió de dos minuts que ens hi posarem amb el nostre consell de sàvia i savis dels dimarts. Avui, a més, a partir de les 9, amb una cosa molt especial. Ho hem explicat abans i ho recordarem de seguida. Això, que tornem. No us mogueu de bon esteu, que de seguida ens hi posem. Fins ara.

0: After Sun Boy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sun Boy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsanboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsanboi.
1: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgulló receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
0: Més de 45 anys amb tu.
2: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
0: Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.
1: Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.

0: Tu rutlles?
1: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
0: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
1: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
0: A la nostra web larutllasanboy.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
1: Tu rutlles?
2: L'Associació contra el Càncer arriba a Sant Boi amb una nova delegació per estar més a prop de les persones i les famílies que conviuen amb aquesta malaltia. A partir de setembre ens trobareu el primer dimarts de cada mes de 17:30 a 19 hores a l'Ateneu Familiar de Sant Boi, al carrer de la Pau 8-10. Si vols informar-te, participar en les nostres activitats o fer voluntariat, truca al 900-100-036 o escriu a samboy@contralcancer.es. Associació contra el Càncer. Treballem per millorar la vida de les persones amb càncer i les dels seus familiars. Promovem la prevenció, impulsem la recerca i apostem per una societat més compromesa amb la salut.
3: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
4: La tertúlia del Consell de Sàvies i Savis.
2: 8:37 minuts, és dimarts i comencem a rodolar amb l'actualitat aquí, davant dels micròfons de la República Santboiana. Avui, amb una absència, el juliol passen aquestes coses. A la gent li surten reunions. No ho dic amb sarcasme, eh? No ens acompanya en Joan Ramon Molero avui, però sí la Mercè Quílez. Bon dia, Mercè. Espera't un moment, perquè no tens el micròfon engegat. Ara ja sí, ara ja sí.
5: Ara ja sí?
2: Ara ja sí. Què tal?
5: Molt bon dia, Amadeu. Doncs bé, patint aquesta calor.
2: Patint, sí, per alguns és... Bueno, més que patiment, és, li agrada. Hi ha gustos per tot.
5: Hi ha gustos per tot. Mira, jo sóc dona d'estiu, però aquestes ja, calorades
2: sí,
5: no.
2: Sí, tens raó.
5: Aquestes calorades no.
2: Per cert, 27 graus, aquí al barri centre. Ricard Peris, molt bon dia, què tal estàs?
6: Bon dia, Amadeu, i bon dia, Mercè.
5: Molt bon dia,
6: bon
5: Ricard.
6: Bon dia, Sant Boi. Bon dia.
2: Molt bé, molt bé. Doncs saps què explicàvem aquest matí? Bueno, sabeu, vaja, tant un com l'altre. Una efemèride del tot curiosa. A veure, és històrica, no? Però és curiosa pel fet que es donarà avui també als Estats Units. M'explico ràpidament. Avui és la Festa Nacional Francesa, la diada que commemora la Festa de la Federació, que celebra el primer aniversari de la presa de la Bastilla. I d'aquesta manera, doncs, marcant la fi de la monarquia absoluta. I, esclar, avui hi ha un partit de futbol entre França i Espanya, avui precisament, 14 de juliol. És només anecdòtic, és només l'efemèride. Però vaja, que avui se celebra el primer, el que va ser el primer aniversari de la presa de la Bastilla. En fi, no ho sé, no sé si això... Perquè és que després, a més, parlant de república, després, a partir de les 9, tornarem a parlar de república, en aquest cas... bueno, república esportiva, podríem dir, una olimpiada antifeixista que en el seu moment, doncs, es va fer a Barcelona, una mica per combatre el que era la idea de l'olimpiada feixista que va representar, i dic representar perquè tot allò era una representació quasi bé, oi? En Hitler. L'olimpiada antifeixista de Barcelona. Per tant, 90 anys d'aquesta també efemèride, que en parlarem amb un històric sindicalista com és el Carles Vallejo, que ja l'hem tingut més d'una vegada aquí, però això vindrà després. Ara, si us sembla, posem fil a l'agulla una mica amb l'actualitat, i l'actualitat, entre altres coses, però passa per tot el que és aquesta crisi que dèiem dels incendis, dels focs, no? 83 municipis d'Andalusia són en zona de perill d'incendis, però diu només 139 tenen plans locals d'emergència. És a dir, vaja, que encara s'està lluitant per tot plegat i que s'està obrint un debat important per tot el que és la gestió contra els incendis, no? Per cert, els Mossos busquen un piròman com a autor dels focs d'Aiguamúrcia. La policia catalana sospita que un piròman reincident és l'autor dels tres incendis consecutius que ha patit Aiguamúrcia a l'Alt Camp des de dimecres passat. Us deixem a vosaltres que digueu la vostra, però vaja.
5: Sí, evidentment, en una setmana era molt sospitós que hi haguessin tres focus i, a més, molt diversificats. El Camp, el Penedès, vull dir, han sigut una setmana molt, molt patidora. A més, urbanitzacions que hi ha moltes en aquella comarca.
2: Correcte.
5: Això et fa pensar que, a part de que el canvi climàtic ens porta els incendis per la natura, que encara hi ha molta gent, no sabem si per una malaltia mental o per interessos creats, que encara es dediquen a l'estiu a fer aquest crim, perquè això és un crim.
2: És un crim.
5: És un crim contra la natura i contra, evidentment, les persones, perquè gràcies a Déu no tenim que lamentar cap desgràcia de persona, com per exemple ha passat a Andalusia, que 12 o 13 persones han mort i hi ha unes tantes
2: 13,
5: desaparegudes.
2: 13 i desapareguts, 13.
5: Però aquí, evidentment, a Aiguamúrcia han sigut 154 o 55 hectàrees cremades de bosc, que ahir es veia, i és una pena, és una pena, perquè a més que tu tens casa teva tocant. I que això una persona t'ho faci, torno a dir, per un interès creat, i si està malament del cap, pues...
2: I diuen que sospiten d'un piròman reincident.
5: Exacte.
2: Aquí torna el debat un altre cop de dir com ho estem fent de malament perquè...
5: perquè torni aquest senyor.
2: Torni a... no ho sé, Ricard.
6: Bé, jo penso que... Penso que el piròman és aquell tipus de persona, per dir-ho d'alguna manera, que en el moment en què ja ha fet la primera no hauria de poder fer la segona. És a dir, hauria de ser algú que estigués confinat en una ciutat o poble, el que fos, que estigués a la vora del mar i que no pogués sortir d'aquell poble. Vull dir, és a dir, que no tingués res que cremar, no? Vull dir, i que a nivell de delicte jo penso que hauria d'estar considerat com a terrorisme.
5: Totalment.
6: Penso,
5: totalment.
6: Vull dir...
2: home, és que no ho sé, però...
6: està jugant amb les vides de
2: clar,
6: molta gent.
2: A mi em fas pensar que algú que és reincident i de manera, a més a més, que els mateixos psicòlegs i els metges forenses doncs tenen clar que l'home doncs no està bé,
6: no està
2: digue-li
6: bé,
2: així, home, com a mínim localitzar-lo constantment, no? Tindre, no sé si un braçalet d'aquells o el que sigui, però saber en tots moments on es troba el tipus. Ho dic perquè volem prevenir, però és que al final... Jo... I això passa amb d'altres delictes, no? No em feu entrar ara en coses tan dramàtiques com és la persona d'agressions sexuals i violacions,
6: no sé...
2: etcètera, vull dir...
6: Sí, bueno, amb això del sexe... Bueno, després podem parlar, també.
2: No, però és que al final és el mateix, sí, reincidir...
6: Però jo no sé si al cap i a la fi un braçalet te'l pots treure, d'alguna manera, encara que després t'ho digui, hòstia, aquell...
2: Sí que te'l pots treure, però en el moment que te'ls treus estàs fent un delicte si el jutge ha dit que tu has d'estar localitzable.
5: Sí, d'acord,
6: però mentre et troben tu ja has cremat el que sigui. M'entens el que vull dir-te? I després que et busquin.
2: Home, sí, però tu, com a mínim, les eines les has de tindre, sí. Has de procurar de poder-ho
6: No, però oi que els nostres animalons els hi fotem un xip en alguna part del cos, doncs, escolta'm, potser aniria per aquí la cosa, no?
2: Ja. És tot un debat, això.
6: A mi m'agradaria que d'aquí entreguéssim una sèrie de conseqüències i potser haguéssim de parlar també de com defendre'ns de tot això, no? Com d'important és que els boscos estiguin atesos. Com d'important és que no s'abandonin el bosc, que no s'abandoni
2: la gestió forestal, al final.
6: I afortunadament estem en una comunitat autònoma que prima que prima els bombers per sobre dels toreros.
5: Efectivament.
2: Exacte, sí, senyor.
5: Efectivament.
6: Vull dir-te, sí, perquè és que ja, si no, la cosa podria ser dantesca, no? És que n'hi ha poca cosa a dir, vull dir, si no ens hi posem, cal articular, ja ho sé que no és rendible i tal, vull dir, però és que aquesta seria la figura de lo públic, tornem a lo públic, vull dir que, escolta'm, no n'hi ha, tu ets propietari o propietària d'un bosc, no pots atendre'l, vull dir, perquè no t'és rendible i perquè més aviat t'arruïnaria que et donaria qualsevol benefici, no? Bé, doncs, escolta'm, al cap i a la fi una empresa pública no està per tenir beneficis, està per donar un servei, no? Doncs potser que ens hi poséssim a muntar alguna espècie de cosa, no? D'una empresa, no? Que es dediqués exclusivament, una empresa pública, que es dediqués a la conservació i la neteja dels boscos, no? Clar, parlàvem, no sé si parlàvem la setmana passada
5: de la Bisbal, per exemple,
6: dels forns del ceràmica, sí, de la Bisbal, que fa 4 dies funcionaven amb llenya i per tant netejaven els boscos del sotabosc, de la llenya aquella caiguda, etc, no? O, no sé, les panaderies o... A veure, si es vol, es pot. I o traiem, diguem-ne, o tallem els boscos.
5: Sí, no, clar, no. I això els boscos és un pulmó.
6: És un pulmó.
2: Sí, el que passa és que hi ha una part dels boscos que és un problema invasiu, que es diu, perquè els boscos han augmentat perquè l'horta ha baixat,
5: sí,
2: fins al punt de que la natura diu, bé, no, si tu no em plantes, jo creixo per una altra banda.
6: No,
2: però és que en aquests moments Catalunya és un dels països amb més bosc, és que té més bosc que terreny urbà. Compte! Per tant, una gestió, una revisió de la gestió florestal fa falta aquí també.
5: Tampoc la ramaderia ha baixat moltíssim també, que abans els ramats...
2: I saps què passa també, que ho dèiem l'altre dia, jo és la meva opinió i ho dic per propietaris que he conegut a Girona de boscos, el pitjor que poden heretar aquesta gent és un bosc. Perquè han de pagar impostos de manera important i no en treuen ni un duro.
5: No,
6: i és per això que n'hi ha una gran quantitat de boscos que la gent renúncies a aquestes herències i passen directament a uns ajuntaments tampoc poden... no tenen els elements necessaris per...
2: Per tant, jo crec que la conclusió és que fa falta obrir un debat a nivell polític i de manera urgent del tema forestal, perquè això probablement pot evitar després d'altres problemes, però a més a més d'evitar altres problemes, també és reconfigurar la geografia florestal d'aquest país. No,
6: i tornar...
2: Que ningú està dient que tallis els boscos.
6: No, i posar-se seriosament a que torni a una agricultura local, que torni, que els pobles, les viles i els pobles tinguin carreteres i comunicacions adequades, que tinguin accés a internet sense problemes, és a dir, donar... Si tu dones incentius a que la gent no se'n vagi del territori, estàs donant passes, vull dir, perquè aquestes coses es vagin solventant. Vull dir, tornem-hi. Què es pot fer amb aquesta quantitat? Es poden fer mobles, es poden fer...
5: Moltes coses.
6: Moltíssimes coses. Posem-nos a fer-les ja. És que ens va la pell.
5: Sí, i tant que ens va la pell.
2: Per suposar, però jo crec que, companys, si m'ho permeteu, jo crec que al final és d'aquelles coses, d'aquells debats que els polítics han d'entendre que en la taula del debat hi ha d'haver-hi més majoria d'experts i tècnics en aquella matèria que s'està tocant que no pas polítics. Perquè, al final, està demostrat que la decisió política sovint no és la més encertada per segons quins problemes. Per tant, posi experts al davant, experts que et diran, escolti, amb els boscos podem fer, m'ho invento, palers, podem fer cases d'aquestes de construcció de no sé què, podem fer, o, escolti, miri, som experts i resulta que això ho podem reconvertir en cultiu per gent que venen de fora i que no tenen feina i volen cultivar, o, no sé, m'ho estic inventant, vull dir, estic improvisant, o, escolti, miri, resulta que s'ha de mantindre el bosc, evidentment, home, el pulmó que significa el bosc, el prepirineu i el Pirineu és important, però sabent-ho gestionar, és com tota la vida, no? Aquí no som gent de caceria, tot i que n'hi ha, però els andalusos
5: no.
2: Sí que s'hi guanyen la vida amb això.
5: Però no som una societat.
2: Però, aquí no, aquí.
5: No.
2: Clar, per tant, posi en aquests debats, posi gent experta, cada professional a lo seu.
6: No
2: sé com dir-ho.
6: Hem viscut ara una desgràcia tremenda a Andalusia.
5: Almeria, penso que és
6: Almeria. Sí, Almeria.
2: Sí.
5: Però...
6: O sigui, i què hem vist els polítics que estaves sí. dient tu, dient-li això és culpa de Pedro Sánchez?
5: Sí,
6: a veure, escolteu,
5: per
6: dir,
5: favor,
6: sisplau,
5: per favor.
6: Vull dir, sisplau, vull dir, aquesta...
5: Quan ha reduït el cos de bombers
6: i de protecció civil
5: a Andalusia. Vale? Que això és el que us anava a dir, que malgrat la desgràcia que hem tingut a Catalunya de tenir molts incendis, tant el cos de bombers com protecció civil com els bombers voluntaris ojo, que la Unió de Pagesos té un cos de voluntaris bombers que és admirable és la comunitat que més en té,
2: però que també demanen estar protegits des
5: exacte,
2: del punt de vista
5: perquè
2: de...
5: els hi va els conreus
2: i els hi va el... quan dic protegits, els voluntaris protegits de dir, sí. Escolti, nosaltres volem una assegurança nosaltres volem, estem aquí ens hi estem jugant la vida de manera
5: exacte.
2: Voluntària però,
5: sí, sí.
2: Però si ens passa alguna cosa a la nostra família doncs...
5: però malgrat tot Catalunya els ha controlat que el Maria allò va cremar i a més no tenien suficients dotacions i d'això es queixen els propis bombers
6: ja, sí, sí, sí, i a més estem parlant d'una àrea que de, no de grans boscos
5: no.
6: sinó
5: no.
6: de molt de sotabosc.
5: De molt de sotabosc.
2: Molt bé, escoltem una cosa molt ràpidament perquè el temps passa volant i hem d'explicar altres coses. No té res a veure, però al final som vasos comunicants, podríem dir, tot el tema del canvi climàtic, la calor. Europa va registrar, són dades, 10.000 morts més de la mitjana en l'onada de calor. Els experts assenyalen que l'alta mortalitat pel clima extrem és una anomalia que ha afectat majoritàriament persones de més de 65 anys. Fa molta calor i hi ha països que ho estan patint molt perquè no estaven gens acostumats a aquest canvi climàtic que cada cop és més evident. Això per una banda.
5: A veure, majors de 65 anys, normal perquè les cronicitats són més paleses amb aquestes edats. La gent que els embarassos encara hi ha persones que també ho pateixen, vale? Cronicitat de joves, perquè també hi ha persona jove que té una malaltia crònica cardiorrespiratòria i les calors. I després la cultura, que ara ja comencem a tenir-la, i s'han fet campanyes molt bones a l'estiu, vanos, aigua, barrets, refugis climàtics, i això ens estem adonant que és el que hem de fer, però els cops de calor que estem patint no ens passava fa 20 anys. Podia haver-hi un dia de molta calor, però és que ara és quasi bé des del maig que en tenim cada dia.
6: Sí, sí.
2: És així mateix. Escolteu-me, més coses. Una enquesta política del GESOP per la premsa ibèrica, us explico, ja ho sabeu, la premsa ibèrica és és el grup d'empreses de mitjans de comunicació, o, entre altres, hi està el periòdico. Un de cada tres votants del PSOE aposta per anar ja a les urnes, opció quasi unànime entre els electors del PP i Vox. Els espanyols, doncs, prefereixen un avanç electoral a una moció de censura. Aquí veiem un gràfic de colors i, bé, al final és el que us estic explicant, no? En quant a repartiment de també d'escons, el PP, que en tenia 137, estaria en 123-127, Vox 64 i això que en tenia 33 entre 64 i 68 Sumar en tenia 31 entre 14 i 16 i el PSOE que en tenia 121 entre 108 i 112 Feijó conserva un avantatge de 3 punts sobre un Sánchez estancat diu Vox es manté i Sumar cau evidentment els números aquí ballen i evidentment depèn de moltes coses, però això és aquesta enquesta política que s'ha fet pública doncs, avui. Alguna cosa sobre això?
6: Sí,
2: o al final...
6: és que és una enquesta... Aquestes enquestes a mi cada vegada em semblen més interessades, eh? En dibuixar un panorama que m'agradaria veure si es traduirà, eh? Després de les estupideses de, tant de Rajoy com del senyor Feijó, que en surten a 3 o 4 al dia, ja per no parlar dels Tellados i companyia, no? I estem parlant de que, diguem-ne, la supremacia o la preferència de vot, aquest país se n'anirà cap a Vox i cap al PP, amb púniques,
5: amb kitchens,
6: amb els escàndols econòmics cada dia de Vox. De veritat,
2: bueno,
6: és que...
2: I cada dia no, agressions...
6: T'estan dient que et baixaran, orals, que et baixaran el
5: sou.
6: El sou mínim interprofessional, que acabaran...
5: Que les baixes es baixaran molt més.
2: Però que deia Ricard...
6: Que acabaran amb les ajudes socials, que acabaran...
2: Que
6: això,
2: cada dia
6: és el que votarem.
2: Agressions orals, vull dir, molt bèsties, sense fonaments, sovint...
6: Però amb això que estan dient de retallades i que acabaran... I que ara resulta que les pensions amb aquesta gent no seran viables, amb aquesta gent votarem?
2: No ho sé. Sigui com sigui, més coses ràpidament, perquè és que hem de marxar i després tenim una altra temàtica que volem tocar, i per tant alguns dels titulars, jo crec que almenys esmentals, no? Per una banda, dades de l'Incasòl. Els contractes nous de lloguer a Barcelona baixen un 2% en el primer trimestre de l'any. Paral·lelament a això, segons l'agència S&P, Espanya serà el segon país europeu on més pujarà l'habitatge. Es preveu que els preus augmentin un 9% aquest any. Un 9%. És a dir, el lloguer ha baixat a Barcelona en concret un 2%, però a nivell general, a tot el país, els preus augmentaran fins a un 9%. Un lloc ja on hi ha molts problemes per habitatge, doncs es preveu aquest augment. Està per sobre, evidentment, d'Europa. Bé, és el segon país que creix més el preu, que augmenta més el preu. No sé si alguna cosa sobre això, però vaja, ho estem dient...
5: Els lloguers...
2: Ho estem explicant de fa temps, això, vull dir que no...
5: Tindran
2: no
5: un topall, però no s'està aplicant. Això és evident. I jo penso que potser vagi més del 9% a l'augment, eh? Perquè és
2: clar,
5: impossible...
2: És que això és molt relatiu, no?
5: És impossible trobar un lloguer per menys... Pisets de 65, 70 metres quadrats, eh?
2: Correcte.
5: Per menys de 1.200 euros.
2: Correcte.
6: I ha baixat un 2%.
5: I ha baixat un 2%.
6: Quin consol, eh?
5: I tant, un 2%.
2: I que tot i així, insisteixo que tot això és relatiu, eh? Això són, estadístiques, són... En fi, sigui com sigui, és el que deia la Mercè. Escolti, això no és nou, això ja fa temps que en parlem d'això, eh? I per anar cap als informatius, pot semblar una bajanada, pot semblar el que vulgueu, però que està creant un malestar a nivell de França i Espanya. Doncs la Moncloa acusa el PP de torpedinar la relació amb França per la crítica de Rajoy. Diu els populars, ho justifiquen dient que l'expresident va ser sarcàstic, sense mala intenció. Ja sabeu què vull dir, doncs allò de que França juga, la selecció francesa juga sense francesos. Calla que no estigui incentivant encara més els francesos
6: pel
2: partit d'avui.
6: Com el Madrid, no?, que juga sense espanyols.
5: Exacte.
2: Molt bé, és així. Nosaltres ens anem cap als informatius, els escoltem, renovem una mica l'ambient, les notícies, les noves, i de seguida tornarem, i ara sí, ens hi posarem amb aquesta commemoració de l'Olimpiada antifeixista. Avui fa 90 anys, ara us ho explicarem. Fins ara mateix.

0: Bon dia, són les 9. Comencem per saber si hi ha problemes a aquesta hora per circular en algun punt de la xarxa viària. Endavant, equip viari.
1: Doncs sí, n'hi ha i forces, perquè 5 accidents compliquen la circulació a aquesta hora. La ronda de dalt hi ha cua de Trinitat a Collserola en sentit Llobregat, a la 2 a Tàrrega, direcció Lleida, a la C25 a Arbúcies, densitat també sentit Lleida, C65 a Lloret de Mar, hi ha cua en tots dos sentits de la marxa, i a la Nacional 150 a Ripollet, també densitat sentit Barberà.
0: Junts anunciarà aquest matí que trenca el pacte amb Guanyem i Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Girona. Al ple d'ahir, l'alcalde Lluc Salellas va defensar l'opció de mantenir l'acord fins a les pròximes eleccions municipals. I en marxa un ampli dispositiu dels Mossos amb 150 efectius relacionat amb un tiroteig sense ferits el passat mes de maig al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs. Des de primera hora s'estan fent diverses entrades i escorcolls a Barcelona, Badalona, Sant Adrià mateix, Terrassa i també Maçanet de la Selva. Els Estats Units han bombardejat per tercera nit consecutiva l'Iran i el règim de Teheran ha atacat dos patrullers a l'estret d'Hormuz, una acció que ha causat un mort. L'intercanvi d'atacs torna a escalar en una confrontació que fa pujar de nou el preu del petroli. El president dels Estats Units, Donald Trump, assegura que vol restablir a partir d'aquesta nit el bloqueig de l'estret i que aplicarà una taxa del 20% a tots els vaixells. França celebra aquest matí amb una desfilada militar massiva la seva Diada Nacional, en què per primer cop hi participa una representació d'Ucraïna. 24 caps d'estat i de govern assisteixen a l'acte. És l'últim 14 de juliol del president Emmanuel Macron. Els bombers confien a donar avui per controlar l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alcami, que ja ha cremat 150 hectàrees. Tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. Es busca ara el possible piròman autor dels focs. El Mago Pop i la cantant Aitana compren junts el Teatre Aquitània de Barcelona. Tots dos han fet un comunicat en què expliquen que l'adquisició té l'objectiu de fer créixer les arts escèniques a la ciutat. Tot i que no donen detalls de quina serà la programació, asseguren que es basarà en l'excel·lència artística i la innovació.
2: Esports. La selecció espanyola de futbol i la francesa busquen aquest vespre a les 9 un lloc a la final del Mundial. Lamine Yamal assegura que no sent pressió i que el futbol és un espai per a la integració. Aquest matí presenten Vicky Losada com a nova jugadora del Badalona Women. Mapi León fitxa pel London City i jugarà la temporada que ve amb Alexia Putellas. I avui es reprèn el Tour de França amb la desena etapa de 166 quilòmetres amb 7 ports de muntanya, 2 de primera categoria, un dels quals el Coll del Pertús.
0: Calor amb notable xafogor, sobretot a la façana litoral, on de manera local s'esperen alguns núvols baixos, especialment a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Cel enterbolit per la pols sahariana. Avui no es descarten alguns valors de 40 graus a Ponent, on a la tarda arribaran algunes nuvolades. 3CAT Info.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Sant Boi.
3: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
4: Radio Sant Boi.
5: Més de 45 anys amb tu. Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massallera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents. Activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsantboi.cat.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.

0: 7 minuts passen de les 9 del matí. Continuem amb el nostre consell de sàvia i savis dels dimarts amb la Mercè, el Ricard, i ara ja sí, se'ns hi afegeix un nou convidat. Ara de seguida us el presentem, perquè avui li volem dedicar una estoneta a commemorar els 90 anys de l'Olimpiada, del que va ser l'Olimpiada Popular de 1936. Mireu si tirem enrere. La creació del que va representar uns jocs antifeixistes a la Barcelona republicana. I tot plegat, això que explicàvem, ho farem amb l'històric sindicalista català Carles Vallejo. Ara i així, molt bon dia, Carles. Benvingut, com sempre, a la República Santboiana.
1: Bon dia, encantat d'estar amb vosaltres.
0: Què tal estàs? Amb això de la calor, vull dir.
1: Bueno, resistint, vull dir, som resistents, vull dir,
0: sí, que
1: ja ve de mena.
0: Això ja, tu ja no t'és nou, no? Això de resistir les calorades,
1: eh? Forma part de...
2: Ell va del refugi climàtic a altre, va saltant.
0: Sí. No, ja ho pots dir. Bueno, escolta'm, sigui com sigui, encara, fa calor, sí, i tant que sí. Escolta'm, Carles, deixa'm... ara ho explicarem. Tu vens com a representant avui d'aquesta coordinadora que doncs ha organitzat aquest esdeveniment tan, tan maco, tan xulo, que ara en parlarem, perquè té molta història. A més, ha carregat amb moltes accions i una programació molt i molt interessant, amb uns actes commemoratius que fan justícia a tot plegat. Que deia que, fixa't com és la vida... bueno, la vida, les coincidències, o digue-li com vulguis. Avui és la festa nacional francesa, 14 de juliol, prou que ho saps.
1: 14 aquella... juliol.
0: Sí. És aquella diada que commemora la festa de la Federació, que celebrava doncs el primer aniversari en el seu moment de la presa de Bastilla. A més, avui hi ha un França-Espanya. I a més, l'Ayuso, ahir, crec que va ser ahir, va dir que ni Catalunya havia estat mai una nació, ni Espanya havia tingut mai una república federal. Déu-n'hi-do. I nosaltres, no sé si ho arreglarem d'aquesta manera, però tenim el Carles Vallejo, que ens explicarà què és el que va ser, en primer lloc, l'Olimpiada Popular Antifeixista, perquè crec que avui fem, doncs, un episodi de memòria històrica molt xulo i molt maco. A veure si ens ho pots resumir ràpidament, perquè la nostra audiència, i sobretot la més jove, entenguin què va passar, per què una Olimpiada Popular... Què va passar quan, en aquells temps, també a Berlín se celebraven els Jocs Olímpics, evidentment protagonitzats, sobretot, amb una escenografia del tot hitleriana, digue-li d'aquesta manera.
1: Bé, durant el segle XX hi havia una gran tradició d'iniciatives populars entorn a l'esport. De fet, a Berlín es va fer la primera Olimpiada Obrera el 1927, crec, exactament, no recordo la data, en contraposició a l'esport d'èlit, que era el que representava les Olimpiades, el Comitè Olímpic Internacional.
0: Sí.
1: És veritat que qui es podia dedicar a l'esport a començaments del segle XX eren les classes, els burgesos, els adinerats, perquè podien disposar de temps i podien disposar, bueno, de recursos per fer pues, tennis, per fer hípica, per fer motor, i en contraposició al moviment obrer internacional, sindicats, associacions, doncs van crear clubs populars per poder fer algun tipus d'activitat esportiva sense inclús ànim competitiu, per ocupar el poc temps lliure que tenien, en comptes d'anar a les tavernes i als bars, dedicar-lo a la pròpia salut i a l'esport.
0: Has dit una cosa important, perdona, perquè va sortir un moviment paral·lel a tot això que potenciava molt el tema de la salut, és a dir, que la gent no només fent esport guanyaven en salut, sinó que a més, fixeu-vos que pot semblar una bajanada, es banyessin, es dutxessin sovint. I sembla una bajanada, però no ho era en aquell context, oi?
1: És tot un context històric que també del qual formava també la cultura. De fet, per exemple, el meu pare va ser president d'un club que es deia una associació que es deia, parlo dels anys 30,
0: la República.
1: Unió Cultural Deportiva Obrera, o sigui que era esport i cultura, era indissociable, Per tant, era una mica l'esperit premonitori de les futures Olimpiades Populars. Perquè tot aquest, diguem, món esportiu popular, davant la possibilitat de que es fessin les Olimpiades a Berlín, que de fet finalment es van fer les que, perquè el Comitè Olímpic Internacional, hi havia dos candidatures al final, parlo l'any 30, la candidatura de Berlín i la de Barcelona, i els membres espanyols del Comitè Olímpic van votar contra l'Olimpiada a Barcelona perquè eren, naturalment, eren aristocràcia, i just quan es va reunir pel Comitè Olímpic per decidir on es feia la propera Olimpiada era quan es va proclamar la República. I per castigar a la República van decidir el vot cap a Berlín. I clar, el 33 ja Hitler és declaradament nazi feixista, pren el poder, i és quan, sobretot des dels Estats Units, curiosament, es va iniciar un moviment de boicot a les Olimpiades a Berlín. Bueno, tampoc és casualitat, és veritat que allà hi havia tots els problemes racials que
0: existeixen
1: als Estats Units, però també hi havia un moviment progressista molt potent en àmbits diversos com l'esport, i això es va estendre a inclús a federacions. Algunes federacions oficials d'atletisme i d'altres esports, sota l'amenaça de ser expulsades, del...
0: Imagina't.
1: Però malgrat això, algunes federacions esportistes de diverses esports es van proclamar contra participar a l'Olimpiada de Berlín. I pràcticament 3 mesos abans de que fora l'Olimpiada de Berlín, que va ser a l'agost del 36, aquest moviment va dir: hem de fer alguna cosa, i hem de fer organitzar no una contraolimpiada, sinó una Olimpiada Popular, que per primera vegada s'anomenen Olimpiada Popular, perquè abans
0: teníem
1: Olimpiades Obreres, o teníem diversos noms, però no Olimpiada Popular, perquè era la voluntat de que fos molt unitària dintre de les forces democràtiques. I així va ser.
0: Molt bé, entenc, Carles, que tot, no sé si a correcuita o no, però amb un temps rècord es van inscriure més de 6.000 atletes de 23 països, però que a més aquell tarannà progressista dels organitzadors va procurar que hi haguessin equips de nacions sense estat, que es diu com Catalunya, Galícia, Euskadi, etcètera, etcètera, el Marroc, Lorena, o etcètera. Ho dic perquè, a més, hi havia un equip representat dels jueus emigrats. Que...
1: Exiliats,
0: però emigrants també, no?
1: No, sobretot exiliats.
0: Exiliats, sobretot, no? Clar. I a banda de tot això, diuen que la delegació internacional més nombrosa va ser la francesa, amb 1.500 atletes. I a banda de tot això, competicions i modalitats esportives, fins i tot... moltes més que l'Olimpiada de Berlín, no? Perquè hi havien, no sé, l'atletisme, evidentment, futbol, rugbi, tennis, bàsquet, natació, handbol, ciclisme, ping-pong, boxa, lluita lliure, pilota basca, tir, rem, bitlles, beisbol, escacs... És a dir, un cop més, el tarannà republicà demostra que anava molts anys per endavant que els altres, i que tot era més modern i que la visió de tot plegat era molt més oberta.
1: Sí, i podria posar l'èmfasi en com en 3 mesos van ser capaços d'organitzar tota aquesta gran iniciativa. I és que hi havia un teixit associatiu esportiu a Catalunya molt fort. Hi havia, es va crear el Comitè Català per Esport Popular, però hi havia tota mena de clubs, de natació, de futbol, etcètera, etcètera, i va ser el motiu pel qual finalment es va organitzar a Barcelona aquesta Olimpiada Popular. I també cal dir, per reflexió als nostres temps, com es poden organitzar les coses si hi ha voluntat.
0: Clar.
1: I no les traves burocràtiques i de finançació que trobem per moltes iniciatives.
0: Sí, senyor.
1: I enguany ho hem demostrat. Vull dir, aquesta, diguem, comitè coordinador o comissió coordinadora de la commemoració de l'Olimpiada Popular pràcticament en 3 mesos hem sigut capaços d'organitzar tot això.
0: Impressionant.
1: És veritat que hem tingut complicitats, però que normalment això seria impensable,
0: sí,
1: avui
0: tant,
1: en dia,
0: i tant, i tant,
1: poder-ho fer.
0: Escolta, si us sembla, ara parlarem una mica dels actes commemoratius, però jo pregaria tant a la Mercè com al Ricard que s'afegeixin a tot el que estem parlant i que facin preguntes o que diguin la seva, perquè al final això continua sent el consell de sàvia i savis, tot i que escoltem atentament el Carles, perquè és qui ens ho pot explicar millor. Comencem pel començament, que diu aquell, perquè aquest diumenge 16 de juliol a les 12 del migdia, a l'hora de l'Àngelus, que diuen, inauguració de l'exposició sobre l'Olimpiada Popular. Vinga, aquesta exposició.
1: És dijous.
0: És dijous, i jo que he dit diumenge?
2: 16, sí.
0: Jo he dit 16, sí, tens raó, és, perdona, estava pensant en diumenge perquè sí. Diumenge 19...

0: Popular i després el comitè organitzador de l'Olimpiada Popular. I serà, a més, molt, molt potent perquè reproduirem a la façana, a la Rambla, els mateixos pancarta i cartell que hi havia a l'any 36 a partir de fotos històriques.
1: Molt bé.
0: I, per tant, tindrà un cert simbolisme. Llavors,
1: impressionant.
0: Serà, diguem, us molt convido xulo. Perquè estarà fins a l'octubre aquesta exposició a la seu de la Rambla Santa Mònica i està oberta al públic, eh?
1: Molt bé, el divendres 17 hi ha una jornada pel 90è aniversari de la Guerra Civil Espanyola al Centre Cultural de la Model, lloc, i no és ironia, que prou que coneixes, i que allà passaran coses, però
0: sí,
1: coses bones.
0: És més aviat una jornada acadèmica, però bueno, és important perquè, clar, tot coincideix l'Olimpiada Popular, que no es va fer pel cop d'estat i per l'inici de la guerra. I llavors el Centre d'Estudis Històrics Internacionals, que depèn de la Facultat d'Història i Geografia de la Universitat de Barcelona, pues organitza aquesta jornada, a la qual esteu també tots convidats, eh? I forma part del PAC de les activitats del 90è aniversari, perquè també parlem de la guerra i del cop d'estat.
1: Molt bé, hi ha una cosa que és molt important, Ricard, jo ho dic per incentivar aquí una mica que se us escolti, no, però que és així, una cosa que jo crec que és molt destacable perquè és la presentació de la base de dades a milícies antifeixistes del Banc de la Memòria Democràtica, que organitzen el Memorial Democràtic i l'Arxiu Nacional de Catalunya. Com d'important és mantindre no només les dades, la informació, el material, etc.
2: Carles abans ha fet un esment al que representa l'esport i la cultura. I aquí amb aquesta Olimpiada Popular quedava demostrat el nexe entre les dues coses, no? Deixant a banda de que s'havia d'inaugurar el 19 de juliol i el 18 i el 18 comença el cop d'estat. No n'hem parlat encara de que moltíssima d'aquella joventut que va venir aquí es va voler quedar i va ser l'embrió, crec, si no vaig errat,
3: sí,
2: del que després serien les brigades internacionals.
1: Clar.
2: És tot un entorn on es demostra que, bueno, que evidentment que l'esport és cultura i que, i que això té una incidència brutal, no?, sobre aquell moment, no?
1: Que per cert, també hi ha un dia que és el 25 d'octubre, que hi ha un homenatge a les brigades internacionals, eh? Ho dic perquè és que hi és un conjunt d'activitats molt potents i que jo crec que no es deixa res pel mig. Què més, va?
3: I el que ens explicava abans el Carles, com en 3 mesos us va organitzar i 6.000 atletes es van comprometre a venir a Barcelona per les Olimpiades.
1: I que les distàncies abans no eren tan curtes, eh?
3: Exacte. La gent venia de l'estranger. Venir d'Alemanya o d'Itàlia eren moltes més hores que no potser
0: llocs.
3: Ara, eh?
0: I dels Estats Units en vaixell.
1: Sí, imagina't.
3: Que eren dies i dies fins a arribar al port de Barcelona.
1: Important.
3: I que, a banda d'això, per mi també és un homenatge a tots aquells ja que no hi són, que van lluitar, perquè això em recorda pues, el meu pare, que va ser un activista bastant important. És fer un homenatge també i de tenir-los present i que la memòria, transmitir-li a aquesta jovent, que ara se'ns en va per uns altres derroters, alguns, no tots, que sàpiguen el que va fer, que en aquell moment també hi havia un govern consolidat i votat, i que per un cop d'estat d'un dictador, que això ara ens sona bastant, per el que estem vivint políticament, ens ha de fer veure la mirada enrere i d'emetre aquest homenatge i de que tinguem a la memòria el que ens va passar. I que això ens pot passar a qualsevol moment.
0: i el mateix cartell de l'Olimpiada Popular és definitori del contingut.
1: Sí, senyor, ho estem veient.
3: I antiracista, exacte.
1: Perquè veiem els atletes, tres atletes agafant una bandera.
0: Sí, que és de molta actualitat.
3: Sí, sí,
1: oi tant.
0: I d'una modernitat gràfica. Era un exiliat alemany que va fer dissenyar aquest cartell, naturalment, segurament de l'escola tan potent gràfica que hi havia

0: Alemanya i que va haver-se d'exiliar.
1: Molt bé. Més coses, doncs, a la inauguració també de l'exposició a Folklore i Antifeixisme, 90 anys de la desaparició del seguici Vilanoví a l'Olimpiada Popular de Barcelona, això el 17. He de dir que la Unió Vilanovina la veurem amb d'altres activitats, també, amb d'altres actes, eh? També amb el tema dels gegants i
0: sí,
1: del bestiari.
0: És una història molt interessant.
1: Explica'ns-ho, això.
0: Perquè per primera vegada a l'Olimpiada Popular es va implicar no només esportistes, com he dit abans, sinó músics, colles, sardanistes, sardana i figures populars, i llavors estaven convidades diverses, també la Patum de Berga havia de venir, s'havia compromès.
1: Imagina't.
0: A l'acte inaugural a l'estadi Lluís Companys de Montjuïc. Llavors el seguici vilanoví pues es va adelantar i van portar les figures abans i les van deixar a l'estadi, i clar, davant del cop d'estat van haver de tornar a Vilanova, les figures van quedar a l'estadi i es va perdre el rastre durant la guerra, segurament algun bombardeig o algú se les va emportar, el que sigui. I llavors aquesta història, la colla actual de Vilanova l'ha recollit, ha fet història, fa una exposició i vindrà.
1: Hi ha una plantada de figures.
0: Diumenge a les 10:30.
1: Correcte.
0: A la història de Catalunya.
1: Correcte. Molt bé, més coses, va, que ens agradaria acabar-ho d'explicar, almenys que ho puguem explicar tot molt ràpid. El carrer de l'Olimpiada Popular, és una descoberta de la placa commemorativa, inauguració oficial del carrer de l'Olimpiada Popular i la plaça Josep Fontana. A més, el pavelló de la República diu l'altra Olimpiada, esport, democràcia i antifeixisme a la Barcelona de 1936. És una conversa sobre el llegat, la dimensió internacional i la vigència dels valors de l'Olimpiada Popular del 36. Això el dia 18 de juliol. També hi ha un programari, doncs, que podreu consultar al Memorial Democràtic i també la Generalitat de Catalunya i evidentment la Comissió Coordinadora de la Commemoració del 90è aniversari de l'Olimpiada Popular. Què més? El 18 de juliol, activitats esportives commemoratives a l'estadi del Júpiter. Hi ha un partit de futbol amistós històric. És el Club Esportiu Europa i el Club Esportiu Júpiter, dos històrics del futbol català, que permeten la ironia, em fa molta gràcia quan diu partit amistós entre ells dos, que amb
0: no
1: la rivalitat no s'entén perfectament, però
2: amb una rivalitat que
1: aconseguir això ja és una pugna que aquests s'ho prenguin
0: que es van implicar molt a l'Olimpiada Popular.
1: Sí, i tant,
0: hem cregut que era
3: d'origen obrer.
0: Sí, sí,
1: havia
0: de fer alguna activitat esportiva acompanyant el conjunt del programa, i aquesta realment és molt
1: xulo, això. Molt bé, dèiem que el 19, això, la plantada de figures tradicionals del seguici popular vilanoví, gegants, la mulassa i el drac, i després el 20 de juliol...
3: Aquest serà una, de veritat, un dels actes emotius.
1: Jo crec, molt. I el 20 de juliol, Conxita Badia i Pau Casals, compromís musical i nacional en temps de guerra. Per tant, com deia abans també el nostre company, l'Ateneu Barcelonès acull l'acte que aboca el concert que al final no es va realitzar, però es va fer
0: l'assaig.
1: Però l'assaig, imagina't, no?
0: I l'assaig amb Pau Casals, ja li havien dit que no es faria el concert, però va dir als músics, si voleu ens quedem i fem l'assaig final, perquè segurament ja mai més es tornarem a veure. I així
1: correcte, correcte.
0: La novena sinfonia de Beethoven.
1: Sí, senyor. I que, a més, hi ha algun recull d'imatges i fins i tot una pel·lícula on es veu aquesta escena, i és d'aquelles que se't posa la pell de gallina de veure en Pau Casals i aquesta gent, doncs, de dir fins al dia del judici final. Adéu.
0: Sí, sí.
1: És molt fort. La cursa i caminata Lluís Companys al voltant de l'estadi olímpic, això el 24 d'octubre, a les 9 del matí, organitza la Fundació Neus Català, i després el 25 d'octubre homenatge a les brigades internacionals, com havíem explicat, a la boca nord del túnel de la Rovira. Organitza, doncs, a Mical de les brigades internacionals. Déu-n'hi-do, quin seguit d'actes, que potents, i a mi m'agradaria, sobretot, saps què m'agradaria, Carles? Que la gent jove hi fos. És més important qui sigui la gent jove que nosaltres. Mira què et dic, i em perdó, eh?
0: Sí, sí, mira, i és mira curiós, perquè m'he implicat algun club de joves,
1: sí,
0: per exemple, un club de lluita de Cornellà, que s'han animat, i hi ha clubs, per exemple, també es fan commemoracions arreu de l'Estat.
1: Correcte.
0: A Madrid, a Vallecas, estan fent, i s'impliquen clubs aquests de nois joves una mica alternatius, però que realment creuen en l'esperit de l'Olimpíada Popular. Jo també us proposaria, si la gent vol consultar el programa, si podeu penjar-lo a la web de Ràdio Sant Boi.
1: Oh, i tant, i tant. I tant.
0: Consultar les activitats, eh?
1: Sí, sí, i tant, i tant. Com a mínim l'enllaç perquè la gent, exacte, doncs, ja pugui remenar una mica i pugui... Jo crec que és d'aquells actes, Mercè i Ricard, que, i ho dic sincerament, que no s'hauria de perdre absolutament ningú, perquè recuperar la memòria i amb aquests valors, i a més amb una cosa... Que no és una anècdota, estàs parlant d'un episodi brutal, d'una pugna per aconseguir i, d'alguna manera, per mirar de cara a cara amb el mateix Hitler. Compte, perquè al final és això.
3: No, no, és que va ser, jo penso que va ser precisament, sí, això.
1: Precisament això.
3: Contra el feixisme.
2: Contra el feixisme total.
3: Estem nosaltres,
2: exacte,
3: aquí, els homes i dones que... A part de que no n'hem parlat, però vull dir que també eren les Olimpiades absolutament obertes a les dones, a la participació, exacte, de les dones, no? Vull dir que hi ha tot un component revolucionari, no només polític, sinó cultural i...
1: És que jo m'ho prenc una mica... com dir, nosaltres aquí, el Carles deia, això no és una contraprogramació, ell ho ha dit d'aquesta manera, ho ha definit d'aquesta manera, a mi m'agrada perquè no, ja no és dir, és que aquí acollim els que no us volen allà, no, aquí hi som els que no volem estar allà.
0: Efectivament.
1: Compte la diferència. Definit. Compte. Sí, sí. No és que vinguin els que no hem convidat, no, és que nosaltres... No us convidem a vosaltres. Nosaltres no hi volem ser-hi a Berlín.
0: No,
1: en bon sentit.
0: No cal oblidar també que
1: dels
0: va tenir el suport de la Generalitat de Catalunya,
1: sí, senyor,
0: econòmic, el govern de la República, i l'altre suport va ser el govern del Front Popular de França.
1: Doncs, mira, i precisament ho expliques...
0: 14 de juliol.
2: 14 de juliol.
1: 14 de juliol.
2: Sí, sí.
0: Gràcies al govern del Front Popular de França.
1: Déu-n'hi-do. Sí, passa que per alguns, per exemple, la selecció francesa d'avui, ja ho saps, juga sense francesos. És el que té el Mundial.
0: És el de l'Olimpiada, a tots colors.
1: Sí, senyor. Escolta'm, moltes gràcies a Carles Vallejo pel teu temps, per invertir en nosaltres i perquè sempre que vens ens expliques coses molt interessants. I felicitats per la feina feta.
0: Només afegir molt breument.
1: Sisplau.
0: Que es fes una investigació als arxius històrics de Sant Boi de la participació a l'Olimpiada. Seria molt interessant perquè ens hem trobat documents preciosos a diferents ajuntaments.
1: Doncs, escolta'm, ja ho preguntarem a qui escau, que sense anar més lluny, en Carles Serret, el director de l'Arxiu Històric Municipal de Sant Boi, aquest dijous vindrà a explicar coses molt interessants i li farem saber que el Carles Vallejo fa aquesta demanda. A veure què.
0: Molt bé.
1: Moltes gràcies. I a vosaltres, a Mercè i Ricard, gràcies com sempre. Ho deixarem aquí, que ara tenim el Clotet, ja ho sabeu, el Jaume Clotet, cada cop que treu un llibre, nosaltres tenim la dèria de voler-li presentar radiofònicament. I crec que serà molt interessant, com sempre. L'espasa del rei. Conta.
3: Poca broma. Sí, sí.
1: Poca broma, que aquesta espasa podia amb tot. Ja us ho dic ara. I això forma part de la llegenda i de la tradició catalana. Ja us ho dic ara.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé. Fins ara mateix.
0: Adéu.

Macedònia musical. Remenem amb molt de gust la música que més t'agrada. Macedònia musical, cada dimecres de 4 a 5 de la tarda aquí a Ràdio Sant Boi.

0: La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
1: Hola, soy Juan Carlos Unzué, el jugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
2: Això és la República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres? L'entrevista de la República Santboiana.

0: 9 i 36 minuts, ens hi posem doncs amb l'espai de l'entrevista dels dimarts. Us ho explicàvem aquest matí, estarem una estoneta xerrant. Per nosaltres ja és una tradició el que farem avui, xerrant una estoneta amb un vell amic del programa, en Jaume Clotet. I és per això que de manera ja tradicional convidem cada vegada que publica un llibre. Ara anem una mica tard, tot s'ha de dir, perquè ell ha anat de bòlit precisament amb el llibre i no l'hem pogut tindre abans, però sigui com sigui, avui volem parlar d'un nou èxit, en aquest cas de el que forma part, jo diria, d'una trilogia, és així, d'aquesta manera. De fet, tot comença amb aquell èxit esclatant amb la germandat de l'Àngel Caigut, Premi Josep Pla, després la Calavera de l'Apòstol, i ara, doncs, tanca tota aquesta aventura l'Espasa del Rei, una història que combina el passat mític de Catalunya amb una aventura trepidant a Terra Santa. Ara ho explicarem una mica millor, però deixeu-me que el saludi al Jaume, que el tenim a l'altre cantó del fil telefònic. Molt bon dia, Jaume.
1: Molt bon dia, Amadeu, com estàs?
0: Què tal? Molt bé, home, amb moltes ganes d'escoltar-te, tot i que, mira, t'has estalviat, ho dic de broma, t'has estalviat de vindre potser per no voler-me signar el llibre o què? No. Perquè mira que jo el tenia aquí preparat perquè... No, tot s'ha de dir. Evidentment, avui vas de bòlit, tens d'altres coses i d'altres entrevistes, per cert, o d'altres coses a fer mitjans de comunicació, i per tant ho hem de fer via telefònica, però vaja, en sortirem, no? Sí.
1: Igualment no pateixis, perquè vindré a signar-te'l, i de fet a mi saps que no em costa res desplaçar-me, i de fet vaig estar a Sant Boi,
0: és veritat,
1: no fa tant de temps,
0: sí, senyor,
1: fa 3 o 4 setmanes a la Buctiga, amb
0: sí,
1: un grup de lectura,
0: sí, sí,
1: i per tant si no, creu-me que si no he vingut físicament és perquè no he pogut.
0: Ho sé, jo ho feia una mica doncs,
1: sí,
0: per donar-li una mica
1: de salsa
0: a la història. I bé, escolta'm una cosa, no, ja ho saps que ho dic molt sincerament, que a nosaltres ens agrada molt quan passes una estoneta amb nosaltres de manera presencial. Bé, a veure, m'estalviaré una mica, i ho dic perquè a hores d'ara, evidentment que et coneix tothom, no? Però jo anava a explicar, bé, en Jaume Clotet, i el coneixeu, periodista i llicenciat en Història, també corresponsal al País Basc en el seu moment entre el 2001 i el 2003 al diari Avui, també per l'emissora d'Ona Catalana, després va ser cap de premsa del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, sos director de l'Agència Catalana de Notícies, etc. Ha guanyat forces premis al Néstor Luján, sense anar més lluny, de novel·la històrica amb el Càtar Proscrit, també la recordem, el 24, el Premi Josep Pla, precisament amb la germandat de l'Àngel Caigut, etc. M'ho estalviaré, Jaume, perquè el que ens interessa també ara és que ens expliquis moltes coses del llibre. Escolta'm, a veure, l'Espasa del Rei, i saps que jo amb tu sempre parlo de manera sincera, faltaria més, per amistat i per moltes coses. Escolta'm, una novel·la que enganxa des del primer moment, com les seves germanes, la germandat de l'Àngel Caigut i la Calavera, al final formen part de la mateixa aventura perquè tenim els mateixos protagonistes, el Bernat, la Berta i algun més, que de fet continuen fent de les seves, i amb aquell denominador comú, aquell, jo vaig dir en el seu moment, aquell estudi que vas fer, aquella... no sé si retrospectiva o digue-li com vulguis, humanitzar el diable. Tornem a tindre el diable com un dels protagonistes.
1: Sí, m'agrada molt això que has dit de novel·les germanes, no m'ho havia plantejat així.
0: Home, sí.
1: I t'ho manllevaré a partir d'ara.
0: Vinga.
1: És veritat que hi ha una cosa, que és aquesta novel·la, aquesta trilogia no era tal. Era el primer llibre, La germana de l'Àngel Caigut, i l'èxit del primer llibre va provocar que féssim una trilogia, finalment. I, per tant, això és molt positiu, però també té un punt de risc, perquè si el primer llibre va molt bé, els altres dos han d'estar a l'alçada de l'expectativa creada.
0: Com a mínim.
1: Com a mínim. I després, amb una cosa que a mi m'agrada i crec a tothom, que és que les coses s'acaben i s'acaben. No deixar finals oberts indefinidament, no? I no deixar sempre la porta oberta, sinó jo volia una trilogia que es tanqués. I, per tant, allò que en el primer llibre s'obria, que era Satanàs empresonat i altres elements,
0: sí, sí.
1: En el tercer s'havia d'acabar, o s'havia d'acabar en bona part, s'havia de cloure, s'havia d'explicar tot. No?
0: I per s'havia tant, d'explicar, exacte.
1: S'havia d'explicar tot, no? I per tant, sí que, evidentment, si en el primer llibre sortia molt la figura del diable, el tercer també surt tant, en el segon sortia menys, però sí que és una figura recurrent al llarg dels tres llibres, i és cert que en el tercer llibre té un protagonisme potser més intens que els altres dos.
0: Home, per mi, l'espasa del rei, i evidentment no faré spoilers, faltaria més, però l'espasa del rei, per mi, és l'explicació de l'origen. Una mica, i perdona que ho compari, te recordes de la Guerra de les Galàxies, no? Una mica que dius, és que al final, per entendre-ho, has de veure la pel·lícula, la darrera, que es va fer en el seu moment.
1: Exactament.
0: Perquè t'explica l'origen, t'explica el per què estem on estem i per què.
1: Exactament.
0: Però digues, i tant.
1: No, que és veritat, i la part difícil per mi va ser que jo, en el primer llibre, apareixia Satanàs tancat, però jo no sabia qui l'havia tancat allà, quan, com, per què i de quina manera, perquè no necessitava, era l'inici d'una història. I per tant, en el tercer sí que vaig haver d'empescar-me-les com punyetes i qui havia tancat Satanàs a la caixa. I sempre buscant personatges històrics, moments històrics reals i fets històrics reals, vaig ensopegar amb uns catalanets que estaven al lloc correcte en el moment adient i vaig dir, us ha tocat, no? I per tant, sempre intento basar-me, malgrat que és una novel·la de ficció, amb elements totalment fantàstics, no? Com estem dient el diable, però sempre que puc poso elements històrics reals.
0: Home, deixa'm dir que sí que és veritat que elements fantàstics, o esclar, però és que resulta que aquests elements fantàstics formen part del col·leccionable, digue-li d'aquesta manera, de llegendes, de dites, de pensaments i del costumari català al qual ens tens acostumats, i valga'm la redundància.
1: Sí, perquè, exactament, com tu dius, l'espasa del rei, que és una espasa real, per exemple, altres elements que hem vist en els altres llibres, són sempre llegendaris, però sempre són documentats, no? Jo sempre dic, a mi hi ha gent que em diu sovint, ostres, que tens molta imaginació, i dic, no creguis, és a dir, evidentment una mica, però hi ha tants fets històrics, llegendaris, mitològics, al nostre entorn, en llegendes catalanes, que no cal inventar res, no? Està ple d'elements fantàstics que tenim a l'abast, i que tampoc els he descobert, perquè estan a les biblioteques, vull dir, hi ha llibres, assajos, per exemple, l'Espasa del Rei, l'he trobat en llibres del Martí de Riquer, per tant, tot això està documentat.
0: Bueno, la Porta de l'Infern, en el seu moment.
1: Les Portes de l'Infern, tot això està documentat.
0: Per
1: exemple. I a cada llibre poso els llibres en els quals m'he basat, no?, evidentment.
0: Sí.
1: I per tant, l'únic que he de fer, sempre ho dic, és, jo tinc un escampall de peces de puzzle al davant i les he d'anar encaixant.
0: Les
1: he d'anar encaixant i adaptant a la realitat del segle XXI. Però molta feina, diguem, ja ve feta per la pròpia tradició popular catalana, no?
0: Sí, senyor, és així. Escolta'm, insisteixo que no farem spoilers, sempre diem el mateix, els llibres s'han de llegir, no explicar. Però sí que és veritat que, en aquest cas, aquí fem uns viatges, fem una mena de... Bueno, és evident, això passa sovint i enriqueix molt el que serien els recontos, que diuen els italians, el flashback en anglès, i ens anem als temps del rei Jaume amb els seus fills, en Pere i Ferran, que seran també protagonistes en molts episodis, junt amb el cavaller Galceran de Pinós, que s'enfronten, doncs, evidentment, això, s'enfronten al mateix Satanàs. I fixa-t'hi que jo et faig una pregunta com a historiador. Ja no t'ho faig com a periodista, com a escriptor, com a... No, com a historiador, amb sinceritat. Tu creus que, clar, aquests personatges, a mi m'agrada molt quan expliques no només el dia a dia, sinó els seus tarannàs, la seva manera, què passava, què deixava de passar, a què es dedicaven, ho dic entre cometes, a què es dedicaven, i com a historiador jo et pregunto, tu creus que aquesta mena de sentiment... sobretot molt èpic i que s'ho creuen molt, es creuen molt a qui serveixen, com serveixen, i aquesta noblesa, tu creus que és real o que en aquells temps al final era mira, escolta, estem aquí per viure com tots els reis o com tots els prínceps, digue-li com vulguis, viure el millor possible, o creus que s'ho creien? Perquè realment dona la sensació que estaven fets d'una altra pasta, aquesta gent.
1: Sí, estaven fets d'una altra pasta i, a més, clar, la seva cosmovisió del món no era la nostra i, a més, la seva manera d'entendre la vida era una altra, no? En el sentit no només de que ells es devien a un senyor, perquè ells sabien que la seva posició social, no? Depenia de que el senyor els atorgava aquesta posició social, no? I en el cas dels que estàs parlant, no? De Ferran Sánchez, Pere Ferrandis i el Seran de Pinós, la seva posició i els seus territoris o comtats o vescomtats o el que tinguessin, els atorgava el rei. Per tant, la lleialtat era super fèrria, era el sistema feudal. I, a més, tenien una confiança en Déu molt superior a la nostra, no? Evidentment.
0: Sí.
1: Ells donaven per fet de que la mà de Déu estava en totes les coses, de que hi havia poders extraordinaris, i un bon exemple d'això que estem comentant és l'espasa del rei, que dona títol al llibre, és l'espasa real. Per cert, com tantes llegendes medievals europees, d'espases de virtut que tenien un poder extraordinari, sobrenatural, i això no és que ho expliquessin, és que ells s'ho creien al 100%. No tenien cap dubte que això era real.
0: Totalment, però fixa't en la connexió que ara estaves dient simbòlica, sense anar més lluny, per exemple, amb els anglesos, no? És a dir, tenim un Sant Jordi i tenim una espasa.
1: Sí.
0: I al final tenim uns comtes o reis que, sobretot, Déu i la noblesa, ja no dic la pàtria, però perquè estava en construcció tot plegat, i la noblesa estava per sobre de tot. Fixa't aquestes connexions, que jo crec que no és que sigui connexió anglesa-catalana, és quasi més europea, occidental, perquè en trobem d'altres, d'espases, en d'altres punts, però és el que tu dius, el símbol de l'espasa més enllà de la virulència d'aquesta eina de matar, com a símbol d'una mena, permetem que ho digui així, Jaume, una mena de connexió entre el més sagrat, entre Déu i l'humanitat.
1: Clar, per exemple, els duels que feien, els cavallers, molts judicis, que al final acaben dient un judici de Déu en el qual dos es batien perquè estaven convençuts que el que guanyés és que Déu havia volgut, no?
0: Sí,
1: i per tant, l'espasa de virtut, aquesta que comentem, que la persona que l'empunyava, si era virtuosa, no podia perdre la batalla ni el combat, era un tema assumit per tothom, no? I fins al punt que quan hi havia un duel entre cavallers, si algú feia servir una espasa de virtut, estava fent trampes, perquè no podia perdre la batalla, no? I per tant, la seva visió del món era diferent a la nostra. No és que fossin fets una altra pasta, perquè eren persones com nosaltres, però dit d'una altra manera, el seu desconeixement del món, de la ciència, del planeta Terra, pensem que a l'edat que estem parlant, Jaume I es pensava que la Terra, quan anaves amb vaixell, caies del mar.
0: Sí, tant.
1: I que la Terra era el centre de l'univers, no? I per tant, ells vivien en un altre món, ni millor ni pitjor, era el seu món. I potser d'aquí 2.000 anys hi haurà gent que estarà parlant a Ràdio Sant Boi i diran, ostres, al segle XXI la gent es pensava tot un sèrie de coses que no tenen per què ser veritat, no?
0: Sí, correcte. Escolta'm, i també cap a l'altra dimensió, la del temps real o el temps modern, on el Bernat, el monjo de Montserrat, i la Berta tornen a protagonitzar doncs una aventura o desventura, vés a saber, del tot, quasi bé, no, del tot detectivesca. És a dir, carai, quina parella més xula amb el sentit de la trama, no? De com funciona aquesta parella. No seré jo qui desvetlli una pregunta que es fa molta gent que t'ha llegit des del primer moment aquesta trilogia. No seré jo qui desvetlli què passa entre un i l'altre, eh? Però no és veritat. Però sí que és veritat que funciona molt bé, que continua funcionant i hosti, també amb canvis molt, aquest cop molt, molt potents i quasi bé encara més treballats des del punt de vista del personatge, de la psicologia del personatge.
1: Sí, jo em va passar una cosa, que és que en el primer llibre, entre en Bernat, que és monjo, i la Berta, que és mossa d'esquadra, evidentment hi havia una relació entre ells que una mica més enllà de l'amistat, no?
0: Sí,
1: tensió. Sí. Això, que era una cosa secundària, arran del que tu estàs dient, que molta gent m'ho ha preguntat, i els meus editors també, i tothom, doncs al final un tema que era per mi gairebé un divertiment ha acabat sent un problema, en el sentit de no només havia de pensar què passava amb el diable, sinó que havia de pensar què coi passava amb aquests dos al final, no? Perquè no ho tenia decidit.
0: No, clar.
1: I només partint d'una premissa bàsica, que jo sóc, com tu saps, una persona d'ordre, dic, si ell és monjo de Montserrat,
0: això sí,
1: ell no es pot embolicar amb una senyora. No, si mentre sigui monjo no hi ha tema, no? No hi ha marro. I ha sigut la meva única premissa. A partir d'aquí he fet el que he pogut, com tu dius, no explicarem res, però és veritat que això m'ha obligat, evidentment, el que deies tu, a treballar-los una miqueta més psicològicament, a donar més pistes de com són, no? Que per mi sempre els personatges són instrumentals per explicar una història, no? Però en aquest cas, clar, no només són els principals personatges, evidentment, sinó que els he treballat més perquè s'han convertit en un... han tingut més protagonisme del que jo pensava que tindria.
0: Bé, però tu que també ets una mica punyetero, saps perfectament, perquè ets un home intel·ligent, saps perfectament que de vegades és més excitant el que no s'explica que el que s'explica.
1: Sempre. Allò que s'insinua és millor que allò que s'explica. Allò que es dedueix, s'insinua, s'entreveu, sempre és millor que allò explícit, no? Com és allò? A mi m'agrada més l'erotisme que la pornografia.
0: Ara.
1: És més interessant.
0: Escolta'm, el que també és molt maco, i tu sempre, bueno, sempre, sovint ho has fet, també com historiador, perquè remenes molt i mires molt pel retrovisor, etc. Doncs és aquestes intros o aquestes reflexions, aquestes frases, sovint en català antic, que encapçalen molts o majoritàriament tots els episodis, no? No em facis dir, per exemple, d'en Francesc Eiximenis, el dotzè llibre de lo Cristià, he majorment s'assessor provat en espases qui s'apallen de virtut, car tallen ferre així com si tallaven carabassa fred. Bé, no continuaré perquè no ho llegeixo massa bé, però que ens situen i sobretot ens donen a entendre com es pensava, com s'escrivia i segurament com es veia el món en aquells temps, no?
1: Exacte, per exemple, el fragment que has dit i altres...
0: Sí, sí.
1: Jo, clar, jo, per donar-li versemblança al llibre i que sigui el màxim de rigorós possible, jo no volia que la gent es pensi que aquesta espasa del rei jo me l'he inventat, no?
0: No, ni
1: que molt menys. No passaria res, però jo no me l'he inventat. Llavors, està ple de textos catalans, en aquest cas un text medieval de Francesc Eiximenis, on parla de les espases de virtut, i el que tu has llegit en català antic, ell diu que hi ha espases que tallen el ferro com si fossin carbasses.
0: Correcte.
1: És exactament això.
0: Correcte.
1: Llavors, clar, si jo vaig amb aquests fragments, penso, si els vaig posant, la gent dirà, ostres, mira, sí que existien, o almenys es pensaven que existien, no? Perquè com que parlo de dimonis, que evidentment no existeixen, espero, i són una cosa irreal i fantàstica, sí que m'agrada, per fer-ho més versemblant possible, posar tot això, no? I si a sobre ho tinc documentat en estudis, llegendes, que si en Verdaguer, tot el que vulguis, doncs penso, ostres, doncs ho aniré posant, perquè crec que a la gent li agrada.
0: Segurament. I deixa'm dir també que a mi m'agrada molt alguns episodis reals, paisatges, localitzacions, insisteixo que no farem aquí spoilers, però algunes localitzacions molt barcelonines, però que a més tenen molta força bíblica. I tu ja m'entens què vull dir. Des de dalt d'alguns temples... ja que formen part també de la llegenda, però també del costumari català, home, passen coses molt bíbliques, perquè al final el que expliquen les Sagrades Escriptures és una manera també d'explicar com hem d'entendre el món des del punt de vista d'aquells temps, com hem d'entendre el món i què hi ha i què no hi ha i quins són els valors que s'han de seguir, no? I tu amb això també saps jugar i barreges el que és molt antic amb el que és molt modern.
1: Clar. Exacte, però també una mica en la línia dels referents. És a dir, és una història, no aquest llibre, tota la trilogia és una història universal que podria passar a Nova York ara, però passa aquí perquè jo soc d'aquí. I per tant, un afegitó més és si surten Mossos d'Esquadra, i surten llocs que tots coneixem, de Barcelona, d'altres llocs, també. Són referents que després molta gent del país, evidentment, coneix, i són cada que ho fa més proper, no? I després, una cosa que a mi m'agrada molt, particularment, que tampoc és la intenció, és que molta gent ha descobert llocs que o no coneixia o no hi havia anat mai, no? I poso un exemple super tonto, que aquí a Barcelona, al Tibidabo, hi ha una església... del Sagrat Cor, la Basílica.
0: La Basílica,
1: un,
0: i tant.
1: Un Jesucrist, el de tot, redemptor, damunt de Barcelona, de 100 metres d'alçada, que s'hi pot pujar...
0: Sí, senyor.
1: Jo gairebé no conec barcelonins que hi hagin pujat, tot i que des de tota la ciutat es veu. Sí. I la gent no hi va. I jo hi vaig anar expressament per fer el llibre. Jo tampoc hi havia anat mai.
0: Carai.
1: I després, quan ho explico, la gent diu, es pot pujar? I tant. I llavors, ara em consta que molta gent, començant per la meva germana, hi ha anat i no hi havia anat mai. No? I per tant, aquesta possibilitat també de fer descobrir coses, llocs físics
0: I
1: a
0: tant,
1: la gent,
0: tant.
1: També crec que està bé.
0: Bueno, això ja et va passar amb d'altres llibres, sortosament.
1: Sí,
0: hi ha molta gent que van descobrir i vàrem descobrir moltes coses fantàstiques. No ho sé, el que sí que tinc clar és que tu no sé si ho dones per tancat, això ja. O no, perquè de vegades t'he sentit explicar que dius no, escolti, jo de tot això, en concret d'aquesta trilogia, ja en tinc prou.
1: Sí,
0: ens ho creiem o no ens ho hem de creure?
1: Sí, això? Aquesta trilogia s'ha acabat. La història del dimoni empresonat s'ha acabat, tot això s'ha acabat. I a més s'acaba de manera circular, torna al principi, per tant això estarà tancat. No hi haurà una quarta part d'això. Sí que... No dic que sí, però tampoc dic que no, que d'aquí uns quants anys, però uns quants vull dir uns quants,
0: sí.
1: Doncs en Bernat i la Berta, que han quedat vius al final de la trilogia,
0: sí, senyor.
1: Doncs vés de saber si d'aquí 5 anys o 10 o 15, doncs els repesco per alguna aventura, que en tot cas serà una altra aventura.
0: Ah, molt bé, i que es dediquin...
1: Però potser no ho faré mai,
0: ja,
1: però és veritat
0: ja.
1: Que són gent que simpatitzo, I vés a saber, però la trilogia com a tal s'ha acabat.
0: Bueno, tu has aconseguit allò que diem als lletraferits, que quan acabes el llibre i trobes a faltar els personatges vol dir que alguna cosa important ha passat en aquest llibre, i la culpa la tens tu, Jaume.
1: Bueno, mira qui parla, també ho has fet això.
0: Escolta'm una cosa, que felicitats un cop més, que el que sempre et dic, que contribuir a escriure i contribuir a la cultura catalana d'aquesta manera, jo crec que no té preu, que és molt important, que s'ha de continuar per aquí, i que com a lector doncs t'agraeixo molt que hagis escrit també l'Espasa del Rei, que no ens hagis deixat del tot orfes, tot i que ara sí que trobem a faltar ja aquests personatges, i que felicitats un cop més, i que endavant, i que qualsevol dia t'esperem per aquí ja de cara a la temporada que ve perquè ens expliquis coses també molt interessants, si tu vols, a part dels llibres, però que estiguis aquí amb nosaltres un dia d'aquests.
1: Jo vindré sempre que vulguis, et firmaré el llibre que tinc pendent, i si no tinc llibres per explicar, vindré a explicar altres coses. Tu ja saps que jo, sempre que em crides, vinc.
0: Estic segur, i mira que de Falaxten han fet molts, però jo crec que hauríem d'acabar amb, no sé si és una falaca o no, però escolteu bé, l'Espasa del Rei, del Jaume Clotet, d'Editorial Columna, del grup 62, doncs aquest estiu és fantàstica perquè passeu una bona aventura doncs, quan estigueu de vacances o no, però que el llegiu, que no ho deixeu de fer, que és dels llibres importants del nostre plastatge de cultura catalana, digue-li d'aquesta manera.
1: Tu.
0: No, però he de dir, i amb això sí que acabo, que has aconseguit un tipus que no creu en el dimoni, ha aconseguit que molta gent a partir d'ara hi cregui.
1: Ah, no sé, no hi perdem res. És per estar previngut.
0: Mira el que et dic. Molta gent que no hi creia, ara hi creuen, per culpa teva. I tu, punyetero, no hi creus. Fixa't.
1: Jo no hi crec, però ho respecto, que és el primer pas.
0: Sí, sí, és el que anava a dir. Anem en camí de que en Jaume se'ns converteixi també en un estudiós ja de fenòmens estranys. Segur que sí.
1: Fem el que podem. D'acord.
0: Jaume, una forta abraçada des de la República Santboiana. Que vagi molt bé el que queda d'estiu, les vacances, d'acord?
1: Igualment, moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé.
1: Adéu. 3CAT Info.

0: Junts per Catalunya anunciarà aquest matí que trenca el pacte amb Guanyem i Esquerra. L'Ajuntament de Girona, al ple d'ahir, l'alcalde Lluc Salellas va defensar l'opció de mantenir l'acord fins a les pròximes municipals. En marxa un ampli dispositiu dels Mossos amb 150 efectius relacionats amb un tiroteig sense ferits el passat mes de maig al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs. Des de primera hora s'estan fent entrades i escorcolls a Barcelona, Badalona, Sant Adrià, Terrassa i també Maçanet de la Selva. Els Estats Units han bombardejat per tercera nit consecutiva l'Iran i el règim de Teheran ha atacat dos patrullers a l'estret d'Hormuz, una acció que ha causat un mort. L'intercanvi d'atacs torna escalant, una confrontació que fa pujar de nou el preu del petroli. Donald Trump assegura que vol restablir a partir d'aquesta nit el bloqueig de l'estret d'Hormuz i que aplicarà una taxa del 20% a tots els vaixells. França celebra aquest matí amb una desfilada militar massiva la seva diada nacional en què per primer cop hi participa una representació d'Ucraïna. 24 caps d'estat i de govern assisteixen a l'acte, l'últim 14 de juliol del president Emmanuel Macron. Els bombers confien a donar avui per controlat l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, i que ja ha cremat 150 hectàrees. Tots els veïns evacuats han pogut tornar a casa i es busca el possible piròman autor dels focs. El govern impulsa canvis que simplifiquin els tràmits per aconseguir les llicències d'obres en només un mes. La proposta passaria per acreditar professionals externs que validin els informes urbanístics dels promotors sense que hi hagin d'intervenir els tècnics municipals. Mor als 91 anys l'escriptor i acadèmic barceloní Luis Goiti Solo, el germà petit de la cèlebre nissaga de Literats, va rebre guardons com el Premi Nacional de les Lletres Espanyoles i el Premi Nacional de Narrativa que atorga el Ministeri de Cultura. Des del 1994 ocupava la cadira C majúscula de la Reial Acadèmia de la Llengua Espanyola. I a Reykjavik, una nova edició del Festival Nits de Cinema Oriental. Aquest certamen, que s'allargarà fins diumenge que ve, estrenarà les noves pel·lícules de Shin-chan, Doraemon o Lupin.
1: Esports.
2: La selecció espanyola de futbol i la francesa busquen aquest vespre a les 9 un lloc a la final del Mundial. Lamine Yamal assegura que no sent pressió i que el futbol és un espai per a la integració. Aquest matí presenten Vicky Losada com a nova jugadora del Badalona Women. Mapi León fitxa pel London City i jugarà la temporada que ve amb Alexia Putellas. I avui es reprèn el Tour de França amb la desena etapa de 166 quilòmetres amb 7 ports de muntanya, 2 de primera categoria, un dels quals el Coll del Pertús.
0: I el temps, sol amb cel enterbolit i notable xafogó amb temperatures una mica més altes a l'interior avui. El pla de Lleida no es descarta algun valor de 40 graus ja. De manera local persistiran alguns núvols baixos a la costa sud. Al llarg de la tarda arriben nuvolades desgastades per Ponent i les Terres de l'Ebre. 3CAT Info. Passen 3...

0: Core to Be Bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio San Boy.
1: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
2: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
3: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
4: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
5: De la ciutat cooperativa.
6: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
7: Hola, bon dia.
3: Amb ritme, proximitat i bon humor.
2: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carret. El món des d'una mirada santboiana.
8: Ràdio Sant Boi.
9: Hola. Soc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
10: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
11: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
8: Ràdio Sant Boi.
12: Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre Adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @ Joventut Sant Boi.
13: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
14: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
13: Perquè el que passa ens importa.
8: Ràdio Sant Boi.
12: Més de 45 anys amb tu.
15: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
16: No te quedes atrás
15: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
16: En Top Música Nueva.
15: Todos los miércoles de 10 a 11 de la noche aquí en Radio Sant Boi.
17: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: rutlles?
1: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
0: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
1: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
0: A la nostra web larutllasanboy.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
1: Tu rutlles?
2: Això és la República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?
3: L'espai de l'home curiós.

0: 9 minuts passen de les 10 del matí i ja ho sabeu, els dimarts ens posem curiosos. De fet, sortosament som curiosos tota la setmana, eh? Però els dimarts hi ha un accent de curiositat important i aquest accent, amb el bon sentit de la paraula, s'anomena l'home curiós de la República, l'Ireneu Castillo. Els més fidels al programa ja el coneixeu, ja sabeu que l'home curiós, l'Ireneu, és també l'autor del blog Memento Mori, un espai virtual on trobareu tots els seus articles i curiositats que ja situen la xifra de més de 5.800.000 visites de xafarderes i xafarders que el segueixen, que volen saber què explica, perquè a més ara ja fa, home, força temps, a més és en vídeo, amb imatges, etcètera, etcètera. 21 anys de recorregut del blog Memento Mori agermanat, això, amb l'home curiós de la República Santboiana. Molt bon dia, Ireneu. Què tal estàs?
1: Molt bon dia, Amadeu.
0: Fas cara de calor.
1: Home, possiblement sigui perquè fa calor. Jo et diria que vindria per aquí les coses.
0: Tu creus que ve
1: sí,
0: per aquí, no?
1: Sí, jo crec que ve per aquí.
0: Molt bé, molt bé.
1: Digue'm, no sé, espavilat,
0: sí,
1: no?
0: Però tampoc et pensis que és tan exagerat. Hem començat amb 26, de seguida ha saltat el termòmetre 27 aquest matí. Jo ho vaig explicant al llarg dels programes.
1: Sí,
0: del programa, sempre vaig dient, mira, estem, no? I ara 29.
1: Vull dir, a les 7 del matí s'està bé.
0: 29 no seria exagerat, però saps què passa? Que la humitat castiga molt.
1: Ja ho saps.
0: La humitat,
1: aquí,
0: eh?
1: Aquí ja ho saps, que la temperatura, clar, no és el mateix 30 graus, sí, sí, amb un 80% de humitat, que tenir 40, sí, 40, arribat el cas, amb un 20%,
0: escolta,
1: o un 10%.
0: Llavors, no ho sé,
1: es pot estar millor.
0: Jo, de vegades, he dit, home, en clau de broma, però he dit que després de Venècia el lloc més humit de la Terra és Sant Boi. Home, tampoc seria això.
1: Home, Déu-n'hi-do, eh? Aquí però, esteu ben servits, però per allà pel final tampoc no ens quedem curts, tampoc, eh?
0: No us quedeu curts, no?
1: No, ja t'ho dic jo.
0: Molt bé, Ireneu, doncs va, ens hi posem i l'encapçalament de la curiositat d'avui fa així. Fixeu-vos, escolteu bé, eh? Valdiria, 1960, Valdiria. El terratrèmol de la fi del món. Per tant, curiositat, no sé si apocalíptica, però home, bé, com a mínim,
1: a veure, més que apocalíptica,
0: de...
1: més que apocalíptica, el que hauríem de veure és, diguem que per saber, diguem que fins a quin punt pot arribar el, diguem que la natura a sorprendre'ns o a ser bèstia, diguem-ho així.
0: Però això va passar al 60, al 1960, però sí, jo dic sí, apocalíptica perquè és el que tu dius a vegades, la mare natura parla i t'explica a què t'enfrontaràs. I
1: sí,
0: això
1: sí,
0: va
1: no,
0: passar
1: clar,
0: fa molts anys, però volguem dir...
1: Això no vol dir
0: escolti,
1: això no vol dir que demà torni a passar, eh?
0: Això per això
1: no,
0: mateix.
1: No t'estalvia.
0: Per això mateix,
1: no, bueno,
0: Ireneu.
1: A veure, és el que diem, no? Dius, tancats en la tranquil·litat de les nostres cases, doncs quan veiem que corren desgràcies en un costat o l'altre del món, com les que va passar ara fa uns dies allà a Venezuela.
0: Correcte.
1: Doncs no podem, per menys que pensar que aquestes coses no passen a casa nostra.
0: És així mateix.
1: Què dius? A nosaltres no es passa. Bueno, a veure, cert és que que fenòmens naturals com els terratrèmols doncs es concentren amb més tendència en una zona respecte a altres. Però la veritat és que per molt tranquil·la que sigui la zona, doncs sísmicament parlant, que estem dient,
0: sí,
1: doncs el perill existeix en realitat. Per la qual cosa les administracions haurien d'estar preparades, perquè aquí ja ho hem explicat aquí, de quan va passar el segle XIV, el segle XV, que va passar el terratrèmol de Caralps, que va ser de grau 9.
0: Correcte.
1: I va arribar aquí a ser de grau 6 i tot això, i la que va formar. O sigui, aquí pensem que no, però sí, no, aquí és com les inundacions. De tant en tant va passar algun i llavors te'n recordes.
0: Sí, és així. I jo sempre dic que quan tens el comandament a distància al costat i estàs assegut...
1: Això és facilíssim.
0: Ho veus d'una manera que et lamentes, que et sap greu,
1: sí, no,
0: però ho veus d'una manera, no és el mateix que patir-ho,
1: no,
0: eh?
1: No, és com si fos, és com si estiguessis veient en el Jurassic Park.
0: Mira, malauradament ens han acostumat a viure-ho ja com si fos un espectacle.
1: Estan tot el dia donant notícies dolentes, que al final sembla que tot el que hagi de sortir és dolent.
0: Sí, senyor, és així.
1: A veure, en aquest cas ja veureu que és una cosa fora de...
0: T'escoltem.
1: Amb tot, quan a l'escorça terrestre li dona per tremolar seriosament, ja pots estar preparat que segur que ho passaràs malament. I més si et trobes enmig d'una tremolor com la que es va produir a Valdivia, a Xile, el 1960. Particularitat, doncs, que va ser el major terratrèmol documentat en la història de la humanitat. Uh-huh. Poca conya, eh? Per això és el que et dic. O sigui, hi ha molts terratrèmols, però és que aquest és que és el culmen, no? És el súmum. I a sí, partir sí. d'aquí, a partir d'aquí no es coneix res més. O sigui, per, ara ho veureu, que la cosa...
0: Explica't,
1: la
0: doncs.
1: La cosa tira.
0: Sí, sí.
1: Bueno, tot el que són les costes del Pacífic, ja siguin les asiàtiques o les americanes,
0: sí,
1: doncs,
0: sí.
1: suporten una activitat telúrica que sobrepassa la de la resta de terres del món. El fet d'estar englobats en el conegut com a cinturó de foc, doncs, anomenat així per la profusió de volcans i terratrèmols que, per causa dels moviments de les plaques, es produeixen al seu contorn, doncs els fa ser molt proclius a patir grans esdeveniments sísmics que acabin en una gran desgràcia.
0: Sí, senyor.
1: Ja tenen la facilitat aquesta.
0: Sí, senyor.
1: Clar, si ets un país ric com el Japó, doncs podràs preparar-te per minimitzar els danys produïts pels terratrèmols d'una que siguin d'una certa magnitud. Però el problema està que Xile, a la costa pacífica del Con Sud, doncs no ho és tant. Uh-huh. Té la seva riquesa, no és que sigui miserable, però no és molt... Uh-huh. No és ric, diguem-ho així.
0: No massa.
1: I està també en una zona doncs, molt fotuda. El 21 de maig de 1960, a les 6:02 hores, o sigui, a les 6 del matí i 2 minuts, uh-huh. doncs, la ciutat de Concepción, no el traduïm, doncs, ubicada a uns 400 quilòmetres al sud de Santiago de Chile, es va despertar amb un fort terratrèmol d'escala 7,5 a l'escala de Richter. 7,5, eh?
0: Déu-n'hi-do!
1: Els danys van ser considerats d'escala 10 en l'escala de Mercalli, que és de 12.
0: Uh-huh.
1: Què dius? Déu-n'hi-do.
0: Sí, sí, tant.
1: Destruint un terç dels edificis de Concepción i tallant les comunicacions amb la resta de Xile. Dues rèpliques tan fortes o més que la primera doncs van tenir lloc l'endemà a les 6:33 de 7,1 i a les 14:55 de 7,8. Déu-n'hi-do. O sigui, si un era el terratrèmol primer va ser de 7,5, doncs un de 7,1 i l'altre 7,8. O sigui.
0: La rematada, que dius.
1: Sí, sí, provocant una gran destrucció. Tot i això, el platform se serviria tan sols 15 minuts després d'aquesta última sacsejada. O sigui, és que estem dient això, que aquest... Queda't que això és a Concepción.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, tant.
1: Passant 11 minuts de les 3 de la tarda d'aquell 22 de maig, la terra va començar a tremolar com mai s'havia vist abans a la ciutat costanera de Valdivia, a uns 330 quilòmetres al sud de Concepción. O sigui, tu veus
0: sí, sí.
1: el primer, doncs, a l'endemà, doncs 300 quilòmetres cap al sud.
0: Carai.
1: Durant uns tremendos i eterns 8-10 minuts, o sigui...
0: 8 minuts, has dit?
1: Entre 8 i 10 minuts.
0: Això és molt bèstia.
1: O sigui, estem dient que el de Venezuela van ser 39 segons, eh?
0: Sí, no,
1: 39
0: no.
1: segons.
0: No,
1: mira la que va formar.
0: Imagina't.
1: Doncs, en aquest cas, doncs, pot imaginar, entre 8 i 10 minuts.
0: Això sembla que sigui etern per la gent que ho pateix.
1: Bueno,
0: és algo brutal.
1: Mira, hem començat ara que eren i 9... Doncs ara són i 17.
0: Sí,
1: o sigui que
0: sí, sí.
1: Tota, tu imagina't que estiguessis en aquesta situació que estigui en plena...
0: Imagina't que la Terra s'accesseja i de quina manera.
1: Sí, sí,
0: de quina
1: total, manera. Total. Bueno, doncs durant 8-10 minuts doncs, uh-huh. el Terra Valdivienc doncs, va convertir-se en una autèntica coctelera geològica,
0: yeah.
1: ja que va ser sacsejat violentament no deixant pedra sobre pedra.
0: Imagina't.
1: O sigui, però és que és bèstia, o sigui, no arribem a pensar. 10 minuts allà fotent-li gardela, eh?
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Doncs va destruir ponts, infraestructures, cases i fins i tot fortificacions de l'època colonial espanyola i causant més de 2.000 morts, 3.000 ferits i danys materials que s'acostaven als 1.000 milions de dòlars de l'època, uh-huh. als 60.
0: Imagina.
1: La destrucció produïda per la inconmensurable tremolor va ser total, assolint la categoria 12 de Mercalli. Hem dit que ja van

0: que mous això i bamboleix així, doncs.
1: Gibrell que acabes bueno, l'aigua que surt i tot.
0: Per això. Però tu intentes moure i veus com funciona això. Doncs les badies i els llacs van començar a funcionar igual.
1: Vale.
0: Produint-se un tsunami en tres onades, la primera de les quals va ser de 4 metres, el primer tsunami de 4 metres, el segon de 8 metres, i finalment un final de 10 metres. O sigui,
1: Semblava que l'aigua volgués engolir-se,
0: total.
1: És viu.
0: Doncs aquestes onades que van acabar per destruir totes les poblacions costaneres properes a Valdivia.
1: Clar.
0: O sigui, a veure, ja,
1: del litoral no devia quedar res.
0: No aguanta res. Un tsunami que es va propagar pel Pacífic i que va arribar 15 hores després a Hawaii, destruint la ciutat de Hilo, que, ojo, està a 10.730 quilòmetres, amb una onada de 10 metres i causant 61 morts.
1: A 10.000 quilòmetres.
0: A 10.000 quilòmetres, 10.730.
1: Imagina't la virulència de la força de tot plegat perquè arribi a 10.000 quilòmetres.
0: Sí. 10.000. No, però espera. L'onada, en la seva macabra tournée pel Pacífic, doncs va arribar amb 6 metres d'alçada al Japó, produint uns 200 morts i danys considerables a l'illa de Honshu. A 17.000 quilòmetres. Uh-huh. O sigui, 200 morts a 17.000 quilòmetres, poca conya. Filipines, Austràlia, Nova Zelanda, Alaska o Califòrnia també es van veure afectades en major o menor mesura.
1: Sí, clar.
0: Però a 17.000 quilòmetres, 200 morts va provocar jo, eh? Uh-huh. O sigui, tremendo. Per si fos poc, dos dies després, el volcà Puyehue, a 200 quilòmetres de l'epicentre dels Andes, va entrar en erupció complicant encara més la situació. Uh-huh. O sigui, va començar allà a erupcionar, i resulta que no podien ni els avions, no podien passar per tot el núvol de cendres. Total, una alegria.
1: Quina emprenyamenta que va agafar la Terra
0: en aquell moment.
1: En aquell moment, però déu-n'hi-do.
0: Perquè vegis. A Valdivia, el terratrèmol havia provocat l'esfondrament del nivell del terra. Algunes parts de la ciutat van quedar fins i tot un metre per sota de l'aigua. O sigui, que s'enfonsa, que tu imagina que estàs aquí a la Rambla i resulta que Colón queda amb els peus molls i dius, ha baixat allà de cop, no? Així com nombrosos corriments de terres. O sigui, això, clar, va provocar de tot. Lliscaments que no tindrien més importància si no haguessin taponat per tres llocs al curs del riu San Pedro. Un riu que, desembocant a Valdivia, donava desguàs a tota una conca lacustre de 7 grans llacs, l'últim dels quals, el Riñihue, es trobava a tan sols 1.200 metres dels taps. Taps que allà els hi deien, o els hi diuen, tacos.
1: Tacos.
0: Els tacos. Yeah. O sigui, no, el taco era el que formaven. Doncs pots imaginar els taps en això. El sublim caos després del terratrèmol, que ja pots imaginar, que no va causar més morts gràcies a estar sobrevist pel terratrèmol de Concepción del dia anterior... O sigui, clar, a sobre, com havia picat estaven ja a la guai, que encara no va ser pitjor, i per ser una zona de baixa densitat de població. Sí, no hi havia molta població i tal. I al tsunami s'hi va afligir la pantana que podia produir-se com el Riñihue, obstruït en la seva sortida, superés el nivell dels taps que l'envasaven. O sigui, tu ves sumant, desgràcia.
1: No, però és que jo m'imagino, a més, les desgràcies, el problema col·lateral, que diuen que nosaltres així a cop d'ull ni ens ho imaginem, però que víctimes i problemes col·laterals, els que vulguis...
0: Els que vulguis, però tu vagis fent, no?
1: Sí, sí.
0: Clar, doncs això. Doncs, i com que Murphy, quan li dona per fer hores extres, no es cansa, doncs es va posar a ploure com si no hi hagués un demà. O sigui, a sobre es va posar...
1: Per acabar-ho d'arreglar...
0: Allà unes tempestes...
1: Una tempesta... Que
0: sí, en plan un diluvi, allà.
1: Que el Noé, aixeca el cap, diu, ja hi tornem un altre cop.
0: Ja hi tornem. O sigui, perquè vegis, tu ves sumant coses, no?, de tot el que havia... Tot el que pot passar en un moment donat, i això que li ha passat aquí a la Terra, no? Davant la perspectiva que el llac sobreixís i produís una riuada que arrasés amb les restes de Valdivia, el govern va enviar efectius de l'exèrcit xilè i diversos centenars d'obrers i constructors per crear un canal de desguàs sobre les terres que embussaven el riu San Pedro, que evités el desastre que es preveia. Plovent a tota castanya, el riu embussat, que ja que no pot deixar anar, en el moment que passés tot el que eren els taps de terra que feien això, doncs passaria pitjor que aquí lo de la pantana de tot.
1: Està clar.
0: O sigui, ja ho veien.
1: Està clar.
0: un desastre que ja havia passat el 1575, o sigui que ja coneixien el que podia passar,
1: sí.
0: Doncs amb funestes conseqüències per a

0: Valdivia i que no hi havia ganes de repetir, clar, o sigui, no, fixa't com,
1: home, tu mateix.
0: 27 bulldozers es van enviar a la zona, però les creixents pluges doncs, van convertir els sediments en un autèntic fangar, inutilitzant la maquinària pesada. No va quedar cap altra alternativa. Cava a pic i pala.
1: Ja. Sí.
0: O sigui, ni les màquines funcionaven de tot el fangar que s'havia format.
1: Textualment, però real com la vida mateixa. A pic i pala.
0: Sí, total.
1: Sí.
0: Els centenars de persones que treballaven van aconseguir fer tres canals que reconduïssin l'aigua, que perillosament s'anava acumulant després del primer tap. Ja. Així, el 24 de juliol de 1960, en ple hivern austral, quan ja estava a punt de sobreixir del primer tap, es va procedir a una voladura del dic de sediments que obturava la llera, donant peu a que l'aigua baixés pel canal recentment construït. D'aquesta manera, d'una forma més o menys controlada, encara a costa d'inundar algunes terres riberenques i gràcies al treball poc menys que heroic dels treballadors xilens, es va aconseguir conjurar el que s'ha donat a anomenar el riñuazo.
1: Riñurazo.
0: Sí, riñuazo. És una cosa molt rara.
1: Sí. No, sí,
0: clar. Sí. Igual que la pantana, doncs sí. La pantana del riñuazo, del riu aquest. Els científics van arribar a la conclusió que el terratrèmol de Valdivia, que es va produir a una profunditat d'uns 30 quilòmetres, no havia estat un sol tremolor, sinó la concatenació de fins a 37 terratrèmols que van produir que la placa de Nazca es desplacés de cop i volta més de 40 metres sota la placa sud-americana en una longitud de 1.350 quilòmetres.
1: Carai, però sí, com si fossin peces d'un trencaclosques
0: que
1: d'una patada les mous.
0: Però que moure.
1: No sé com dir-ho.
0: O sigui, 1.350 quilòmetres de terra...
1: Imagina't.
0: De terra durant 40 metres de cop.
1: Això és un país sencer. I...
0: Bueno, pots imaginar.
1: No, clar.
0: Es va moure per això que estava a sota. Mare. Això va significar que aquell terratrèmol per si sol desprengués la quarta part de l'energia que s'havia generat en tots els terratrèmols del món que hi havia hagut entre 1906 i el 2005. Uh-huh. Una quarta part. No en va, davant d'aquesta sacsejada, l'eix de la Terra es va desplaçar 3 centímetres de la seva posició habitual. Eh? Impressionant.
1: Sí.
0: 3 centímetres.
1: 3 centímetres.
0: A l'eix.
1: Sí.
0: A l'eix de la Terra.
1: Que dit d'aquesta manera, algú podria pensar, escolti, però 3 centímetres això... No, escolti, vostè està parlant de moure la Terra.
0: Sí.
1: Tot el globo terràqui.
0: Sí, bambolejant allà com si fos...
1: No està parlant d'una tonteria.
0: No, a veure, vull dir, no. 3 centímetres, tota la Terra, el global, el planeta. O sigui, tot.
1: El va moure cap a un cantó, diguéssim.
0: Exactament, o sigui, va desplaçar.
1: Va desplaçar. Que vés a saber... Això suposo jo que algun científic seria capaç d'explicar-ho bé. Vés a saber com va afectar, i perquè ara és diferent. M'estàs dient que després d'això la Terra està en un context diferent. Molt poc, d'acord, però diferent.
0: Sí, diferent. A veure,
1: vés a saber què ha afectat.
0: Clar, no, a veure, se sap que quan hi ha terratrèmols d'aquests molt forts...
1: Es mou.
0: Doncs llavors, clar, la Terra no és, diguem que... està surant allà al mig.
1: Sí.
0: Llavors, qualsevol moviment intern que pugui haver, doncs modifica, diguem que qualsevol cosa, ja sigui la inclinació,
1: sí,
0: ja sigui la...
1: I ja això. Sabem, això que et dic, que 3 centímetres és inapreciable,
0: que
1: el que tu vulguis.
0: Sembla que sigui poc.
1: Però estàs parlant d'una bèstia molt gran, que és la bola de la Terra, eh?
0: Exactament, o sigui, no és una arriba a l'abast, o sigui, clar, i més estem dient que amb 1.350 quilòmetres, doncs s'ha desplaçat una placa sobre l'altra 40 metres.
1: Sí,
0: dius, home, 40 metres ja és un tros.
1: Jo desplaço aquest got que tenim aquí,
0: sí.
1: 3 centímetres, i dius, home, és inapreciable, però
0: ja.
1: Fixa-t'hi que ja no està aquí a la cantonada de la taula.
0: No, ja és modificat.
1: Fixa-t'hi que l'has modificat. Ara imagina la Terra.
0: Clar.
1: Imagina la Terra.
0: Una...
1: Impressionant.
0: En definitiva.
1: Impressionant.
0: Que quan la natura es posa al seu lloc, doncs l'home, amb tot el seu suposat poder, doncs no deixa de ser més que un ninot de paper.
1: Doncs mira,
0: ho
1: has definit molt bé. Jo em feies pensar, perquè crec que en algun episodi has explicat alguna cosa de Pompeia i tal, que el que devia viure aquella pobra gent... Pues molt similar a Pompeia, de dir aquí s'ha acabat, arriba el judici final, tu.
0: Sí, no, clar,
1: aquí s'ha acabat tot.
0: Bueno,
1: la sensació.
0: Sí, dir, perquè dius, és que s'ha posat tot de cara.
1: Sí, sí.
0: O sigui,
1: sí.
0: S'ha posat tot, que dius, que ha passat aquí.
1: Déu-n'hi-do,
0: doncs, tan sols la previsió, la humilitat i quan passa l'inevitable, doncs l'heroisme, la tenacitat i la solidaritat de la gent són capaços de posar una mica d'ordre humà a l'inabastable caos en què ens sumeix la Mare Terra, en aquests casos, no?
1: Sí, sí.
0: Caos que no és tal, si tu vas a mirar, sinó un cosmos, un ordre molt superior que, com ens ensenya el terratrèmol més fort de la història, no hauríem de ser tan prepotents de saltar-nos a la lleugera.
1: Sí, senyor.
0: Que, clar, després el que passa és que tots són llàgrimes.
1: Sí. I estem veient aquests dies el canvi climàtic, que cada cop està més clar, si ja ho estava el primer dia, alguns encara ho neguen, i que al final ho ajuntes amb els incendis, ho ajuntes amb les calors, ho ajuntes amb tot, i dius, està passant quelcom. Obrim els ulls.
0: Sí, o sigui, a veure, no pensem que això aquí es manté tota la...
1: Sí.
0: O sigui, que es manté estable per sempre. No, no, aquí la cosa es mou. I com hem explicat avui, en el moment que la cosa es posa a moure's, tu no saps quan pararà.
1: No, et sacsegen d'aquesta manera... No, imagina't.
0: I quan penses que ha passat tot, encara comença.
1: Sí.
0: Encara comença la festa, vinga.
1: No, és que a més a 8 minuts és terrible, és...
0: És bestial.
1: És com si, no sé com dir-t'ho, no? Vull dir, no, és etern.
0: Sí, perquè...
1: Si mig minut de vegades diuen, ui, pensa que ha durat 30 segons el terratrèmol, eh?
0: El terratrèmol aquest de Venezuela, o sigui, ara imagina't 39 segons. Minuts. 39 segons i mireu la que va formar. Doncs imagina't entre 8 i 10 minuts que se sap que va durar...
1: Terrorífic.
0: Clar, o sigui, impressionant. O sigui, no, és que no ens hi podem arribar a veure.
1: No, està claríssim. Ireneu, déu-n'hi-do les curiositats de la Mare Natura i d'alguna cosa més, no sabria definir-ho, però que fa por, fa por.
0: Bueno, més que por, el que fa és molt petit. Molt,
1: fa molt petit. Molt allò que dius, no som ningú.
0: No. Per això deia, un ninot de paper i encara.
1: Ireneu, moltes gràcies, com sempre. La setmana vinent més.
0: Sí, mirarem de...
1: Estem esgotant ja la temporada, però ens queden més coses.
0: Sí, encara queden unes quantes. I la setmana que ve, doncs, parlarem també... Bueno, s'apropa Santiago, doncs... Santiago, Sant Jaume, voleu dir-li. Aquí Sant Jaume. Però, bueno, doncs, hi ha unes certes veneracions, diguem que, de Santiago, que són, com a mínim, una mica curioses.
1: Molt curioses, diria
0: jo. Molt curioses i molt xocants.
1: Ja ens ho explicaràs la setmana vinent.
0: Molt xocants. Bueno, sí, veureu,
1: xocants i, d'alguna manera,
0: també... No, clar, però és que dius, i esto que viene? No ho saps.
1: No ho saps,
0: però, bueno, mira, són les coses de la cultura. Que,
1: ja en parlarem.
0: Ja en parlarem la setmana que ve.
1: Tingues cura de la calor, que no t'afecti excessivament.
0: Excessivament.
1: No, només l'ús. Ens
0: posarem a l'ombra.
1: Només l'ús.
0: Ens posarem a l'ombra, tu, que si no...
1: Molt bé, ens n'anem cap al no t'ho creuràs. Al final sempre ens ho acabem creient.
0: Sempre.
1: Ja t'ho dic jo. Ja
0: a veure, acostuma a ser més assenyat que no passa el que dic jo.
1: Home, una mica... Té les seves curiositats, també.
0: Al
1: final sou seccions agermanades, una mica.
0: Ja, com sempre.
1: Molt bé, Ireneu, que vagi bé.
0: Fins
1: la setmana vinent.
0: Vinga.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
2: Hola, soy Juan Carlos Unzué, exjugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
3: L'Associació contra el Càncer arriba a Sant Boi amb una nova delegació per estar més a prop de les persones i les famílies que conviuen amb aquesta malaltia. A partir de setembre ens trobareu el primer dimarts de cada mes de 17:30 a 19 hores a l'Ateneu Familiar de Sant Boi, al carrer de la Pau 8-10. Si vols informar-te, participar en les nostres activitats o fer voluntariat, truca al 900-100-036 o escriu a samboi@contraelcancer.es. Associació contra el Càncer. Treballem per millorar la vida de les persones amb càncer i les dels seus familiars. Promovem la prevenció, impulsem la recerca i apostem per una societat més compromesa amb la salut.
4: Això és la República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?

0: Dos quarts i cinc minuts d'onze del matí. El no t'ho creuràs, com sempre, diem allò de no t'ho creuràs, però us ho acabareu creient. Per què? Perquè el que expliquen aquesta bona gent és molt i molt creïble. En el cas d'avui, us signarà, ens acompanyarà la Marina Maillart, coach de benestar per a empreses i famílies, mestra de ioga i entesa en moltes disciplines com la meditació i molt més. Sigui com sigui, aquí comença l'autoconeixement d'aquesta setmana. I per cert, que ens surt un capítol molt literari. Avui precisament hem tingut una entrevista molt xula, també en format literari, amb el Jaume Clotet, i no contents amb això, doncs la Marina ens porta aquí un tou de llibres impressionant que et deu haver costat. Bon dia, Marina?
1: Molt bon dia.
0: Et deu haver costat perquè això pesa, portes aquí una columna
1: de
0: llibres.
1: És una manera d'entrenar el cos a primera hora del matí.
0: Molt bé, molt bé.
1: Tot s'ha de mirar al doble sentit.
0: Sí, però vulguis o no, tot això a la motxilla que portes...
1: Home, Déu-n'hi-do.
0: Déu-n'hi-do.
1: 4, 5, 6,
0: 7 llibres. I això vol dir que ens vols fer recomanacions de lectures estiuenques i una mica en la direcció que tu sempre expliques de coses d'autoconeixement, etc, etc, etc.
1: Doncs sí, perquè, com sempre, aquí per mi és un espai de reflexió.
0: Sí, senyora.
1: I sempre penso, quan torni aquí a l'espai, què faig? I a mi la veritat és que és un punt molt guai de meditació, perquè aquí es ve tot una miqueta, no? Encara que sigui molt espontani, sí, tot el que parlem i tal, sempre es ve com amb un tema, no? Perquè també els nostres oients es portin algo de profit d'aquestes sessions, no? I jo pensava, què els hi puc donar a aquesta bona gent? Què els hi puc donar perquè entrin aquest estiu amb bona energia? I jo pensava, com a mi m'agrada tant el tema dels llibres, que per cert, com ja sabem, no, aquesta secció és no t'ho creuràs. Saps quants llibres? Amb la tonteria, clar, jo mirant tots els llibres, perquè avui parlarem de llibres, dic, i quants llibres m'he llegit jo aquest any? Saps quants m'he llegit?
0: A veure, ens sorprendràs.
1: Va, vinga, avant. Digues un número, no et passis tampoc, que
0: coneixi... estem a juliol. Home, no, però coneixent-te, quasi mínim. Mínim un per mes.
1: Un per mes, sí, mínim un per
0: 8.
1: Mes. Sí, 8, 12, m'he llegit.
0: 12, 12. Déu-n'hi-do.
1: I veus que aquí alguns són bastant gruixudets.
0: Sí, és veritat, n'hi ha algun que, escolta, Déu-n'hi-do,
1: De 300 pàgines. Sí, doncs sí. Això, m'he llegit amb la tonteria 12 llibres i el que he fet simplement és treure temps, atenció, del mòbil. I intentant també, dic intentar perquè jo sóc de les persones, no sé si a tu també et passa, o les persones que estan escoltant, jo em marejo quan estic dintre d'un cotxe o dintre de l'autobús, i mira, jo tinc tota la bona intenció per agafar el meu llibre i llegir, però no hi ha manera. Llavors aquest, depèn de com estigui el dia, ho puc fer. Però sobretot, el missatge és, ostres, si et fixes quantes hores estàs dintre del mòbil, no?
0: Sí,
1: i et vas traient del dia a dia, doncs si t'ho fiques amb una bona lectura i t'enganxa, perquè el tema principal és que et pugui enganxar, és fantàstic. Llavors, què he portat aquí? No t'ho creuràs. Què he portat aquí? El que he portat són
0: a veure.
1: Diferents estils de llibre, com perquè a algú li ve més de gust el tema de la novel·la, o a algú li ve més de gust aquest estiu el tema d'aprenentatge, doncs jo he portat també llibre més gruixudet, llibre més finet, fàcil de fàcil lectura, doncs jo he portat diverses categories, i també dintre d'aquí, a veure quin t'encaixa més, no ho sé,
0: a veure,
1: dels que
0: va,
1: portarem, va.
0: A veure, explica'ns, va.
1: Sé que tu també, com a escriptor, no? I també que t'agrada tu llegir, a veure quin et cridaria més, perquè una cosa
0: jo
1: molt...
0: Jo et seré sincer, jo et diré la veritat.
1: I tant, home, i aquí estem per això. I també hi ha llibres moltes vegades que te'l recomanen, però tu el veus i dius, no em ve de gust, i a vegades...
0: Això passa, això passa.
1: Jo el deixo novament a on estava, i hi ha un moment a la vida que dius, ara sí l'agafes.
0: És el llibre que et troba tu, no tu el llibre.
1: M'encanta. Doncs
0: és el llibre et trobarà tu.
1: Podria ser això com un titular.
0: Sí, jo quan a vegades marxo de viatge, penso, ui, què llegiré? I saps què faig? Me'n vaig amb un plastatge que tinc, hi ha un plastatge de la meva biblioteca que que és exprés només de llibres que per algun motiu o encara no he llegit i, sí. i fa anys que estan allà, sí. per algun motiu,
1: vale.
0: o fins i tot alguns que fa molt de temps que havia llegit i que quasi bé no recordo. Aleshores, okay. aquest plastatge és exprés per què? Perquè quan me'n vaig de viatge dic, el llibre em triarà a mi, no jo el llibre, i me'n vaig... improviso i sense mirar, sense mirar els llums i els títols. M'acosto al plastatge i sense mirar, pum, n'agafo un. I el que agafo dic, ah, el llibre m'ha trobat. Aquest és el llibre que vol acompanyar-me en aquest viatge.
1: És com les cartes, no? Vinga, aquesta.
0: Sí,
1: no?
0: sí.
1: Intuïció,
0: sí, sí.
1: instint... Bueno, mira, també parlem aquí d'aquesta secció, no?
0: Molt aquest bé.
1: Instint.
0: A veure quins llibres t'han trobat a tu.
1: Portem, va, el primer.
0: Sí, vinga.
1: Mira, el primer llibre que porto és per mi com és com la Bíblia, no, del mindfulness, i es diu El poder de la hora, de Eckhart Tolle. Te'l deixo per aquí perquè també el puguis veure.
0: El poder del ahora.
1: Sí, és un dels clàssics del mindfulness i ens recorda moltes vegades, no, que patim més des del que imaginem que des del que realment està passant.
0: Clar.
1: És un llibre que jo no sé quantes vegades m'he llegit, però moltes vegades...
0: D'aquests de capçalera, que sí.
1: Sí. sí. A vegades entra, a vegades no. Però faig una miqueta el que tu has fet i això m'encanta. És que a vegades jo obro el llibre i aquella pàgina la començo a llegir. I
0: Molt
1: és
0: bé.
1: Una reflexió. És a dir,
0: sí.
1: és un llibre per reflexionar, per llegir lent. Perquè moltes vegades dius, ui,
0: sí.
1: aquí què està passant? Llavors, és un llibre per gaudir. I per obrir, doncs mira, a veure
0: però,
1: què em diu.
0: Clar, no tots els llibres ho pots fer-ho,
1: Exacte.
0: No podràs fer-ho amb una novel·la,
1: Exacte.
0: Però aquest tipus de llibre sí, perquè al final
1: sí.
0: el que trobes a dintre
1: sí.
0: està farcit de reflexions
1: sí,
0: i de
1: totalment.
0: I de
1: com pots veure, té tot d'enganxines.
0: O sigui, sí? No, ho he vist. Ho he
1: perquè
0: vist.
1: És molt reflexiu.
0: Bueno, i es veu castigat, eh? És a dir,
1: sí.
0: que l'has treballat,
1: sí.
0: que l'has tocat molt.
1: Ha viatjat amb mi, ha anat a la platja,
0: el
1: ha creuat
0: poder,
1: en mig molt.
0: El
1: sí.
0: poder de l'hora
1: sí.
0: del Eckhart Tolle.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Sí, exacte. I després anem amb un altre, perquè ara que portem més categoria, no, de reflexió, de mindfulness, d'estar en moment present, aquest, el que porto ara, és un llibre també que està molt cascadet, no, perquè, com veuràs, està tot ple.
0: Sí,
1: no ho podeu veure, però... No,
0: diu molt a favor de la lectora, això, de
1: sí?
0: prendre notes i de...
1: Bé,
0: I tant.
1: És un... Jo ficaria aquest que està a la categoria de salut i divulgació científica i es diu Respira. James Nestor.
0: James Nestor,
1: clàssic i és una passada perquè et porta doncs, moltes reflexions de com respirem, de si respirem bé. I vull fer com una petita introducció del que diu, no estic haciendo spoiler,
0: és el que
1: fica a darrere la contraportada, perquè em sembla superguai de comentar els nostres... Atenció,
0: a veure.
1: Sabies que de las 5.400 especies de mamíferos, somos la única que tiene los dientes torcidos?
0: Caray.
1: Hace 150 años el ser humano dejó de masticar tanto y con ello se inició un proceso de deformación de la mandíbula y empezamos a respirar por la boca en vez de por la nariz.
0: Caray.
1: Bueno, això és una
0: que fort, no?
1: petita cosa que dius...
0: Sí, això, d'entrada ja...
1: Som els únics animals,
0: clar,
1: és molt heavy, eh?
0: T'encurioseix una mica el que està explicant
1: sí.
0: i el perquè de tot plegat.
1: I fa pràctiques i t'explica molt sobre l'anatomia i jo he fet algunes d'aquestes pràctiques que diu, jo les he provat.
0: Uh-huh.
1: Llavors, bueno, a qui li agradi tot aquest tema és molt guai. I, bueno, ja veus, no?, com està?
0: Sí.
1: Cascadet i...
0: Sí, amb molts apòsits aquests i molts... Respira del... James Nestor.
1: Sí. Després anem a... Bueno, com a enllaçant una miqueta, anem a una categoria que és de reflexió personal. És un llibre que té, mira, té 91 pàgines.
0: Sí,
1: o sigui,
0: ja es veu lleuger,
1: fàcil.
0: Petitó, bueno, maco, però petitó, i bueno, no sé, hi ha una motxilla.
1: Sí, hi ha una motxilla, sí, i ha dit lleuger, és que el llibre es diu Viajar Ligero.
0: Clar. Viajar ligero.
1: I és una fantàstica reflexió entre el que portem de viatge, ara que marxem de viatge, no? El que portem de viatge i el que portem a la nostra vida.
0: Clar.
1: I vaig a dir aquesta contraportada perquè també és una petita reflexió que m'encanta, és com su manifesto. I diu, en la vida passaràs, atenció, això és molt fort, 23 años durmiendo.
0: Sí, es cierto.
1: 20 años trabajando.
0: Ajá, ajá.
1: 6 años comiendo.
0: Bueno.
1: 5 años esperando.
0: Caray.
1: 4 años pensando.
0: Uh-huh.
1: 228 días lavándote la cara y los dientes. Y tendrás 46 horas de felicidad.
0: 46 horas de felicitat només.
1: Sí, sí, dice...
0: Esto... Imagina't! Imagina't, home, dit d'aquesta manera fa fins i tot por aquestes menes de profecies, però vaja, són números.
1: Això és el que diu ell, no és com una reflexió de... vamos a viajar en esta vida más ligero.
0: Això
1: no?
0: Està signat per la Gabriel Romagnoli.
1: Sí.
0: I és viajar ligero, sí. la vida, diu, con...
1: La vida con equipaje de mano.
0: Con equipaje de mano, que xulo.
1: I és molt xulo, és molt xulo. No
0: molt
1: és res ni sí, depressiu, sí. Ni res... És molt guai de llegir i molt, molt reflexiu.
0: Doncs va, vinga, ja en tenim una altra.
1: Tenim tres, no?, amb la motxilla. Ja anem a la categoria de novel·la històrica.
0: Ah, molt bé,
1: clar,
0: molt
1: perquè
0: bé.
1: Aquí portem una miqueta de
0: tant.
1: Tot.
0: La novel·la històrica, que, sí. Que també val molt i molt la pena,
1: sí.
0: I molt xulo. En aquest cas...
1: Aquest cas, aquest llibre m'ha encantat. Superfàcil. Fàcil lectura, és
0: sí.
1: Les hijas de la criada de Sonsoles
0: sí,
1: Onega.
0: Sí, és veritat, les hijas de la criada, que en el seu moment jo crec que ja me n'has parlat d'aquest llibre, tu, a nivell personal.
1: Vaig fer com una puntilleta així
0: sí,
1: i avui el vull portar perquè és un llibre també que està ambientat a
0: sí.
1: Galícia del segle XX i també té com molts tocs històrics i reals i la veritat és que marca com la diferència no, entre dos estils de vida, no? Dos nivells o qualitats
0: sí.
1: De vida, no? I com
0: nivells socials, clar.
1: Sí, nivells socials i com es van entrellaçant. I és una història tan maca, tan real, no? Que... I també tant amb el tema de secrets familiars. És molt guai. Jo me'l vaig llegir en tres llibres.
0: Que xulo,
1: ai,
0: que
1: en tres, en tres dies.
0: En tres dies. Molt bé.
1: I mira, unes 400 pàgines. Molt fàcil
0: sí.
1: Lectura.
0: Ja ho sabeu, amb sí. Les novel·les no es pot fer spoilers, però vaja, recomanable. I tant que
1: molt
0: sí.
1: Recomanable.
0: Molt bé.
1: Ara passarem
0: més
1: a...
0: Coses.
1: Més coses, més llibres.
0: Més llibres.
1: Ara passarem a la categoria de novel·la contemporània.
0: Val.
1: Aquest és l'últim llibre que m'he llegit.
0: Val. A veure.
1: No m'havia llegit mai sobre aquest escriptor i la veritat és que m'ha agradat. Té, jo vaig ficar l'altre dia a Instagram,
0: sí?
1: Digo, Pedro escribe bonito, perquè es diu Pedro Simón.
0: Pedro no, Simón.
1: No sé
0: bé.
1: Si l'havies escoltat alguna
0: sí,
1: vegada,
0: sí, sí.
1: Però la portada és superxula.
0: Uh-huh.
1: Es diu Lo Inesperado.
0: Sí, és veritat. Explica la portada. A mi m'agrada molt que quan presentem
1: sí?
0: Llibres a la ràdio
1: sí.
0: Expliquem la portada. És una platja.
1: És una platja on es veuen una parella.
0: En blanc i negre.
1: Sí, en blanc i negre, perquè això està ambientat com als anys 40-50.
0: Uh-huh.
1: I la noia, no?, està volant a la platja, no? Està volant i ell intentant agafar-la, no? Jo
0: sí.
1: Crec que l'agafarà,
0: sí, és
1: però
0: com,
1: ja està volant.
0: Com si agafes una ballarina i la llences cap a dalt.
1: Exacte.
0: I després, doncs, evidentment l'has d'agafar, però Déu-n'hi-do com vola la noia.
1: Déu-n'hi-do,
0: està molt...
1: Déu-n'hi-do. Sí,
0: força amunt, Força...
1: És una novel·la històrica molt maca. A mi m'ha transportat molt a les vivències dels nostres avis, dels nostres àvies. I també com la vida no és inesperada
0: sí.
1: I com...
0: Home, d'aquí el títol, Lo Inesperado.
1: Lo Inesperado, exacte, sí, sí. I parla també com una barreja entre la fragilitat de la vida, l'esperança de viure i com les situacions familiars de cada persona
0: a,
1: i de
0: a veure,
1: cada família.
0: És d'aquelles històries que saps que pertanyen a altres... però que vulguis o no t'hi sents identificat, poc
1: sí,
0: o molt.
1: Sí, 100%. És per tenir el Kleenex al lado, però també per donar un peu a la vida i dir, ole tu. No? Llavors és com una barreja i jo la recomano. Si us agrada i us agrada la portada, i com tu deies,
0: fantàstic.
1: No? Mira, lo toco, así, és un sí,
0: sí,
1: pues
0: sí,
1: endavant
0: sí.
1: Amb aquest llibre.
0: Doncs vinga, ara un de força gruixut.
1: Un de força
0: molt
1: gruixut,
0: bé,
1: sí, perquè aquí, com he comentat, no? Aquí portem diferents tipus de llibre, i aquí vaig avui amb la Dolores Redondo, que es diu Les que no duermen.
0: Les que no duermen.
1: Ja només amb el títol,
0: ui,
1: no?
0: Ui.
1: És de la categoria novel·la negra i psicològica, i es veu aquí a la portada, bueno, si ho vols mirar també.
0: Sí, veiem,
1: què veus aquí?
0: Veiem que del terra, un terra ple de pedra, de
1: sí.
0: Roca, surt una mà. Surt una mà així com si volgués sortir d'una mena de, no sé, d'estar enterrat aquí o d'estar, no sé, sigui com sigui, una mà intenta començar a sortir.
1: Sí, la veritat és que Dolores escriu supermaco i és una novel·la de misteri, d'investigació criminal, una barreja de psicologia entre personatges, de traumes del passat, de llegendes populars. Sí? No dic molt més, perquè molt no és spoiler.
0: Però ubicada a quin lloc? Això sí que ho podem saber o
1: ubicada,
0: no?
1: Ubicada... Ostres, ara m'has agafat perquè ara no...
0: No, ho deia com que parlaves de llegendes i tal.
1: Sí,
0: i, no sé.
1: No sé on ben bé on estava ubicada. Bueno, és que clar, dic que no ho sé molt bé perquè el nom és complicat, però jo l'he trobat en la cima de Legarrea.
0: Legarrea.
1: En uno de los valles tranquilos de Navarra.
0: Sí, sí, tant i tant. No t'ho dic perquè, vale,
1: geografia
0: navarresa,
1: ens
0: ho imaginem molt
1: ja
0: bé.
1: Ja ho tenim.
0: Sola que, com a mínim, aquí 400, 500 pàgines i són
1: ara,
0: 500.
1: Ara t'ho dic, ho dic perquè potser també és important.
0: Potser 600, eh? Sí, no, és per la curiositat.
1: 604
0: veus,
1: pàgines.
0: Veus? Mira si tinc bon ull, eh? 600 pàgines.
1: Oye, molt bé, ho tens allà.
0: Molt bé, està bé, està bé. I tant.
1: I ara
0: el darrer que ens portes.
1: Ara anem cap a l'últim. L'últim llibre és una novel·la humana i també de superació. És un llibre que m'he llegit aquest any i això me'l vaig llegir en 3 dies, jo crec, i es diu El niño que vino del silencio.
0: Sí, senyora, El niño que vino del silencio.
1: Costarà molt de dir aquest nom al títol, a l'escriptor, és 30 Umrigar.
0: Bueno,
1: vale.
0: Molt bé.
1: Aquest llibre és un llibre
0: 30
1: que...
0: 30 Umrigar, vale. Umrigar, 30 Umrigar.
1: És un llibre que es llegeix molt fàcil. És de lectura molt fàcil i parla sobre el tema de la culpa, la dificultat que a vegades tenim, no?, per demanar perdó, de la rendició, de la búsqueda que a vegades tenim, no?, per donar sentit a la nostra vida, qui som i d'on venim. I aquí doncs parla de diferents famílies, diferents històries. És molt xulo de llegir. És molt xulo.
0: Molt
1: i a la portada surt un nen,
0: sí,
1: no, amb un bastó i al fons es veuen entre les muntanyes i
0: muntanyes,
1: els núvols,
0: els núvols de les alçades, vaja, aquí també uns sentiments molt materns de mares i etcètera, etcètera.
1: Vas, vamos, te l'has llegit?
0: Sé una mica de què va aquest llibre, però molt bé.
1: Doncs aquest és...
0: Pressionant.
1: Aquest és l'últim llibre que he portat dels 8 quilos de llibre.
0: També força gruixut, no tant com l'altre que hem dit, però també un llibre amb contingut, que, bueno, que tindreu aquí estona, de lectura.
1: Sí, a veure, jo et dic que els llibres s'han de gaudir. Jo a vegades gaudeixo molt els llibres, que m'agafa un moment de silenci i papapà i començo, i de vegades són intermitents.
0: Mira, a mi m'ha passat de llegir un llibre extremadament llarg, brutalment llarg, i fer-se curt, perquè el gaudeixes i perquè els
1: totalment
0: personatges t'acompanyen, i quan dic que t'acompanyen vol dir que tens ganes de saber cosa d'ells i tal.
1: Sí.
0: I en canvi hi han llibres que no són massa extens i m'han cansat, però com tota la vida, no? Perquè hi ha lectures, doncs, bueno, és com tot, i penses, ui, se'm fa feixuc, però és com tot, hi ha temàtiques que t'interessen, hi ha maneres d'escriure que tu t'entren més o t'entren menys, el que sigui, però que al final com d'important és llegir, tu deies molt bé, deixeu la maquinària, deixeu la tecnologia, que la tecnologia que millor s'adapta al cervell és la de la lectura.
1: Sí.
0: Això també és tecnologia, però és tecnologia literària.
1: Totalment, i si puc donar pues, un consell, no?
0: Sí.
1: De cara a l'estiu... no ens fiquem en els ideals, no? Ostres, la Marina ha llegit 12 llibres, jo no m'he pogut llegir cap perquè tinc 3 nens, no? És a dir, que cadascú té un estil de vida diferent, però sí que és veritat que quan agafeu un llibre, que no sigui per obligació, que hi ha bastantes obligacions tenim a la vida, com que agafes un llibre perquè em toca llegir un llibre.
0: T'ha de vindre de gust, molt.
1: Exacte.
0: També has de fer un exercici d'autodisciplina i dir, va, he de llegir a l'estiu, va, una mica.
1: També, però...
0: Autodisciplina, però el que et vingui de gust.
1: Exacte. Doncs aquí tenim els llibres, aquests 7 llibres que a mi em semblen fantàstics, diferents categories, i aquí la pregunta que t'haig de fer, Amadeu,
0: va,
1: quin d'aquests llibres diries, ai, mira, l'agafaria i... Sí. Va, me'l llegiria,
0: jo t'he dit
1: per
0: que,
1: curiositat.
0: Sí, que et seria, t'he dit que et seria sincer i amb sinceritat, i no és per buscar la resposta fàcil. És que, esclar, m'interessen diversos per diferents motius.
1: Va, vinga.
0: Per exemple, els de reflexió, qualsevol d'aquests de reflexió ja m'agrada, no? Sense anar més lluny, jo que sé, el Respira, no? Per exemple, el de la motxilla m'agrada perquè el viatjar, bueno, al final és aquesta metàfora de la vida que és, doncs, viatjar.
1: Totalment.
0: I com has de viatjar? Lleuger d'equipatge, perquè al final,
1: totalment,
0: al final ja t'aniràs, no has de marxar amb pes, amb motxilles molt carregades, perquè la motxilla la carregaràs durant el camí.
1: Totalment.
0: Durant el camí, que es tracta d'això. Per tant, aquests m'interessen, com m'interessa alguna novel·la, no et diré que no, però jo, et soc sincer, em quedaria amb algun d'aquests. Mira, m'agrada el tema de que val la pena, quan estàs relaxat i per vacances, que algú et faci reflexionar i recuperar una mica el sentiment, no?, de tot plegat.
1: Sí, a vegades aquests llibres el que et fan és tornar tu, no?
0: Sí.
1: I és guai de poder tenir, pues, aquesta varietat i tenir nosaltres també el privilegi, sobretot una cosa molt interessant, el privilegi de saber llegir.
0: De saber llegir. Que amb una mica saber llegir, al final saps què és? Escoltar-te tu mateix.
1: Sí, mira, però jo vaig sobretot perquè, per exemple, els meus besavis no sabien llegir, no? Llavors,
0: clar,
1: és a dir, la lectura, no? El poder
0: t'entenc.
1: Que es dona del coneixement, no?
0: És una gran sort, però jo quan dic saber llegir me refereixo, doncs, a l'hora de llegir un llibre, home, has d'escoltar-te perquè al final el que estàs llegint és la teva veu interior,
1: no,
0: que és la de l'escriptor, però acaba sent tu.
1: I tu la transformes, no? Aquestes paraules...
0: Sí, senyora.
1: Les transformes amb la teva pròpia vivència, no? I a mi m'agrada molt perquè jo m'imagino els llibres. Després em costa molt del llibre veure la pel·lícula.
0: Ah.
1: És com jo prefereixo quedar-me amb el llibre.
0: Sí, segur
1: però
0: que és millor sempre el llibre.
1: Però jo sóc molt fan de la lectura i de llegir en companyia, de llegir de forma
0: molt
1: grupal
0: bé.
1: I de tenir estonetes individuals al costat de gent que
0: també
1: està llegint.
0: Doncs ho celebrem molt.
1: Així que aquí estan els llibres.
0: Ho celebrem molt. I t'agraïm això, que avui ens hagis portat aquestes receptes, perquè al final són receptes literàries.
1: Totalment.
0: Escolta'm, et desitgem un bon estiu, un bon mes de juliol, unes bones vacances. Segurament encara tornaràs, però
1: possiblement.
0: Vull dir, nosaltres ja desitjar-te que,
1: vinga, va,
0: que les calors vagin bé. I saps què hem triat per avui de cançó?
1: Vinga, va. No m'ho creuré.
0: Segur que sí. El color esperança del Diego Torres.
1: Oh.
0: Per què? Doncs perquè al final les lectures i els bons pensaments el que et porten sobretot, a part de bon rotllo, és esperança.
1: Molt bé,
0: esperança...
1: m'encanta.
0: Sí? T'agrada?
1: Sí, molt bé.
0: L'escoltem?
1: Vinga.
0: Sí? Doncs moltes gràcies, Marina Mallar.
1: Que vagi
0: molt
1: bé.
0: I a vosaltres, estimades i estimats, aquí ho deixem. Gràcies per la vostra fidelitat i per la vostra companyia, o vaja, per deixar-vos també acompanyar per nosaltres. Demà és dimecres. Per cert, demà a l'Espai de la Ciència vindrà el Carlos Lara, el nostre meteoròleg, i ens explicarà com hem de gaudir de l'eclipse d'aquest estiu. Ens ho explicarà la mar de bé. Per tant, serà molt interessant. A banda de la recepta, de les cròniques bastardes i dels contes de l'Albert Estengre. Demà és dimecres, que no és poca cosa. I nosaltres som els de la República Santboiana. Que vagi molt bé.

0: Bon dia, són les 11. Junts anunciarà formalment d'aquí a uns minuts que abandona el govern tripartit de Girona, que formen amb Guanyem i Esquerra Republicana. La decisió arriba quan falten 10 mesos només per les pròximes eleccions municipals. Pugen un 40% les consultes als centres d'atenció primària relacionades amb l'onada de calor l'última setmana. El gruix dels episodis atesos són cops de calor. Les intervencions a urgències derivades de les altes temperatures pugen també un 20%. L'última setmana hi ha hagut també 40 hospitalitzacions, sobretot per deshidratació. El govern valora concedir ajudes econòmiques als comerços afectats per l'esvoranc a la zona del Puiget a Barcelona. Aquest migdia la Generalitat es reunirà amb els propietaris que han hagut de tancar els negocis des de fa una setmana quan hi va haver l'esfondrament. Una macrooperació dels Mossos vinculada a un tiroteig sense ferits a Sant Adrià de Besòs acaba amb 3 detinguts i 6 armes de foc requisades. Hi ha 150 efectius de la Divisió d'Investigació, la Unitat Canina, la de Drons i també la Policia Científica. La investigació continua oberta. El Consell de Ministres aprovarà avui tipificar la violència vicària com un delicte contra les dones. El text inclou mesures específiques i contempla la retirada de la pàtria potestat. França celebra aquest matí amb una desfilada militar massiva la seva Diada Nacional, en què per primer cop hi participa una representació d'Ucraïna. 24 caps d'estat i de govern assisteixen a l'acte, que serà l'últim 14 de juliol de l'actual president Emmanuel Macron. Canvis d'ubicació del Piro Musical de la Mercè i de la Festa de la Nit de Cap d'Any a Barcelona. Les obres al recinte de la Fira porten el Piro Musical a la platja del Bogatell i la Festa del dia 31 de desembre a l'Anella Olímpica de Montjuïc. Els canvis es podrien mantenir més enllà d'aquest any.
1: Esports.
2: El Mundial de Futbol arriba al tram final. Avui Espanya-França, primera semifinal a les 9 del vespre a Dallas. Lamine Yamal assegura que no sent pressió, però és conscient que és el partit més important a la seva carrera. A l'Espanyol fitxen la davantera Natàlia Scott fins al 2028. La terrassenca de 19 anys, formada planter blanc i blau, arriba del Barça B, on està la màxima golejadora de segona divisió, el Badalona Women. Presenten avui Vicky Losada com a nova jugadora. I avui es reprèn el Tour de França amb la desena etapa de 166 quilòmetres amb 7 ports de muntanya, 2 de primera categoria.
0: I el temps: sol amb cel enterbolit i notable xafogó, amb temperatures una mica més altes a l'interior. El Pla de Lleida no es descarta algun valor de 40 graus. De manera local persistiran alguns núvols baixos a la costa sud. Al llarg de la tarda arribaran nuvolades desgastades per Ponent i també a les Terres de l'Ebre. 3CAT Info.

After Samboy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Samboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsamboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsamboi. Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsamboi.cat.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Són les 11 i 6 minuts al matí. Iniciem aquest Dies de Ràdio de dimarts. Us saludem des de l'estudi de Mia Grima de la nostra emissora. Què és el que farem en el transcurs d'aquestes properes dues hores? Doncs avui dimarts, com és habitual, obrirem l'espai solidari que fem amb la col·laboració de la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Sant Boi. Avui recordarem una entrevista amb la Fundació Josep Comaposada, Sindicalistes Solidaris, amb la responsable de projectes de cooperació i educació pel desenvolupament, Núria Pelai. I a partir de les 12 del migdia obrirem l'espai de Medi Ambient i Sostenibilitat, l'Espai La Terra, amb el Víctor Luna, que avui parlarà de l'organització referent dins l'economia social i solidària, Solidança. Doncs som-hi, comencem aquest Dies de Ràdio de dimarts. Ja coneixem la nova cançó dels U2 cantant en espanyol. És un avançament del nou àlbum d'estudi que arribarà a finals d'aquest 2026. Doncs som-hi, avui comencem amb la música dels U2 i aquest Street of Dreams.

0: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
1: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
0: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: After Samboy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Samboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsamboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsamboi. Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
1: Dies de ràdio amb Mònica Santacreu.

0: Continua la sintonia de Ràdio Sant Boi. El dia és de ràdio. Iniciem l'espai solidari. Aquest espai que fem amb la col·laboració de la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Sant Boi. Amb les notícies, l'agenda solidària, la música d'arreu del món i l'entrevista d'actualitat, que avui serà amb la Fundació Josep Coma Posada, Sindicalistes Solidaris. El primer que fem és saludar des de la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau a la Laura Alonso. Laura, què tal? Bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Tot a punt?
1: Tot a punt.
0: Som-hi. Doncs comencem, si et sembla, per l'entrevista i perquè ja ens escolta. De fet, és la responsable de projectes de cooperació i educació pel desenvolupament de la Fundació Coma Posada, Sindicalistes Solidaris. És la Núria Pelai. Núria, què tal? Molt bon dia i benvinguda novament a aquest espai solidari del Dies de Ràdio.
2: Bon dia, m'havia adelantat.
0: bon dia, benvinguda.
2: Gràcies.
0: Som-hi, iniciem aquesta entrevista presentant qui sou. Sou Sindicalistes Solidaris, que és el nom amb el que us coneix pràcticament tothom, amb aquesta fundació com a posada, una fundació sense ànim de lucre, creada pel Sindicat UGT de Catalunya l'any 1988. Anem a aquell any, tirem enrere, Núria, any 88, de quina manera, per què, amb quina principal motivació es crea aquesta fundació, Josep Coma Posada, Sindicalistes Solidaris?
2: Doncs mira, potser ens hem de remuntar una mica abans de l'any 88 i l'origen el trobem a la transició a l'estat espanyol, quan el sindicalisme era molt dèbil, on doncs tot estava a les beceroles, i sindicats alemanys van ajudar el sindicalisme català a tirar endavant. Van fer formacions, van ajudar-los a tornar a vestir tot el que era el sindicalisme després de 40 anys o 45 que no n'hi hagués hagut. A partir d'aquí, l'any 88, quan ja el sindicalisme està consolidat a casa nostra, el que decideix la UGT de Catalunya és fer una fundació per fer exactament el mateix: anar a cooperar i anar a ajudar el sindicalisme dels països on aquests estaven més dèbils. I aquesta és la nostra raó de ser: el treball digne, tots els drets laborals als països on doncs no està suficientment consolidat i desenvolupat.
0: Per tant, des d'aquell abans del 1988, o pràcticament 1988, fins ara, evidentment, han passat moltíssims anys, què és el primer o les primeres actuacions que vau fer en aquell any o en aquells anys, que òbviament són força diferents i han anat evolucionant també amb la història, amb el temps, amb les necessitats, el que pot ser ara mateix el vostre dia a dia en aquest 2026?
2: Sí, evidentment hem anat evolucionant i hem anat especialitzant-nos més en temes molt, molt concrets, no? Potser els primers anys doncs fèiem coses molt més eclèctiques, des de col·laborar, jo recordo quan hi va haver l'huracà Mitch, doncs la rehabilitació d'habitatges, vam

0: però sí que tenim molt clar aquest perfil nostre.
1: Dius espectre molt ampli, també aquesta amplitud ens fa marxar doncs d'on estem ara, nosaltres a Sant Boi o Barcelona, Catalunya, Espanya, també vosaltres també marxeu d'aquestes fronteres, col·laboreu amb, i feu projectes amb d'altres països?
0: Sí, sí, sí, nosaltres tenim com a prioritat dues zones, que són la Ribera Mediterrània, pel tema veïnatge, i perquè tenim doncs molts ciutadans de Sant Boi o molts ciutadans de Catalunya que són d'origen d'aquests països, al igual que doncs per nexes històrics doncs treballem a Amèrica Llatina, i són les dues zones que en aquests moments estem treballant, concretament a la gran part del nostre, de la nostra feina doncs és el Marroc i el Salvador, tot i que podem fer coses puntuals doncs a Palestina o podem fer coses puntuals a Colòmbia. Però els dos llocs on més presència tenim i on desenvolupem gran part de la nostra activitat doncs són aquests dos.
1: Laura.
2: I en aquests països que comentes, quines són les accions concretes que esteu fent? O sigui, cap a on esteu enfocant els projectes?
0: Doncs mira, en el cas del Marroc, bàsicament treballem dos aspectes. Un és l'erradicació del treball infantil i a través de fomentar doncs que els nanos no abandonin l'escolarització. Això ho fem molt concretat al nord del país, que és on hi ha més problemes d'aquesta tipologia. I després ens centrem moltíssim, que és, per exemple, on doncs treballa l'Ajuntament de Sant Boi, amb donar suport al sindicalisme de la CDT, que és un dels principals sindicats progressistes del país, en l'empoderament de dones i amb la participació de dones sindicalistes en el dia a dia. És un projecte que ja té una llarga trajectòria, però que cada vegada doncs anem veient que és més necessari, no? Fer que les dones participin en el sindicalisme, en la defensa dels seus drets laborals, i que al mateix temps doncs el sindicalisme incorpori una perspectiva de gènere en qualsevol de les seves accions.
2: I com es defineixen les prioritats? Com decidiu quina és l'acció que heu de realitzar principalment?
0: Doncs mira, en gran part ens la marquen les nostres contraparts. Les nostres contraparts, en el cas del Marroc, sempre són sindicats, la CDT que hem anomenat, i el d'erradicació del treball infantil l'estem fent amb un altre sindicat que majoritàriament té presència a ensenyament, per això treballem a les escoles amb tema d'abandonament escolar, i les prioritats ens venen donades, doncs, per als molts anys ja que portem de trajectòria col·laborant conjuntament, no? I anem veient quins són els elements de defensa dels drets humans que en aquells moments doncs són més vulnerables, on veiem que hi ha més problemàtica, i a partir d'aquí doncs anem traçant plans conjunts i projectes conjunts per anar doncs debilitant aquestes vulnerabilitats, no? I en el cas de la CDT doncs ells tenien claríssim que el que no podia ser era que el 51% de la població, el 51% també de la població treballadora, doncs no estigui representada cap òrgan de representació, tingués veu pròpia i que sempre fossin com actors secundaris, no? I a partir d'aquí doncs hem anat creant secretaries de la dona a totes les regions, a totes les províncies, a tots els sectors, hem anat formant les dones, hem anat també treballant molt amb homes, dient, ei, deixeu pas, no?, que vosaltres no ho heu de fer tot, i comenceu a aplicar una mirada diferent al vostre dia a dia dintre de la defensa dels drets laborals. I la veritat és que és un projecte que evidentment costa per temes culturals i per temes doncs de molta tradició del sindicalisme, però n'estem molt contents perquè cada vegada tenim més dones formades, dones empoderades, dones que agafen les regnes dels seus sectors i que estan treballant. Sí, sí.
1: Aquest missatge que ara ens envies, recordem que estem parlant des de la Fundació Josep Coma.

0: posades sindicalistes solidaris amb la responsable de projectes de cooperació i educació pel desenvolupament, que és la Núria Pelai. Tot això que ens expliques ho coneixem des del nostre territori i ben de prop, perquè doncs això, perquè estem, per exemple, en aquest mitjà de comunicació i ens arriben aquest tipus d'informacions. Però més enllà, dèiem abans, de les nostres fronteres, com és enviar aquests missatges, com és treballar aquest dia a dia amb aquests altres sectors que potser aquí no ens arriba aquesta informació i ja que teníem nosaltres ens agradaria doncs saber-ho, no? Des d'aquests altres territoris, com s'envia aquesta informació, com s'explica, com es fa aquest tipus de sensibilització, Núria?
1: Doncs la clau és que ells estiguin convençuts de que és necessari. Si la CDT, posant aquest cas concret, no fossin molt conscients de que no poden deixar a les dones fora del seu projecte sindical i fora de la defensa dels drets humans laborals, en general, seria molt, molt complicat. El que hem anat veient ara amb els anys, que ja portem treballant concretament amb l'empoderament de dones sindicalistes, doncs és que no tenia cap sentit que sectors altament feminitzats no hi hagués cap dona a dins ni de les executives ni ningú s'anés a preocupar directament pels seus problemes, no? I et poso un exemple molt concret. Fins fa 4 anys, si no recordo malament, l'estat marroquí no considerava, no tenia reconegut el sector de l'ensenyament preescolar i de l'ensenyament infantil. Per tant, un sector on majoritàriament el 95% són dones que estan treballant amb nens i nenes de 0 a 3 anys, no estaven reconegudes laboralment. Per tant, ni tenien cap mena de defensa, ni tenien cap mena de normativa, igual que elles, doncs, les que treballaven al menjador escolar o les que treballaven amb serveis de neteja a les llars d'infants. Per tant, no existien, per dir-ho així, ni cotitzaven a la Seguretat Social, ni tenien cap mena de dret. A partir de que es reconeix com a professió, el que hem fet és anar molt a treballar amb aquests sectors, a treballar, anar buscant, a informar, a saber quins problemes tenen totes les dones aquestes, que són moltíssimes, que treballen en aquests sectors. Però això sí, sempre ha de ser de la mà de que la contrapart, de que el sindicat del sud vegi aquesta necessitat de treball.
2: A mi m'agrada molt preguntar quan entrevistem a entitats de cooperació com rep la població local les tasques que feu i més en contextos que culturalment són diferents. Com està rebent que esteu treballant en aquest enfocament de gènere?
1: Doncs no t'amago de que a vegades hi ha tensions, de que mira, i et poso, canvio radicalment i et poso un altre exemple. Si me'n vaig al Salvador, l'any 2017, amb una visita que vaig fer jo al Salvador, va sortir el tema de les nenes embarassades, que al Salvador són moltíssimes. I quan dic moltíssimes, les xifres ens posarien a nosaltres el pèl de punta. Estàvem amb el sindicat de mestres i era una mica la sensació de que, bueno, és una cosa que passa, nenes de 10-17 anys es queden embarassades i, bueno, és una cosa que passa i no s'hi pot fer res, no? Jo, des de la meva mentalitat catalaneta, no, vaig oclusionar, no? Ostres, però què esteu dient, no? A partir d'aquí, després de 2 anys d'anar treballant el tema amb ells, d'anar veient què es podia fer, s'ha convertit en un dels projectes més potents que estem fent a El Salvador, juntament amb les cooperatives de treball digne que tenim, no? I ara treballem ja fa, doncs, des del 2019, amb temes de salut sexual reproductiva, amb els mestres, amb les famílies, amb les nenes. Perquè al final estem parlant de temes de salut mental, temes de salut sexual reproductiva, que en aquells moments ningú veia la necessitat d'incidir-hi, i en canvi ara doncs tenen claríssim de que és un tema que l'hem de treballar, i la violència de gènere que hi ha associada a tot aquest munt de, d'embarassos que hi ha de nenes. No? Per tant, sempre hem d'anar a buscar que la contrapart, la població dels països del sud, vegi la necessitat de treballar en un tema o en un altre.
2: Molt bé. També volia preguntar-te com... històricament aquí a Catalunya o a Espanya el recorregut sindical ha tingut una estructura. En altres països, en altres contextos, aquest ha sigut molt diferent. Com ha sigut poder adaptar les dinàmiques o les tasques que feu aquí en aquest context, en aquest cas al Marroc? Després entrarem amb El Salvador, però amb el Marroc m'interessa.
1: No, t'has d'adaptar. Mira, en el cas del Marroc, té un sistema sindical bastant similar al que tenim nosaltres. Uh-huh. El sindicalisme al Marroc és d'herència francesa, d'herència espanyola, per tant, segueixen una estructura bastant similar a la nostra. Ara, l'Estat... marroquí reconeix el sindicalisme, però no li dona, perquè ens entenguem, ni aigua, ni cap mena de reconeixement. O sigui, diu, sí, val, existeix el sindicalisme, però ni obligació de negociar convenis, ni cap mena de ara no em surt, ni hores sindicals per entendre'ns, per dedicar-te a les tasques... ni cap mena d'interlocució, no? Tot i que el sindicalisme està representat a la segona cambra parlamentària, el que seria el nostre Senat, serà una mica diferent al país, però sí que tenen una representació, però no existeix la negociació col·lectiva com nosaltres l'entenem. Per tant, el que hem de fer és adaptar totes les nostres accions al model sindical que hi ha a cada país. Ja et dic, el Marroc és bastant similar, però no està reconegut com a interlocutor. Doncs a partir d'aquí hem d'anar veient com podem defensar els drets laborals. Mira, per posar-te un altre exemple, tenim un projecte que fa 3 anys el vam fer a Tànger i que ara l'estem començant a implementar a Casablanca amb l'Agència Catalana de Cooperació, que treballem precisament a les zones que... a les zones franques, el que són les maquiles. Allà són zones on gran part dels productes que nosaltres consumim manufacturen, no? Quan ens van deslocalitzar d'aquí, se'ns en van anar en gran part cap al Marroc, i on el sindicalisme té vetada l'entrada. No pot entrar, però és que no és el sindicalisme. Té vetada l'entrada a les zones franques, inspecció de treball. Per tant, allà tots els drets dels treballadors són vulnerats i no tenen cap mena de defensa. I és un país on no existeix els jutjats del social com nosaltres posaríem una demanda. Amb 10, tants dies de vacances, o no em pagues el que em correspon, podem anar a un jutjat del social. Allà no existeix. Conseqüentment, no existeix un advocat laboralista. No? Llavors, hem d'anar adaptant qualsevol... vulneració de drets que són infinites en el món laboral, doncs a les necessitats i a les eines que tenim a cada país.
0: Doncs avui estem parlant des de la Fundació Josep Comaposada, Sindicalistes Solidaris, amb qui és responsable de projectes de cooperació i educació al desenvolupament, la Núria Pelay. Parlàvem del Marroc i dèiem que també faltava, doncs, afegir més informació del Salvador, que deies tu també abans en una altra resposta, que és qüestió d'adaptar-se, no?, al territori en el que vas, no?
1: Sí. El Salvador, nosaltres, a més, ara estem en un país on el context polític és molt complicat. Uh-huh. Estem parlant d'un president del país que ja posava moltes traves, però ara ja fa un any, que les traves a les ONGs que treballen al país són... majúscules. No et deixen pràcticament treballar amb res. O sigui, la paraula, perquè ens entenguem, la paraula drets humans o empoderament estan prohibides. No? A partir d'aquí, què hem de fer? Doncs treballar amb els vulnerables, amb la gent que més ho necessita, i anar adaptant els nostres projectes i anar doncs, esquivant tots els esculls que ens posa el govern i no posar-nos en temes massa complicats. Podríem posar-nos a denunciar, però llavors immediatament ens expulsaríem del país. Llavors, què fem? Repleguem una miqueta corda, com aquell qui diu, i treballem amb els sindicats de mestres fora de les escoles, no com fèiem abans, i treballem molts temes a través de les nostres cooperatives, que ja són 45 creades al llarg dels anys, amb temes de justícia alimentària. Per què? Perquè aquí generem llocs de treball digne, sempre amb prioritat a les dones i mares solteres, que és el que dèiem abans de les nenes que es queden embarassades molt jovenetes, i què garantim? Doncs donar resposta a l'emergència sanitària i l'emergència alimentària que la FAO ha detectat en fase d'alerta, i anem vestint llocs de treball digne a dones del país. Llavors, és això, anem-nos adaptant i anem mirant cada vegada a cada país quines són les vulneracions i on podem ser més eficients.
2: El cas de El Salvador, bueno, nosaltres hem pogut entrevistar diverses entitats que ens han explicat que han sigut expulsades, i llavors ens alegra que pugueu estar treballant allà, i però tenint en compte les restriccions i les dificultats que hi ha en el territori, no? Comentaves que esteu treballant amb dones, amb justícia alimentària. Ens podries explicar algun cas en concret de què és el que s'està fent perquè la gent pugui entendre bé en què es tradueix?
1: Sí, mira, el que parlàvem abans de l'evolució, també. Nosaltres vam començar treballant amb grups de dones fent cooperatives del treball digne. Originàriament, aquestes cooperatives eren una cosa tan simple com un forn, no? Un forn...
2: De pa.
1: Un forn de pa, sí. Per entendre'ns, o com... Sí, un forn de pa, i feien formacions a grups de 15-20 dones, i els ensenyàvem a fer pa, pastes, pizzas, pastissos, qualsevol cosa d'aquesta. A partir d'aquí, sempre amb comunitats i amb zones molt vulnerabilitzades, oferíem llocs de feina a 15 dones, que llavors podien començar a produir, anaven venent, anaven també aportant una part dels seus beneficis a la comunitat. A vegades, doncs, becaven a un nen o una nena que havia de marxar a estudiar fora, a vegades, doncs, milloraven el centre de salut i compraven, doncs, algun material que era necessari, o adecentaven qualsevol espai, doncs, de lleure de nens, o feien coses així, no? Amb el temps i amb l'alerta alimentària vam veure que això ens quedava una mica curt. Què hem fet? Hem incorporat, ja pràcticament en tenim una trentena, horts. Hem fet uns horts amb un tècnic agrari que assessora i forma les mateixes dones, que sempre són horts ecològics, intentem recuperar llavors autòctones, on tots els adobs són naturals, i amb el que va produint aquest hort tenim dues vies. Una, la comercialitzem, i una altra, doncs, la fem servir per al forn. I dius, com fem servir pel forn? Doncs ens faltava una altra pota i vam fer un obrador. Un obrador on el que fem és conserves de tomaca, de qualsevol cosa, o fent marmelades dels fruits que d'això, i amb la qual ens estalviem, doncs, comprar fora, tenim la garantia de que els productes són sans i ecològics, i tenim una altra sortida. I llavors, amb el temps, hem anat afegint un quart factor que ens ha ajudat a tancar el cercle d'aquesta economia social i d'aquestes cooperatives, que hi hem incorporat unes basses on es cria tilàpia. La tilàpia és un peix molt nutritiu, que creix relativament ràpid i que aporta molta proteïna a una població que n'és deficitària. I aquesta tilàpia, aquesta bassa, de què s'alimenta? De les restes de l'hort, però també de l'aigua sobrant, el que la fem servir com a adob natural. Amb la qual tanquem tot el cercle i ara ja les cooperatives doncs, tenen forn, tenen obrador, tenen hort i tenen la bassa de tilàpia. Amb això què fem? Creem encara més llocs de treball digne per dones i oferim a les comunitats una alimentació econòmica a uns preus justos tant per als que compren com per als que produeixen i garantim doncs una espècie d'economia molt petiteta que és respectuosa amb el medi ambient.
0: Doncs estem parlant amb la responsable de projectes de cooperació i educació al desenvolupament de la Fundació Josep Coma Posada, sindicalista solidaris, que és la Núria Pelai. Per anar finalitzant aquesta conversa, parlem d'un altre projecte, aquesta col·lecció que teniu de contes infantils, contes sobre els drets humans. Estem doncs, a les portes, bé, queda doncs, això menys d'un mes per Sant Jordi i és una molt bona possibilitat doncs, això d'adquirir tant centres educatius o de lleure o famílies doncs, algun d'aquests contes. Fem la difusió pertinent, Núria.
1: Doncs és una col·lecció de la qual estem molt orgullosos i ens ho passem molt bé fent-la, i particularment jo, que és com quasi el meu projecte estrella perquè penso que porta moltíssim. I a més, quan tens el feedback amb regidories de cooperació, amb escoles, amb biblioteques, doncs és molt, molt agraït. Ara ja tenim 5 títols, estem treballant amb el 6è, o sigui, ja avanço que aquest any tindrem compte nou, i el que hem fet és anar treballant diferents drets humans adaptats a nens i nenes doncs de 5 a 10 anys, amb contes editats amb una qualitat molt bona, amb unes il·lustracions que són precioses, que ens fa la Laura Magrinyà, que és una il·lustradora, i cada any el que anem buscant és una persona, mira, sempre són dones, de moment, doncs fins ara tenim 5 títols, tots escrits per dones, cada una han sigut dones que ja tenen un reconeixement dins del món de la literatura infantil i juvenil, els hi hem proposat un tema, un dret humà sobre el qual treballar i a partir d'aquí doncs, ens han escrit un conte. Uh-huh. Aquest últim, el que aquest any arribarà, és Els contes de la paret, ens el va escriure la Cinta Arasa, que ha guanyat premis en literatura infantil i juvenil, i tracta sobre la llibertat d'expressió i sobre els drets lingüístics de les persones. No? Uh-huh. Era un... Hi va haver un moment no? quan a vegades sembla que la llibertat d'expressió doncs, està en entredit i que és un dret com a molt sensible i els drets lingüístics, vam apostar doncs, per treure aquest títol.
2: I com va néixer aquesta iniciativa? O sigui, què és el que us va remoure per dir hem de tirar per aquesta línia i entrar en centres educatius, bueno, amb la infància sobretot?
1: Doncs mira, moltes vegades és tan simple com escoltar la gent. Nosaltres vam començar a detectar a través dels mestres de la UGT, a través de les regidories d'ensenyament i de cooperació de molts ajuntaments que hi havia un nínxol que no estava cobert, que era aquesta edat, que eren... Havíem fet, hi ha molts materials a petició de molts tècnics i molts mestres per nanos més grans, havíem treballat temes ODS, tema drets humans, però ens quedava, pel que ens deien, ens quedava doncs, aquesta franja d'edat que era més difícil, no? Llavors vam decidir, doncs, vinga, posem-s'hi i anem explicant els drets humans als nens i nenes. I quina era la cosa que en aquell moment vam veure que era més adient per aquesta franja d'edat, doncs fer contes. Mm. I al final tots ens hem educat amb contes, no? I hem adquirit molts valors a través dels
0: I
1: contes.
0: I tant.
1: Si no estaríem ara aquí reescrivint la Caputxeta Vermella.
2: Exacte.
1: I estaríem fent aquestes coses, no?
2: I ja per acabar, perquè no sigui només per infants, també sí. Esteu treballant amb la revista Sud. Què és exactament això?
1: Mira, la revista Sud, aquesta sí que neix juntament amb la Fundació l'any 88. És una revista més especialitzada per públic general, però és una revista que surt una vegada a l'any, on la que dic jo de digestió més lenta, no? On cada any fem un monogràfic. Aquest any el monogràfic ha sigut sobre Palestina, i després doncs hi ha una altra secció on hi ha articles més diversos. Sempre demanem a gent de fora de l'àmbit del sindicat, gent especialitzada en diferents temes, doncs que ens escriguin un article. I és una revista, això, de pensament, és crítica, on és un producte que posem al servei de la comunitat més de reflexió.
0: Molt bé, doncs realment força interessant tot el que avui hem posat sobre la taula des de la Fundació Josep Coma Posada, Sindicalistes Solidaris, amb la responsable de projectes de cooperació i educació pel desenvolupament, la Núria Pelai. Núria, si alguna persona que ens escolta i es vol posar en contacte amb vosaltres, com ho pot fer?
1: Doncs mira, a través de l'adreça de correu electrònic, que trobarà a la web, per exemple, sindicalistasolidaris.org, o si no, segur que si es posen en contacte amb la regidoria de l'Ajuntament de Sant Boi, la Laura també els adreçarà a nosaltres, o si no, tan simple com apropar-se a qualsevol local de la UGT de Catalunya i a partir d'aquí doncs també els posaran en contacte. Però el més senzill és això, a través de la nostra adreça de correu electrònic, qualsevol petició, intentem satisfer-la, ja sigui amb materials o ja sigui doncs anant a molts centres educatius a fer activitats, que en fem moltíssimes.
2: I la col·lecció de contes i la revista també la poden aconseguir a partir de la vostra web?
1: Sí, igualment.
0: Sí. Molt bé.
1: A la web les trobaran descarregables. A vegades ens ho demanen molt les escoles, no? De part d'un exemplar en paper, doncs poder posar-ho en una pissarra o projectar el conte mentre es va explicant. Doncs això és possible descarregar-ho a partir de la web, però si no, si ens escriuen, també farem també fem arribar exemplars a qui estigui interessat.
0: Fantàstic. Doncs ara
1: i a les fires, fires també ens fem un far de repartir contes i revistes.
0: Fantàstic. Doncs moltíssimes gràcies, Núria Pelai, des de la Fundació Josep Coma Posada, Sindicalistes Solidaris. Gràcies per aquest temps avui a l'Espai Solidari del Dies de Ràdio, aquí a Ràdio Sant Boi, i fins la propera. Bon dia.
1: Moltes gràcies, bon dia.
0: Doncs arribem al final de l'Espai Solidari d'avui, com és habitual, amb el recordatori de quina manera, si volem estar al dia de totes aquestes informacions que generen a la nostra ciutat, com ho podem fer, Laura?
2: Ho podeu fer a través de la web municipal, a l'apartat de cooperació, i també en aquella mateixa pàgina us podeu subscriure al butlletí, que periòdicament anem llançant totes les informacions que van passant al municipi en relació a cooperació. I també, si voleu, a partir de l'Instagram tenim el compte que ens podeu trobar amb @cooperacio_AJSantBoi.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Laura Alonso, que vagi molt bé. Avui, novament, en aquest Espai Solidari, l'agenda, les notícies solidàries, la música d'arreu del món i també l'entrevista d'actualitat avui des de Sindicalistes Solidaris. I arribem al final, com és habitual, amb la cançó solidària. Avui, amb el tema Yo vengo a ofrecer mi corazón, és Fito Páez y Mercedes Sosa.

0: Junts fa oficial la seva sortida del govern municipal de Girona i trenca amb Guanyem i Esquerra Republicana a la cap de files dels juntaires. Gemma Geis reivindica l'obra de govern, però atribueix la ruptura a les tensions i desavinences dels últims mesos. Pugen un 40% les consultes als centres d'atenció primària relacionades amb l'onada de calor. L'última setmana, el gruix dels episodis atesos són cops de calor. Les intervencions a urgències derivades de les altes temperatures pugen també un 20%. L'última setmana hi ha hagut també 40 hospitalitzacions, sobretot per deshidratació. El Consell de Ministres aprovarà avui tipificar la violència vicària com un delicte contra les dones. El text inclou mesures específiques i contempla la retirada de la pàtria potestat. El govern valora concedir ajudes econòmiques als comerços afectats per l'esvoranc a la zona del Putxet, a Barcelona. Aquest migdia, la Generalitat es reunirà amb els propietaris que han hagut de tancar els negocis des de fa una setmana, quan hi va haver l'esfondrament. Una macrooperació dels Mossos vinculada amb un tiroteig sense ferits a Sant Adrià de Besòs acaba amb 3 detinguts i 6 armes de foc requisades. Hi han participat 150 efectius de la Divisió d'Investigació, la Unitat Canina, la de Drons i també la Policia Científica. La investigació continua oberta. Els Estats Units han bombardejat per tercera nit consecutiva l'Iran i el règim de Teheran ha atacat diversos petroliers a l'estret d'Hormuz, una acció que ha causat un mort. L'intercanvi d'atacs torna a escalar en una confrontació que fa pujar de nou el preu del petroli. Donald Trump assegura que vol restablir a partir d'aquesta nit el bloqueig a l'estret i que aplicarà una taxa del 20% a tots els vaixells. França celebra aquest matí amb una desfilada militar massiva la seva Diada Nacional, en què per primer cop hi participa una representació d'Ucraïna. 24 caps d'estat i de govern assisteixen a l'acte l'últim 14 de juliol del president Emmanuel Macron. Vaga de 3 dies a l'estudi de videojocs Ubisoft. Els treballadors de Barcelona protesten per un ERO que preveu l'acomiadament de gairebé un terç de la plantilla. Entre la cinquantena d'afectats hi ha l'equip de l'última entrega del joc Assassin's Creed, amb unes vendes de 2 milions de còpies només el primer dia. Canvis d'ubicació del piromusical de la Mercè i de la festa de la nit de Cap d'Any a Barcelona. Les obres al recinte de la Fira porten el piromusical fins a la platja del Bogatell i la festa del dia 31 de desembre a l'Anella Olímpica de Montjuïc. Els canvis es podrien mantenir més enllà d'aquest any.
1: Esports.
2: El Mundial de Futbol arriba al tram final. Avui França-Espanya, primera semifinal a les 9 del vespre a Dallas. Lamine Yamal assegura que no sent pressió, però és conscient que és el partit més important en la seva carrera. A l'Espanyol fitxa la màxima golejadora de la segona divisió, Natàlia Scott. Fins al 2028, la terrassenca de 19 anys, formada al planter blanc i blau, ve del Barça B. I avui es reprèn el Tour de França amb la desena etapa de 166 quilòmetres amb 7 ports de muntanya, 2 de primera categoria.
0: I el temps, sol amb cel enterbolit i notable xafogom, temperatures una mica més altes a l'interior. El Pla de Lleida no es descarta algun valor de 40 graus i de manera local persistiran alguns núvols baixos a la costa sud. Al llarg de la tarda arribaran nuvolades desgastades per Ponent i les Terres de l'Ebre.
3: 3CAT Info.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi. Macedònia musical. Remenem amb molt de gust la música que més t'agrada. Macedònia musical, cada dimecres de 4 a 5 de la tarda aquí a Ràdio Sant Boi.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu, de dilluns a divendres, de 11 a 1.
1: Doncs així és, continueu a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Iniciem la segona hora del Dies de Ràdio d'avui dimarts. I tot seguit donarem pas a l'espai de Medi Ambient i Sostenibilitat, l'espai La Terra, amb el Víctor Luna, que avui parlarà de l'organització referent dins l'economia social i solidària, Solidans. Doncs som-hi, iniciem aquesta segona hora del Dies de Ràdio d'avui dimarts, de la mateixa manera que ho fèiem ara fa 60 minuts, amb la música dels U2, tot això a propòsit de la nova cançó, és un avançament d'aquest nou àlbum que arribarà a finals d'aquest 2026. Doncs som-hi, ara són els U2 amb With or Without You.

0: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Continueu a la sintonia de Ràdio Sant Boi, tal com hem dit, donem pas a l'espai setmanal al Dies de Ràdio de Medi Ambient i Sostenibilitat, l'Espai i la Terra, amb el Víctor Luna.

0: Bon dia i benvinguts a la Terra. Comencem una setmana més, com dèiem, la última ja del Nadal, abans dels Nadals, amb moltes ganes, amb molta energia, i esperant a veure què ens porta el tió, què ens porten els Reis, i nosaltres ja ho sabeu que tornarem al 2020, aquests nous anys 20 que engeguem amb moltes ganes, amb moltes forces, amb molts canvis també, perquè recordem que aquest 2020, aquest 1 de gener, doncs ens entra la zona de baixes emissions, se'ns activa, que vigilem si tenim el cotxe amb etiqueta, si no, recordem sempre que el que s'ha de fer és anar a peu caminant i amb transport públic, i el cotxe doncs ens el podem vendre i guanyar uns calerons que sempre van bé per a la cuesta d'enero, no?, que diuen. I també recordem que entren també les noves tarifes, a la nova tarificació de transport públic, que també doncs premiarà, podríem dir, aquell que usuari habitual del transport públic, en detriment d'aquell que l'utilitzi més de forma puntual. Tot i que recordem que també tenim la T-Familiar, la T-Grup i altres opcions que podreu veure a la web de l'ATM. I bé, entrant una mica més en matèria, doncs avui tenim, com seguim, no?, amb aquesta temporada parlant de l'economia social i solidària, doncs tenim a Solidança, aquesta empresa referent amb les persones, amb la seva aposta pel medi ambient, que realment està fent molta feina aquí a Sant Boi, aquí al Baix Llobregat, amb, bueno, una gran quantitat de projectes, amb una inserció laboral, amb tot un foment de l'economia circular real, no?, que es pot veure que és molt pràctica realment, i que avui ens ho explicaran. I ens ho explicarà, doncs, per un cantó, des del punt de vista ambiental, podríem dir, que és la Nati Llesares, que ella és ambientòloga i és la cap de Medi Ambient, doncs, de Solidança. Bon dia, Nati.
1: Bon dia. Gràcies per convidar-nos.
0: A vosaltres per venir. I per l'altre cantó, a la meva esquerra, a la taula, doncs tenim a la Eva Martínez, que ens parlarà de tot l'àmbit més social, de tot aquest impacte positiu que tenim a les persones. La Eva és psicòloga i és la responsable de l'àrea social de Solidança. Bon dia, Eva.
2: Bon dia i gràcies.
0: A vosaltres. Bueno, bé, si voleu comencem una mica explicant, doncs, què és Solidança i una mica d'on ve, d'on apareix, no? O si és una cosa així molt nova o ja té una trajectòria.
1: Sí, ja tenim uns anyets, 22, no?
0: Mare meva.
1: 22 anys. Solidança és una empresa d'inserció, és una empresa de l'economia social. Estem vinculades al programa Roba Amiga des dels inicis, pràcticament, que és un programa que dona cobertura professional a la gestió del residu tèxtil amb valor social. O sigui, el programa Roba Amiga garanteix que hi ha inserció laboral i una gestió professional de la roba que posem en els nostres contenidors. Nosaltres, la nostra missió és crear llocs de treball per persones en risc d'exclusió, i treballem molt àmpliament al Baix Llobregat perquè estem situats a Sant Just d'Esvern, també tenim seu a Sant Joan d'Espí, i amb Sant Boi vam començar a col·laborar amb temes d'inserció ja fa 2 anys, que ho explicarà la Eva més detalladament, i amb temes de recollida de roba a partir del març, que vam complementar el servei que ja hi havia de contenidors amb un desplegament de 15 contenidors més per donar més cobertura i fer itineraris d'inserció amb la roba recollida.
0: Uh-huh. Si voleu, entrem en els temes així més socials i després entrem en el tema dels contenidors també i d'altres projectes, perquè comentau això, no?, que és una empresa d'inserció dins de l'economia social i solidària. Què vol dir ser una empresa d'inserció?
2: Doncs de fet, nosaltres vam començar fa 22 anys com una associació, era un grup de persones del teixit associatiu, doncs, que es van associar per mirar de buscar sortida a les persones que venien demanant, no?, ajut, en definitiva. I aquesta associació, posteriorment, l'any 2007, va ser quan va promoure l'empresa d'inserció. És una figura reconeguda pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, en aquest cas, no?, de les comunitats autònomes. Llavors es regeixen per unes lleis, no?, en aquest cas la del 2002 i la del 2007. Doncs es tracta, és un, o sigui, l'empresa d'inserció el que fa és com serveis de pont entre una situació, no, de risc, persones que venen derivades de serveis socials, i la sortida, que ha de ser una empresa ordinària. Per tant, nosaltres fem el pas intermig. És aquestes persones que tenen les dificultats i que per aquest motiu accedeixen als serveis socials municipals, arriben a l'empresa d'inserció derivades i es fa un itinerari d'inserció que pot durar des dels 6 mesos als 3 anys. Això vol dir que hi ha una contractació laboral i que en paral·lel hi ha tot un procés d'inserció, no? Amb una educadora que fa un educador, que fa l'acompanyament a través de tutories, es planteja també la millora formativa cap on ha d'anar perquè la persona després s'insereixi en el mercat ordinari amb el sector que, pel qual està motivada, no, aquesta persona.
3: Mm-hmm. Per tant, diguéssim, quan jo aboco la meva roba al contenidor groc, per exemple, es mou darrere d'aquest contenidor tot un engranatge, diguéssim, amb serveis socials, amb solidança, que això fa que si jo aboco la roba en bon estat al contenidor, doncs estic generant llocs de treball, però aquests llocs de treball bueno, comentau que la seu, la central, està aquí a Sant Just d'Esvern i Sant Joan d'Espí. Per tant, entenc que els llocs de treball es fan aquí a prop, també.
2: Sí, sí, els llocs de treball. De fet, nosaltres, bueno, Solidança és una entitat que es dedica al territori, lògicament. Les persones, o sigui, pel fet de posar Solidança un contenidor en un municipi, a través d'un conveni o a través d'un contracte, les persones venen derivades dels serveis socials d'aquell municipi. Per tant, sí, sí, lògicament hi ha una contractació. De fet, aprofito per comentar

0: per tant, en principi és un residu. El que es fa és que a través de l'economia circular es pot contractar una persona o diverses persones, no?, amb itineraris d'inserció, no?, persones que difícilment serien contractades per una empresa ordinària. Per tant, tot aquest procés és el que sempre es defensa des del projecte, no? Uh-huh. A part d'això, s'ha de destacar que també hi ha un centre de formació i l'empresa d'inserció, que és la que tenim, on tenim els llocs de treball reservats. Ara mateix són 70 llocs de treball reservats per persones en situació de vulnerabilitat. I en concret, si no sé si vols que et doni les dades de Sant Boi de les
1: sí,
0: persones nostres, contractades.
1: Si sabeu de la gent d'aquí de Sant Boi, doncs sí, seria tant. Perfecte.
0: Doncs han estat des del moment que vam començar a col·laborar, que va ser fa un parell d'anys, encara que el conveni, diguem, el tenim fa un any, doncs han estat 5 persones que han estat contractades a l'empresa d'inserció, en llocs de treball que habitualment són la tria de la roba o recollides, habitualment. De les 5 persones, 2 estan en actiu, porten un any i, ja sap, bueno, com he dit abans, poden prorrogar, diguem, fins als 3 anys. Una persona està inserida en el món laboral ordinari i bueno, les altres dues, una va ser baixa per determinats motius i una persona que no va poder continuar per un tema d'una malaltia, no? Uh-huh. Però bueno, són, vull dir, els resultats habitualment que tenim són un 65% d'inserció laboral a l'empresa ordinària quan finalitzen, o sigui que és un percentatge prou alt. Uh-huh. I clar, l'objectiu de tot això és pal·liar la situació d'atur ara mateix a Sant Boi. Estem en un 11% més o menys d'atur. Llavors es tracta que si es pot continuar treballant d'aquesta manera, el que fa és treure persones, no, de la situació d'atur i de la situació de risc, en definitiva, i que poden sortir, no, del cicle aquest de serveis socials i empoderar-se, en definitiva, no? Mm-hmm. Que és el que, l'autonomia, no?, que és el que tots demanem o volem.
1: Sí, sí, jo crec que és el millor desig de Nadal, no? Que podem demanar és treballar totes aquestes persones que estan en risc laboral, doncs, ostres, que solidant-se ens dongueu aquesta esperança, no?, aquesta oportunitat real, no?, pel que comentaves, perquè, bueno, ens has presentat doncs els 5 casos més locals, més propers que tenim, no?, dels nostres veïns i poder veure com, ostres, acaben de ser en risc d'exclusió social i, per tant, no?, tot aquest estigma que a vegades pots tenir, encara que no se sàpiga públicament, però que tu internament doncs sí que ho estàs vivint, no? Ostres, que estic amb aquesta perillositat, no?, podríem dir, doncs saber que a través d'aquesta gran eina, no?, que és Solidança, poder anar fent els passos, no?, tot aquest procediment fins a arribar a tornar a entrar en una, com deies, no?, en una empresa ordinària després de, bueno, d'uns mesos un període d'estar, doncs, ostres, crec que és un dels millors missatges que podem donar amb aquestes dates. Mm-hmm. I també, si ens trobem amb més persones amb aquesta situació, o que està en risc d'exclusió social, o que es troba amb aquestes circumstàncies, quins són els passos que ha de fer, on s'ha de dirigir? Mm-hmm. O sigui, si és algú d'aquí de Sant Boi, on hauria d'anar, a quina porta hauria d'anar a picar? Perquè...
0: Mira, per una banda, la primera porta que hauria de trucar una persona directament podria ser al centre de formació. Una persona voluntàriament pot anar al centre de formació Sant Joan d'Espí o trucar al nostre telèfon i dirigir-se per fer un curs. Fem cursos, som punt formatiu Incorpora, del programa Incorpora de la Caixa. Llavors cada any fem dues promocions, una de gestió de residus i una altra que sol ser de mosso de magatzem. Fem cursos de reparació de mòbils, de reparació d'electrodomèstics de segona mà i, bueno, en general de molts sectors, no? Llavors, aquest és el primer pas. El pas de l'empresa d'inserció és un pas diferent. O sigui, tu quan vas a l'atur i al SOC i t'inscrius, és un fet voluntari, no? Tu vas, t'inscrius i ja estàs donat d'alta. Però el fet de serveis socials és molt diferent. O sigui, tu estàs en un moment determinat de dificultats, et dirigeixes com a ciutadà del municipi a serveis socials i són ells qui decideixen i són ells amb qui tenim el protocol de com es fa la derivació. O sigui, una persona directament no ha de venir a Solidança perquè són els serveis socials.

0: derivadors els que fan aquest tràmit, no? I els que valoren les persones que tenen usuàries.
1: Mm-hmm. Que deies de trucar al telèfon?
0: Sí, no? 93 685 4434, i des d'allà ja el deriven, o ja deriven a la persona al centre de formació o la informació que demani. Sobretot que quedi molt clar que el tema de l'empresa d'inserció és un mecanisme intern, diguem, amb serveis socials, que són els derivadors.
1: Perfecte. Sí, sí, o sigui, el millor és, bueno, anar al centre de formació o directament
0: a la treballadora social, que ella ja sap com és el protocol i com s'ha de fer.
1: Molt bé, i totes aquestes persones que s'apropin al centre de formació de a Sant Joan d'Espí,
0: El centre de formació el tenim a Sant Joan d'Espí, i la planta de preparació per la reutilització la tenim a Sant Just, davant del Walden.
1: Vale. Que tot això el que fa és que tota aquesta gent entri dins també d'aquesta macro fornada, no?, que s'està creant, tot aquest moviment tan gran, que aquí ara giro cap a la Nati, no?, que és el tema de l'economia circular, no?
2: Sí, nosaltres habitualment diem que portem les empreses socials, no?, fent 30 o 40 anys d'economia circular sense saber-ho, no?, ho hem descobert fa uns anys, donant circularitat als residus descartats, no?, per la societat, i que realment són materials reaprofitables, valoritzables i reutilitzables, no?, que poden tornar a allargar la seva vida útil i a optimitzar l'eficiència d'aquests residus, d'aquests recursos, no?, els recursos que hem necessitat per fer una samarreta, per posar un electrodomèstic al mercat, per posar un moble, no?, joguines, tot això, tot la banda reutilitzable dels residus, nosaltres la toquem àmpliament i fomentem a través de la venda de segona mà, el triatge, la neteja, el recondicionament dels articles, la restauració dels mobles, el seu, no?, el poder canalitzar-los i allargar la seva vida útil. Com he avançat, doncs tenim botigues de segona mà, tenim un centre on recollim tots aquests residus recursos, uh-huh, val? I optimitzem el seu triatge per poder garantir que siguin reutilitzats a través de la venda de segona mà, principalment. Alguna donació també fem, no?, segons demandes de serveis socials i tal, però bàsicament la idea és activar, no?, el mercat de la segona mà, que no tenim prou desenvolupat, no?, aquí a Catalunya ni a Espanya, no? Uh-huh. Encara estem una mica a les beceroles, no?, en comparació amb països com França, Bèlgica, que està totalment normalitzat, i la segona mà s'equipara gairebé a la primera, i és tot un sector d'economia verda, no?, d'economia circular superimportant, que aquí està molt liderat per les empreses socials. Solidança són molt, diguem-ne, molt proactius, no?, proactives amb aquest tema, i garanteix la creació de llocs de treball, que és el que a nosaltres també ens interessa molt, no?, llocs de treball de green jobs, no?, de l'economia verda, molt moderns, no?, per dir-ho d'alguna manera, i molt circulars, i que a més ens permeten donar oportunitats a gent que està en una situació crítica, no?, exclosa del mercat laboral o amb dificultats personals, no?, per aconseguir sobreviure, no?
1: Mm-hmm. Sí, la veritat que és un fet que, com comentaves, no?, m'ha agradat molt el fet aquest que has dit, residus recursos, no?, que és el fet de molts cops tot el que tirem als contenidors nosaltres ho veiem com un residu, no?, com una cosa, bueno, que ja no necessitem, que és, bueno, això. Tenim la idea de jo tiro aquí i això va al vertedero, no?, i desapareix de forma màgica, no?, i realment hi ha molta més màgia, no?, al darrere d'aconseguir el que dius, que realment el que estem abocant són recursos propis, són coses útils i que els hi podem donar una, dos, tres, quatre o moltes més, no?, moltes més vides amb aquesta recircularitat, no?, aquesta economia circular, aquesta economia verda, i a més amb el fet de saber, doncs, que el que estàs fent és a la vegada, no, el que comentava a la Eva, no, de tota aquesta green jobs, no? Bueno, ho has comentat tu, no, però amb a Nati, però amb, no, tota aquesta inclusió social i fer una cosa normal, que és a la resta d'Europa, no, i que aquí ho tenim molt estigmatitzat per desgràcia. El fet de comprar productes de segona mà és el que deies, no? Amb la resta de països, doncs, està equiparat, o fins i tot amb, no ho sé, jo vaig estar a Dinamarca un temps i crec que hi havia més botigues de segona mà que botigues convencionals, podríem dir, no? Perquè és allò de, bueno, i fins i tot moltes d'aquestes convencionals també estan començant a fer convenis, no? I a mirar d'oferir també l'opció d'oferir també productes de segona mà, no? Però clar, una de les diferències claus és que Solidança, o teniu també tota la part aquesta, tot l'impacte social positiu al territori, no? Mm-hmm. Totes aquestes persones que fomenten, no? Que entren dins del projecte.
2: Clar, els residus sempre ha fet molt com molta mandra, no? A nivell econòmic, no? Gestionar-los. I llavors això ens ha creat a nosaltres una oportunitat, no? Perquè realment ens queda molt per fer, ens queda els residus estan en augment. Continuem creixent bàsicament perquè som una societat molt consumista i clar, i això doncs està revertint a nivell d'impacte ambiental, a nivell d'emissions de CO2, a nivell de consum de recursos excessius, no? I això és aquí doncs tenim una oportunitat d'activitat per anar compensant tot això, no? Com comentava la Eva, pues, podeu consultar la calculadora de CO2 perquè sapigueu que la vostra compra de segona mà també pot tenir un impacte positiu i minvar les emissions, no? Vull dir, que s'entengui que tot això no és, a part de socialment, tenir un impacte també personalment, contribuïm a una millora ambiental que ens afecta directament a nosaltres, no? Llavors tot això és una mica el que nosaltres treballem tant des de l'àmbit de la gestió, des de l'àmbit de la reutilització, de l'educació ambiental, que s'entengui que el valor positiu tant de quan tu recicles la roba com quan la compres de segona mà, com quan la reutilitzes donant-li a algú o la reutilitzes tu d'algú altre, no? Doncs tot això aporta un benefici col·lectiu, no? I nosaltres com a individus també ens beneficiem, no?
1: Mm-hmm, perquè, bueno, és completament d'acord, estem en un moment que tota la societat, diguéssim, tots els mitjans de comunicació, etcètera, o els grans mitjans de comunicació, perquè des d'aquí, des de Ràdio Sant Boi, doncs fem tot el contrari, no? Sempre diem consumeix menys o consumeix sense comprar, o compra, si necessites comprar, compra amb criteri, no? Que jo crec que Solidança és el millor exemple de comprar amb criteri, no? De conèixer que el que estàs comprant, tot l'impacte positiu, no? Que tot els beneficis que estàs donant al territori i, com deies, a tu mateix, amb la teva salut i amb el que reverteix amb un benefici, un benefici al planeta, no? És allò de necessito uns pantalons i puc anar i crear una petjada, no? Enorme amb tota l'emergència climàtica que estem vivint, o puc anar a una de les botigues que, a més, pel que he pogut veure a la vostra web, a solidanca.cat, bueno, solidanca.cat, perquè la C trencada no ens l'accepta, però bueno, no, que hi ha diverses botigues que a més de la gran, diguéssim, que teniu a Sant Joan Despí, en tenim també amb més lloc, no? Per aquí prop també.
2: Sí, tenim botigues a Molins de Rei, Cornellà, a Barcelona tenim dues botigues, una a Gràcia i una altra a Sant Antoni, així barri centre, no? Uh-huh. Tenim això, la de Sant Joan d'Espí, que és com més gran, i llavors aquí podeu trobar més oferta d'electrodomèstics. Uh-huh. I una botiga a Manresa també, i crec que ja no em deixo cap, no?
1: Vull dir, set, mare meva, tenim... són moltes. Sí,
2: un ampli ventall, em sembla que són 8 o 9 botigues. Mm-hmm. Després també tenim una botiga a la deixalleria de Viladecans, que és els Encants de Viladecans, que és una petita botiga amb la idea de fer totalment circular els residus gestionats residus municipals gestionats a la deixalleria, no? La deixalleria és un servei municipal, però que habitualment les deixalleries no estan oferint el servei de prevenció de residus ni fomentant la reutilització. En alguns casos sí, però no és com de manera, diguem-ne, obligatòria o de manera molt estructurada, no? Llavors nosaltres, amb un conveni amb l'Ajuntament de Viladecans, perquè nosaltres som la empresa concessionària que gestionem la deixalleria, vam impulsar el projecte Viladecans Repara, i dintre d'aquest projecte, a part d'ensenyar a fer tallers de reparació, ensenyar a reparar, aprofitar els electrodomèstics, reparar-los i fer tota la reutilització, no?, que nosaltres podíem garantir, a més, es va donar obertura a una botiga dintre de la pròpia instal·lació que recircula tots els articles reutilitzables que entren, no?, a la deixalleria, que són molts, s'estaven antigament s'estaven gestionant a través del rebuig directament, perquè era una diversitat de coses que era inclassificable, no? Llavors tota la banda reutilitzable s'està anant a cremar o a abocador, i llavors amb els costos que impliquen ambientals i també econòmics, no? Uh-huh. Llavors seria ideal, doncs, que la tendència dels ajuntaments fos a implementar aquests plans de prevenció directament com a servei, no?, a la ciutadania. I això es pot fer. Uh-huh. Sempre has d'estructurar-ho, però es pot fer. Es pot ensenyar, es pot fer formació a la gent perquè allargui la vida útil dels seus articles, i també es pot reutilitzar tota la banda reutilitzable si fas un conveni amb una entitat com Solidansa, no?, que té botigues, o que és capaç de muntar una botiga en la pròpia deixalleria, per exemple, no?
1: Sí, la veritat que és molt, molt, molt recomanable a tothom que pugui, que s'apropi a la, bueno, a la deixalleria de Viladecans, perquè és molt interessant.
0: Sí, en relació a això, ara amb la nova llei de contractació pública, els ajuntaments tenen han de treure els concursos que fan, no?, i els serveis que treuen amb reserves de mercat per a empreses d'inserció, que som les que treballem amb les persones en situació de vulnerabilitat d'aquell municipi. Vull dir, no estan sols els contenidors, sinó que són els concursos que surten, doncs, del tema de recollida de voluminosos, de les deixalleries, noves botigues.
2: Clar, és sobretot enfocar tota la fracció, no?, reutilitzable, per poder-la gestionar correctament i optimitzar-la al màxim, cap a les entitats que tenen possibilitat de fer-ho, experiència, i que a més tenen un impacte social, no?, que la majoria som empreses d'inserció, som unes quantes empreses d'inserció en el territori de Catalunya que tenim capacitat per poder impulsar projectes d'aquest estil i fomentar una economia més circular des dels municipis, no? Uh-huh. Llavors aquesta és l'aposta. Amb el tèxtil són bastant potents, però hi ha la resta de fraccions reutilitzables que també les hem d'impulsar, no? Amb els electrodomèstics Solidansa tenim un conveni amb un fabricant, amb BCH, que ens proporciona els electrodomèstics que són més reparables perquè no s'acabin triturant després d'haver-se fabricats, no? I venuts com a ferralla, sinó que es pugui allargar la seva vida útil. Tots aquests projectes són, diguem-ne, són projectes que ponem d'anar caminant cap al futur, no? Uh-huh. D'allargar al màxim la vida útil i posar en valor que allargar la vida útil de la fracció reutilitzable crea llocs de treball, a més.
1: Uh-huh. Que per tant, en les botigues podem trobar, pel que comentaves, per aquests convenis, podem trobar tant electrodomèstics de segona mà amb tot un, bueno, amb el que comentàvem, no?, amb tota aquesta escola de formació, tot aquest centre de formació i tota aquesta no és, és que fàbrica, però bueno, sí, fàbrica de, no, de renovació, de
2: centre
1: reparació.
2: De preparació, no?
1: De preparació,
2: centre,
1: exacte.
2: De preparació per a la reutilització, eh?
1: Exacte.
2: Tenim CPRs. Som CPRs.
1: Sí, sí. Doncs aquests centres de preparació per la reutilització, no, que ens ajuden a que, tot i ser de segona mà, tenir tota unes garanties, però a més també podem trobar, doncs, aquests electromèstics que podríem dir nous, que simplement perquè tenen un petit copet, potser, no?
2: O alguna falla, no? Potser nosaltres els hem d'aplicar tot el protocol de comprovacions i de reparacions. Alguns els hem de reparar, altres... potser sí que hi ha algun que tingui només un cop, la majoria tenen una avaria, però que són solucionables. Nosaltres estem en un 20% de reutilització ara mateix del que entra Solidansa, d'electrodomèstic, eh? Que
1: és força, bueno, eren tot productes que, com deies abans, anaven a abocador, que anaven a incinerar, o que es venien com a ferralla, quan encara amb una reparació, sigui petita o una gran reparació que podeu fer al centre, doncs es pugui donar una segona oportunitat amb aquests recursos. Que també m'agrada molt el fet de, bueno, no ho sé, potser com ara com ho tinc al cap i no sé com sonarà, no? Però és el fet de que al ser una empresa d'inserció, no? És donar una segona oportunitat a tota aquella gent que el sistema, per desgràcia, va, no? ha anat com excloent, però per l'altre cantó, aquesta gent dona una segona oportunitat també a tot aquell recurs que la gent també ha anat, no? Que com cadascú de nosaltres també ha anat excloent, no? I llavors ho trobo...
2: És una proposta molt resilient, no?
1: Sí, sí, exacte. Que és allò
2: de... Ciutat resilient, hem de ser de ciutat resilient i hem de combatre la situació d'emergència climàtica i també social, no?
1: Sí, ho trobo molt maco, aquesta... Bueno, sí, exacte, aquesta resiliència, aquest binomi entre, no, persones que ajuden a persones, que aquestes persones ajuden al planeta, no?
0: Són segones, terceres, quartes oportunitats, no, en definitiva, perquè moltes vegades no és la segona la que necessites, eh? És la tercera o la quarta,
1: sí, sí, sí.
0: Ens quedem a la segona, però no són segones oportunitats, són noves oportunitats, no? Sí, sí, completament d'acord. I si rasques una miqueta més, ja hauries arribat al lema de Solidansa: un compromís amb les persones i una aposta pel medi ambient.
1: Ostres, sí, sí, és veritat. És que, bueno, realment, és que esteu a l'ADN de la Terra, esteu... Això, perquè tenim ganes de que vinguéssiu. I, per tant, una mica, diguéssim, per fer una mica tot el recorregut de per exemple, jo, doncs mira, tinc un jersei, no? O una nevera. Agafeu l'exemple que més us agradi, que bueno, o se m'ha quedat petit o ara té una petita, no, que ja no em refreda la nevera, o què puc fer? O sigui, estic a casa meu i què faig?
2: Pues em suportes a Solidansa, si vols, directament, si tens manera de fer-ho, ens fas un truc. Per un electrodomèstic també podem venir a buscar-ho. Nosaltres, una de les activitats que fem és serveis a particulars de domicili, de buidatges de pisos i recollida de mobles vells i trastos, no? Clar, això té un cost, no? Perquè és un servei particular, però clar, nosaltres fem uns petits descomptes o grans descomptes en funció de lo reutilitzable que sigui l'article que anem a buscar, no? Llavors es fan valoracions i anem al pis de la persona, recollim tot el material, vull dir que és un servei que és fàcil per la... O sigui, estàs pagant però estàs tenint un servei molt, molt còmode, no? I sabràs que la part que és reutilitzable, a més, li continuarà donant una vida útil i no s'anirà a cremar i ja t'hauràs de respirar els fums dels teus propis residus tan aviat, no? Vull dir, això serà més endavant, perquè nosaltres intentarem allargar al màxim el seu valor, no? I alhora també pagarem sous, no? amb la venda d'aquests mobles o d'aquests electrodomèstics, la seva reparació, amb la roba i tal. sigui que ens podeu fer un truc i us diem si us podem venir a buscar aquesta nevera. Si teniu un jersei, pues tenim contenidors a molts municipis del Baix Llobregat, Solidansa i ens coneixen molt, i aquí a Sant Boi per descomptat. Bueno, bàsicament,
1: si voleu, recordem el telèfon, que és el 93-685-4434. Repeteixo, 93-685-4434, i o si no, la web solidanca.cat.
0: exactament. Jo voldria aprofitar també ara per donar les gràcies, no?, per les donacions i bueno, en definitiva, la forma de col·laborar d'un ciutadà o una ciutadana, doncs, és anar a comprar les nostres botigues, és fer la donació dels objectes que ja no en fan servir, i si em permets, voldria també donar les gràcies o fer un reconeixement, no?, a tothom que treballa, en aquest cas en Solidansa, lògicament, no? Som un equip multidisciplinar, està a producció, està a inserció, vull dir, i tota la part d'administració, lògicament, que hi ha per darrere. I llavors jo penso que és un sector que requereix que els treballadors i les treballadores siguem persones amb vocacionals, no?, amb una vocació directament, i que, bueno, que fa que surtin els resultats, no?, que tenim a nivell d'inserció laboral. Pensa que estem contínuament, no?, amb persones que tenen diferents situacions, no?, personals, familiars, socials, i inclús ara mateix, no?, amb el tema dels adolescents que no estan acompanyats, que han migrat, no?, també s'està mirant de buscar solucions, no?, des de les empreses d'inserció, i és sempre mirar de respondre a la situació, com deia la Nati abans, no?, a la situació ambiental, lògicament, i a la situació d'emergència climàtica, i a la situació social, que doni-do també, no?
1: Mm-hmm. Doncs, si us sembla bé, amb aquest agraïment, que també, si em permeteu, m'hi sumo, perquè realment és agrair-vos a tot l'equip, a tota la família que feu Solidansa, realment tot el que deies, no?, tots els beneficis socials, ambientals, econòmics, que repercutiu, no?, al Baix Llobregat, a Sant Boi, bueno, i arreu del territori on sou. Realment és agrair-vos molt la feina que feu, i agrair-vos també molt que heu vingut aquí a la Terra, aquí a l'estudi de Miagrima de Ràdio Sant Boi, a explicar el projecte i a que més gent s'hi sumi a aquest canvi d'hàbits, no? Perquè recordem, com diu el capità Enciam, que aquest any celebrem el 25è aniversari, no?, del seu programa, que els petits canvis són poderosos. I realment, doncs, fer aquest canvi de ficar la roba al contenidor groc, o de trucar a Solidansa perquè et vinguin a buscar la nevera espatllada, o que t'ajudin amb la mudança que comentàveu, doncs tot aquest ajuda social, no?, que hi ha al darrere, i tota aquesta inversió, realment, més que, no?, que tenim tan positiva. Bé, Nati Yesares, ambientòloga i cap de Medi Ambient de Solidansa, moltes gràcies per venir a la Terra.
2: A vosaltres, i aquí estem, i podeu buscar el nostre web o la nostra ajuda quan vulgueu, i consultar-nos el que necessiteu.
1: Perfecte, ho farem. I Eva Martínez, psicòloga i responsable de l'àrea social de Solidansa, moltes gràcies per venir aquí a la Terra.
0: Encantada, gràcies.
1: Bé, que ja ho sabeu, que, bueno, quan vulgueu, doncs la Terra també és casa vostra.
0: Gràcies.
1: I per celebrar els 25 anys del Capità Enciam, un capítol de les aventures del Capità Enciam.

0: Avui presentem Deixalles sobre rodes.
1: Cada any a Catalunya es treuen de circulació uns 200.000 cotxes que es transformen en ferralla. La majoria van a parar al desballestament, on es converteixen en blocs de metall que serveixen per utilitzar i per fer altres productes. De tota manera, hi ha una sèrie de productes difícils de reciclar que representen un perill pel medi ambient. Nosaltres contribuïm a augmentar aquest problema abandonant els cotxes vells o llançant a qualsevol lloc metalls, bugies, bateries, pneumàtics...
2: Ja està. Fora. I ara li canviarem la bateria i ens estalviarem 2.000 pessetes.
3: Jo no entenc com la gent porta el cotxe al taller per qualsevol bestiesa. Amb la clatellada que et foten. És qüestió de manetes, com jo, que m'ho faig tot, i tot el canvi d'oli.
2: I parlant de canvi d'oli... Deu ser... o no deu ser?
3: Sí que deu ser, sí! Del dia que anant a Castelldefels per una drecera vaig a travessar un horta pel mig. Com cridava el pagès! Tudal per quatre enciams!
4: Què dimoni!
5: Company!
3: Capità Enciam! L'altre dia el vaig veure per la tele. M'agrada molt el que fa. Cal respectar la natura i el medi ambient.
4: Sí, senyor!
1: Celebro que estiguem d'acord. Aleshores no li farà res anar recollint aquestes peces velles del cotxe que ha anat escampant, oi?
3: Home, però què vol que em faci jo de tot això?
1: Doncs mirar el programa el dia que surti. I allà li ho explicaran tot.
3: Molt bé, jo ho recullo tot. Doncs puc fer una pregunta?
5: Sí. Esclar que sí.
3: I jo també estic sortint per la tele.
5: Sí, senyor.
3: Que puc saludar?
0: El desballestament controlat del cotxe permet reciclar-ne els components. L'oli usat i el plom de la bateria han de ser recollits al taller pel seu reciclatge.
1: I recordeu que els petits canvis són poderosos.

I fins aquí la Terra d'aquesta setmana. Es despedeix un humil servidor, en Víctor Luna. Moltes gràcies i recordeu que seguim a les xarxes socials, a Facebook, a Twitter i a Instagram. També podeu recuperar aquest i tots els programes anteriors a iVoox, a Spotify i a iTunes. Subscriviu-vos.

No deixeu d'escoltar la Terra.

0: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
1: After Sant Boi. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sant Boi. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsantboi per reservar places. Què dius? Ets de Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsantboi.cat.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Arribem al final del Dies de Ràdio, una edició de dimarts. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilar, i que us ha parlat la Mònica Santacreu. Tornem demà dimecres, serà com sempre a partir de les 11 del matí. Ara a la 1 us deixem amb els serveis informatius de Ràdio Sant Boi i amb els nostres companys Laia Vidal i Albert Vilar. Nosaltres us diem fins demà, però no de qualsevol manera. El denominador comú d'aquests dies davant la tercera onada de calor d'aquest estiu és escoltar cançons que ens parlen d'això, de la calor. Doncs som-hi. Us diem fins demà amb Ràdio Futura, Escuela de Calor.

0: After Sun Boy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sun Boy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsanboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsanboi.
1: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda amb el Joan Sola.

0: Bona tarda, som la Laia Vidal i l'Albert Vilà i us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi en l'edició informativa del migdia, on repassem les novetats en habitatge de protecció oficial i tot el que has de saber per desplaçar-te per la ciutat aquesta setmana. Avui és dimarts 14 de juliol i repassim l'actualitat punt per punt. I comencem l'informatiu amb novetats sobre l'habitatge, perquè ja han sortit les llistes de persones admeses per entrar en el sorteig de pisos de lloguer en règim de protecció oficial a l'Avinguda Aragó.
1: Les persones que considerin que haurien d'estar a les llistes, però no hi són, poden presentar una al·legació a partir d'avui. Aquest recurs s'ha de fer per mitjà d'una instància al registre de l'Ajuntament entre el 14 i el 27 de juliol. Trobareu tota la informació a santboi.cat/habitatge social.
0: En mobilitat, aquesta setmana es modifica la circulació als carrers Saragossa, Terol i València per treballs de senyalització.
1: S'han iniciat treballs de renovació de la senyalització viària als carrers Saragossa, Terol i València amb l'objectiu de millorar la seguretat i ordenar la circulació en aquest sector. Les actuacions consistiran en la renovació de la senyalització horitzontal i vertical, així com en la reorganització d'alguns sentits de circulació i places d'estacionament. Durant els treballs es produiran restriccions puntuals de trànsit i de l'aparcament als carrers afectats.
0: I també han començat les obres per arreglar 5 aparcaments de terra repartits per diferents punts de la ciutat.
1: La primera actuació ja està fent, de fet ja s'està acabant, a l'aparcament del carrer Torres i Baixes, davant del centre assistencial Britanis, on s'hi repararà el ferm per eliminar els sots i millorar la seguretat i la comoditat dels vehicles.
0: I els treballs continuen en els aparcaments del carrer Llevant, la BB Baixa 2002, a la zona de Califòrnia, l'Avinguda Lluís Companys i la BB Baixa 2004, a l'alçada de Camp Paulet.
1: Aquestes actuacions formen part d'un pla municipal per adequar els espais d'estacionament de terra i se sumen al pla d'asfaltatge urbà iniciat aquesta primavera per millorar l'estat dels carrers.
0: I també ja es pot accedir directament des de la B25 en sentit Castelldefels cap a la C31C, la carretera del Prat, al polígon de les Salines i la zona comercial de l'Alcampo. La nova connexió elimina un dels principals colls d'ampolla del tram, millora la fluïdesa del trànsit i acosta l'obra a ser posada en servei definitiva.
1: Encara queda pendent l'obertura del ramal d'accés a la B25 en sentit Barcelona i la posada en funcionament definitiva de la rotonda de la Parellada amb totes les seves connexions. També falta completar el carril bis paral·lel a l'autovia i obrir l'aparcament dissuasiu de la zona de l'Oasis, un cop el Ministeri de Transport faci la recepció oficial de les obres.
0: I a les portes de la tercera onada de calor de l'estiu veiem unes temperatures que estan provocant greus afectacions al sector primari.
1: A la cooperativa agrària de Sant Boi, pagesos com el Germán Domínguez apunten a dies difícils amb verdures i plantes debilitades que impossibiliten la seva comercialització.
2: Estem tenint episodis de 37-38 a les hores del migdia. Això per cap planta és positiu, al contrari, és bastant negatiu. Tot queda molt pensit, sobretot les carbasses. El tomàquet pateix moltíssim, sobretot el d'exterior, perquè queda cremat la galta on li dona més el sol i aquest tomàquet ja no es pot aprofitar dins de l'hivernacle. També els cultius, doncs, amb temperatures de 45 graus, es fa difícil treballar així.
0: Per combatre aquestes elevades temperatures, us recordem que Sant Boi té microrefugis climàtics amb l'objectiu d'ampliar la cobertura territorial i oferir espais de proximitat davant les elevades temperatures.
1: Es tracta de comerços i establiments que, de manera voluntària, ofereixen un espai fresc on descansar durant uns minuts, sense necessitat de fer cap consum. Entre ells formen parts comerços com a la copisteria Copy Art al carrer Eusebi Güell, número 9, que regenta la Roser Castro.
3: I la iniciativa del refugi climàtic la considero bastant interessant pel fet de que els ciutadans puguin saber quins comerços estan adherits i puguin organitzar una sortida un dia que faci una mica de sol sense cap compromís d'adquirir res al comerç, simplement la visibilitat que podem tindre com a comerços. També no han de parar aquestes passejades que volen fer i poden organitzar-se per saber a quins llocs poden aturar-se si no es troben bé o simplement simplement si volen descansar una mica. Donar-vos les gràcies per comptar amb CopyArt amb aquesta iniciativa.
0: Els refugis climàtics estan identificats amb un distintiu a l'entrada dels establiments on no és necessari consumir per gaudir d'un espai per combatre les elevades temperatures. I el Parc Sanitari Sant Joan de Déu desenvolupa una vacuna personalitzada contra les infeccions d'orina de repetició.
1: Un equip de l'Hospital Sant Joan de Déu de Sant Boi ha desenvolupat una vacuna personalitzada que podria reduir de manera significativa les infeccions d'orina recurrents i disminuir així antibiòtics. La immunoteràpia s'elabora a partir del mateix bacteri que provoca la infecció a cada pacient, fet que permet adaptar el tractament a cada cas. La recerca està liderada pel doctor Vicenç Díaz. L'escoltem al Dies de Ràdio.
4: La meitat de les dones tindrà una infecció d'orina al llarg de la seva vida. I d'aquestes, el 30% les tindran de repetició, que és dues o més. En 6 mesos, o 3 o més en un any. Clar, això dona una mica la visió de que és un problema bastant relacionat amb el sexe femení i molt prevalent. Per tant, hi ha moltes dones que han tingut infeccions d'orina i moltes que en tenen de repetició.
0: L'estudi s'ha dut a terme amb prop d'un centenar de dones amb una edat mitjana de 70 anys que patien infecció d'orina de repetició. Els resultats mostren que el 51% de les participants no va tornar a tenir cap infecció després de la vacunació, mentre que un 40% va mantenir sense recaigudes durant la resta de l'any. I us expliquem que el projecte Nura, una aplicació pensada per donar suport a

0: coses. Volíem doncs crear aquesta aplicació per tenir doncs aquesta eina d'acompanyament constant que et pugui ajudar doncs als moments més difícils. Ho vam tenir des d'un cas molt proper, per tant sabíem exactament el que necessitava una persona amb un trastorn de la conducta alimentària.
1: Nura vol ser una eina de suport quotidià per a les persones que conviuen amb un TCA, combinant l'acompanyament emocional, recordatoris i seguiment terapèutic.
2: El premi per a aquest projecte consistirà en un viatge de 5 dies a Silicon Valley, a San Francisco, amb un programa de visites a les empreses més representatives dels sectors innovadors de la ciutat estadounidenca.
3: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
1: I als esports, la Sabollana anuncia el seu primer fitxatge i un equip de Sant Boi torna a ser campió. El Club Gimnàstic Sant Boi s'ha coronat campió d'Espanya absolut per sisena vegada en els últims 10 anys.
2: L'equip format pel gimnasta Joel Plata, Sergio Kovacs, Otger Carreras i Saúl de Rosario han sumat un nou títol per tancar la temporada del club. A més, Otger Carreras ha aconseguit la primera posició a la classificació individual, Carla Navarro ha aconseguit la tercera posició i el club ha pogut sumar 6 ors, 2 plates i 5 bronzes a les classificacions per aparells.
1: I en altres notícies esportives, la Unió Esportiva Santboiana ha anunciat el primer fitxatge de cara a la pròxima temporada.
2: Sergio Molinero és 3 quarts procedent del BRAC i és la primera incorporació del Degà de cara al pròxim any. Campió de Lliga aquesta temporada, el jugador català, a més, compta amb experiència internacional amb la selecció espanyola.
1: I després de la històrica classificació d'Espanya a les semifinals del Mundial amb el gol agònic de Miquel Merino, que vam viure aquí també, a l'emissora, Sant Boi instal·la una pantalla gegant per seguir avui la semifinal del Mundial entre Espanya i França.
2: La retransmissió començarà a les 8:30 del vespre, mitja hora abans de l'inici del partit. Si la selecció espanyola es classifica per una final, prevista per aquest diumenge 19 de juliol, el consistori també preveu instal·lar una pantalla gegant per seguir el partit decisiu. La jornada comptarà amb una programació especial de Ràdio Sant Boi que emetrà en directe des de la muntanyeta amb l'equip de Sant Boi en joc. L'emissora oferirà la prèvia, el seguiment del partit i l'ambient que es visqui entre l'afició durant una de les cites esportives més destacades d'aquest 2026.
1: I pel que fa al temps, a partir de demà comença la tercera onada de calor de l'estiu amb temperatures que s'intensificaran i amb màximes que de nou podrien superar els 40 graus en alguns punts de Catalunya.
2: El cel es manté completament serè amb una temperatura actual d'uns 29 graus i una màxima prevista a 30. De cara als propers dies, la calor s'intensificarà. Demà dimecres s'esperen 32 graus amb un lleuger risc de tempesta aïllada i d'això la màxima rondarà els 31. Com sempre, recomanem prudència amb la calor, sobretot a les hores centrals del dia.
1: I amb això acabem la migdia dels informatius d'avui, dimarts 14 de juliol. Recordeu que la programació continua aquí, a Ràdio Sant Boi, a partir de les 2, amb els informatius de l'Aixal. Bona tarda i, com sempre, gràcies per ser-hi a l'altre costat.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: El so de les ones, a Ràdio Sant Boi.

que em connecta pam a pam. Uns carrers que m'han vist créixer i fer-me gran. Uns records que mai no s'oblidaran. I tants llocs on hem rigut i on hem plorat. De la meva ciutat ningú no m'hi maurà. Aquí sento que tothom em cuidarà. La calma del migdia, la fresca de la nit. Jo vull que això puguin viure els meus fills. I quin

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Junts trenca el govern de coalició a l'Ajuntament de Girona quan falta un any per a les eleccions municipals. La fins ara vicealcaldessa Gemma Geis acusa l'alcalde Lluc Salellas de personalisme i de deixar en segon terme qüestions prioritàries per a la ciutat. Assegura que a partir d'ara faran oposició responsable.
2: Òbviament és una decisió molt, molt meditada i, per tant, crec que és amb tota transparència ens explicar els motius, les causes i el nostre compromís ferm en seguir sumant per la ciutat de Girona.
0: La sortida de Junts deixa el govern municipal de Guanyem i Esquerra Republicana en minoria. És dimarts 14 de juliol de 2026 i tenim més titulars. El Consell de Ministres aprova tipificar la violència vicària al Codi Penal com a delicte contra les dones. Sònia Kerr.
3: La nova norma inclou retirar la pàtria potestat als pares condemnats per violència contra la parella i escoltar els menors abans de decidir sobre el règim de visites o la custòdia. Ana Redondo és la ministra d'Igualtat.
4: La violencia vicaria es violencia de género y así se ha entendido en este proyecto de ley y así lo vamos a desarrollar. Es violencia de género. Hay un segundo objetivo que...
0: La Generalitat indemnitzarà els veïns i comerços afectats per l'esvoranc del Putxet a Barcelona i apunta com a causa a possibles cavitats no detectades en les obres de la línia 9 del metro.
3: D'altra banda, l'executiu promet mà dura contra els piròmans i demana extremar les precaucions davant la tercera onada de calor que s'allargarà fins demà.
0: De fet, sembla que avui els incendis donen un petit respir, tot i que la calor i la humitat van a l'alça. Luis Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia. Una calor sobretot molt enganxosa la que estem tenint aquest dimarts. Moltíssima humitat, moltíssima xafogor i si bé les temperatures de moment no s'estan desbocant, sí que aquesta humitat ben elevada fa que la sensació de molt ple estiu sigui completament evident. Temperatura que volta els 28 o 30 graus a la costa, per exemple, però amb aquesta humitat hi ha alguns núvols baixos que no s'acaben de desfer, sobretot de la Costa Daurada. Núvols que es veuen molt amenaçadors, però que no deixaran ni una gota d'aigua. A la resta del país, un temps més obert i més calorós, de fet, sí que a les comarques de Lleida, de la Plana de Lleida. Arribarem a fregar els 40 graus aquesta tarda. Compta amb algunes tempestes seques que es formaran a l'Ebre i que ja aquesta propera nit aniran afectant les comarques de Ponent o de la Catalunya Central amb ventades. El dimecres alguns núvols més, però sobretot una calorada de cal ample. Puja la temperatura per sobre dels 40 graus a més de la meitat del territori català. N'estem pendents a la xarxa.
0: L'Audiència de Badajoz condemna el germà del president Pedro Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació.
3: El jutge ha interposat la mateixa pena a Miquel Ángel Gallardo, expresident de la Diputació de Badajoz i exlíder del PSOE a Extremadura. Tot això per suposades irregularitats en la contractació del germà de Sánchez.
0: En cultura, el nombre d'espectadors a concerts es multiplica per més de 5 en els darrers 25 anys.
3: La facturació de la indústria musical s'ha duplicat i ara és de 265 milions d'euros, segons xifres de l'Anuari de la Música, que enguany celebra el seu quart segle de vida.
0: Als esports, Jordi Cervantes, nou jugadors catalans busquen la final del Mundial amb la selecció espanyola.
6: El combinat estatal s'enfrontarà aquesta nit a França a partir de les 9 en la primera semifinal de la cita mundialista. El partit es jugarà a Dallas i el mataroní Lamine Yamal vol liderar l'accés a la gran final.
0: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació Sònia Kerr, passant 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Junts trenca el govern municipal de Girona i acusa l'alcalde Lluc Salellas de Guanyem d'excés de personalisme i de no tenir en compte temes prioritaris per a la formació a la ciutat. Avui la fins ara vicealcaldessa Gemma Geis ha explicat les raons dels juntaires per deixar en minoria l'executiu municipal de Guanyem i Esquerra. Girona FM, Saïd Zbay.
7: Girona es queda sense majoria al govern municipal. Junts ha confirmat avui dimarts la sortida del tripartit que compartia amb Guanyem i Esquerra i deixa l'alcalde Lluc Salellas amb només 11 regidors dels 27 del ple. La vicealcaldessa fins ara i portaveu encara de Junts, Gemma Geis, ha atribuït el trencament al que ha definit com el personalisme de l'alcalde i li ha retret també haver deixat en segon terme projectes que el seu partit considerava prioritaris, com per exemple la millora dels carrers i l'asfaltatge.
2: Al final la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc o mesures que nosaltres volem impulsar de diferents regidories que no tenen la priorització necessària, o sobretot a barris. A barris, alguns, fa molt temps que demanem algunes actuacions molt concretes i no hi ha hagut calendari, no? I per tant, en aquest sentit, la figura de l'alcalde és molt important en un ajuntament. En altres governs, d'altres característiques, poder és més col·legiada. En un ajuntament, doncs, la figura de l'alcalde és qui al final té pes a l'hora de prioritzar les àrees, aquelles mesures que s'han de prioritzar.
7: Geis ha assegurat també que la decisió es pren de forma serena i meditada i que Junts farà ara oposició responsable, tot i que continuaran també donant suport a les mesures que considerin bones per a la ciutat. La ruptura arriba després que, dos dies abans, la mateixa Geis avisés en un article al Punt Avui que se'ls havia acabat la paciència. A 11 mesos de les eleccions municipals, Girona es converteix així en un ajuntament en minoria.
0: L'actualitat dels consistoris ens porta avui també fins a Cambrils, al Baix Camp, on ha saltat la polèmica per la decisió del cap de llista de Junts de fitxar per Aliança Catalana. Avui les altres dues regidores de Junts han hagut de sortir al pas i desmentir que tot el grup faci el salt al partit d'ultradreta. Ràdio Cambrils, Marga Mallobo.
8: Josep Casals i Centelles ja és el nou alcalde de Vilanova del Vallès després de consumar-se la moció de censura a la fins ara alcaldessa Roser Colomer. Casals Centelles era regidor de l'equip de govern de Colomer i fa dues setmanes va presentar la seva renúncia a la regidoria i al partit Impulsem Vilanova, juntament amb el també regidor de l'equip de govern Xavi Fernández. El dimarts 30 de juny.
0: No és aquesta la crònica que volíem escoltar, sinó que volem anar fins a Cambrils, on us explicàvem que ja ha saltat la polèmica per la decisió del cap de llista de Junts de fitxar per Aliança Catalana, i les altres dues regidores han hagut de sortir al pas i desmentir que elles també fitxin pel partit d'ultradreta. Ara sí, Marga Mallol des de Ràdio Cambrils.
3: Les reaccions a l'anunci del portaveu de Junts per Cambrils, Enric Daza, de passar-se a Aliança Catalana, ja han provocat les primeres reaccions. El president del comitè local de Junts per Cambrils, Gerard Garriga, ha assegurat que el partit ja no comptava amb Daza per a les eleccions municipals i que en els pròxims dies se li havia de comunicar.
9: Des de juny no es comptava ja amb l'Enric Daza. De fet, havia de baixar el cap de polítiques municipals de Barcelona a parlar aquesta setmana o la que ve amb ell per dir-li que no comptava amb ell cara al 2027.
3: El pas de Daza cap a Aliança Catalana no ha agradat a les regidores que l'acompanyen a l'Ajuntament, Laura Mallau i Teresa Requesens. Totes dues han assegurat que la seva intenció és acabar el mandat com a juntaires, però que no seguiran amb Aliança Catalana.
0: I ara sí, relleu a l'alcaldia de Vilanova del Vallès, al Vallès Oriental. Roser Colomer, alcaldessa fins avui, ha perdut el càrrec després d'una moció de censura per part de dos exregidors del seu govern i el principal partit de l'oposició, Unitat per Vilanova. Josep Casals Centelles, regidor no adscrit des de fa només dues setmanes, és el nou alcalde de la ciutat. BOTV, Clara Armengol.
8: Josep Casals i Centelles ja és el nou alcalde de Vilanova del Vallès després de consumar-se la moció de censura a la fins ara alcaldessa Roser Colomer. Casals Centelles era regidor de l'equip de govern de Colomer i fa dues setmanes va presentar la seva renúncia a la regidoria i al partit Impulsem Vilanova, juntament amb el també regidor de l'equip de govern Xavi Fernández. El dimarts 30 de juny, tots dos, juntament amb els cinc regidors d'Unitat per Vilanova, principal força a l'oposició, van registrar la moció de censura a l'Ajuntament. Després de dues setmanes de tensions i acusacions mútues, el ple de la moció s'ha celebrat aquest dimarts al migdia, un ple que han seguit en directe un centenar de persones i en què s'han viscut moments de tensió i de crits, sobretot contra els impulsors de la moció. L'equip de govern sortint, format per Impulsem Vilanova i el Partit dels Socialistes, asseguren que la presentació d'aquesta moció respon a interessos urbanístics i econòmics. Per la seva banda, l'ara ja nou alcalde justifica la moció pel desgavell econòmic i la falta de transparència del govern municipal d'aquests últims 3 anys.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És un dels altres titulars de la jornada. El Consell de Ministres ha aprovat tipificar la violència vicària al Codi Penal com a delicte contra les dones. La nova norma inclou la retirada de la pàtria potestat a pares condemnats per violència contra la parella i escoltar els menors abans de decidir sobre el règim de visites o la custòdia. També protegeix els familiars de la dona i fins i tot els animals de companyia. Maite Polo, bon dia.
10: Bon dia. El govern de Pedro Sánchez compleix així el pacte signat l'any passat amb tots els grups excepte Vox per lluitar contra la violència vicària. Vol convertir en llei les mesures pactades al seu pas pel Congrés. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha explicat l'acord del Consell de Ministres.
11: Es un motivo hoy de alzar la voz por todas esas mujeres como Itziar Prats,
4: que han perdido lo más querido y que hoy de alguna manera van a ver satisfecha una larga preocupación y satisfecha una larga necesidad de que se regule suficientemente y se, por lo tanto, avance hacia una sociedad libre de violencia de género, libre de violencia vicaria, porque, y el primer titular es claro, la violencia vicaria es violencia de género y así se ha entendido en este proyecto de ley y así lo vamos a desarrollar.
10: Un altre aspecte destacat del projecte de llei és que retira automàticament la pàtria potestat als homes condemnats per violència de gènere o sexual contra la parella o els fills, una antiga demanda de les associacions de víctimes. I obre el ventall de qui pot ser considerat subjecte directe de violència vicària. Per primera vegada poden ser-ho també les persones majors d'edat sotmeses a la guàrdia i custòdia de la dona i també els pares de la dona. La norma prohibeix la publicació de materials com el llibre basat en converses amb José Bretón, que va matar els seus dos fills i que l'editorial Anagrama manté cancel·lat. A Espanya, 68 nens i nenes han estat assassinats des del 2013 i 3 aquest any.
0: Passen 10 minuts de les dues. El govern indemnitzarà els veïns i comerços afectats per l'esvoranc del Putxet a Barcelona i apunta com a causa a possibles cavitats no detectades en les obres de la línia 9 del metro. D'altra banda, l'executiu també ha promès mà dura contra els piròmans i demana extremar les precaucions davant la tercera onada de calor que s'allargarà fins demà. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. El govern indemnitzarà les despeses que tinguin els veïns desallotjats de casa seva al Putxet i també les botigues que han hagut de tancar. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha dit que després ja es veurà de qui és la responsabilitat i qui en pagarà el cost.
12: El govern hi farà front i després ja hi haurà el moment de dirimir responsabilitats i de veure doncs, qui afronta finalment aquestes despeses. Però és evident que els veïns i veïnes, els comerciants, no poden esperar.
11: Paneque no ha dit quan els veïns podran tornar a casa seva perquè diu que s'estan recollint mostres finca per finca per garantir-ne la seguretat. Ha dit també que la principal hipòtesi de l'esvoranc és que no es van detectar algunes escletxes que havien quedat damunt el túnel ja fet. D'altra banda, respecte als indicis que alguns focs han estat provocats, el govern ha assegurat que empaitaran els piròmans per fer-los pagar els mals causats.
12: Els trobarem, els detindrem, els posarem a disposició judicial i demanarem que caigui el pes de la llei sobre ells perquè ja veuen els efectes doncs, que està tinguent en els nostres entorns i fins i tot en la seguretat de les persones a Catalunya.
11: El govern manté la crida a respectar al peu de la lletra les prohibicions per prevenir focs.
0: Mentrestant, l'incendi forestal d'Aiguamúrcia al camp segueix estabilitzat, tot i que encara no es pot donar per extingit. El foc ha cremat 154 hectàrees des de diumenge. Això sí, tots els evacuats ja han pogut tornar a casa. Domenys Ràdio, Laia Batlle.
13: Ara mateix hi estan treballant 23 dotacions terrestres repassant el perímetre i remullant la zona juntament amb un helicòpter bombarder que treballa sobre el flanc dret. A hores d'ara segueix tallada la carretera entre Aiguamúrcia i Querol, ja que degut al foc hi havia perill de despreniments. Per aquest motiu s'està revisant la zona amb drons per descartar cap afectació, columnes de fum o alguna flama que pugui revifar. Sobre el terreny s'han cremat 154 hectàrees, majoritàriament del terme municipal de Querol, que és el més afectat per les flames, seguit de Pontons i Aiguamúrcia. Segons han informat els bombers de la Generalitat, l'incendi no es podrà donar per extingit fins d'aquí a 72 hores, quan s'assegurin que no hi ha revifades ni fumaroles. Els agents rurals i els Mossos d'Esquadra segueixen investigant les causes del tercer incendi que s'ha produït en menys d'una setmana en aquest territori. Una de les hipòtesis en la qual treballen és que el foc hauria estat intencionat.
0: Doncs encara més focs dels quals hem viscut els últims dies, en concret el del Baix Empordà. La preocupació i la incertesa han marcat aquest matí la reunió entre l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni i els veïns afectats per l'incendi de les Gavarres. La trobada ha servit per informar dels passos que caldrà seguir a partir d'ara, però també ha deixat moments de tensió amb alguns assistents reclamant més respostes davant d'una situació que encara genera moltes incògnites. Televisió de Costa Brava, Marc Montescorp.
14: Durant la reunió, el consistori ha explicat les mesures que posa a disposició dels afectats i ha defensat la voluntat d'acompanyar-los en aquest procés. Ho explica l'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler.
15: No deixa d'haver-hi molts nervis, molta gent no sap com ha d'actuar. Per tant, és una reunió informativa per donar-los una mica de llum de quina manera havien d'actuar, prestar-los i donar-los també l'oportunitat de tenir assistència jurídica per part d'uns advocats contratats per l'Ajuntament, que l'Ajuntament es personarà a la causa, i a partir d'aquí aquell que ho necessiti o que ho vulgui doncs els pugui tenir.
14: L'Ajuntament ha anunciat la posada en marxa d'un servei d'atenció personalitzada perquè els veïns afectats puguin resoldre dubtes i rebre assessorament durant les pròximes setmanes. El servei estarà disponible per telèfon, correu electrònic i també de manera presencial a les oficines municipals, amb l'objectiu d'acompanyar els afectats en les gestions derivades de l'incendi.
1: Notícies en xarxa.
0: Un quart de tres, Junts per Catalunya sumarà avui els seus vots als del Partit Popular i Vox per tombar els objectius d'estabilitat, deute públic i sostre de despesa pel govern espanyol que es voten al Congrés. És el pas previ necessari per a l'elaboració dels pressupostos generals de l'Estat per l'any que ve que Pedro Sánchez s'ha compromès a presentar. Lluís Mata.
16: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha defensat l'objectiu per reduir el dèficit públic gradualment fins a l'1,5% del Producte Interior Brut el 2029 com una garantia per sostenir l'estat del benestar amb més capacitat pressupostària per les autonomies. En aquest sentit, ha carregat contra el que considera un posicionament partidista de les comunitats governades pel PP.
17: Mismo objetivo, diferente voto. Algo ha cambiado y desde luego no ha sido la responsabilidad. Señorías, no se puede reclamar más financiación y más capacidad de gasto para las comunidades autónomas y después votar en contra de los instrumentos que permiten disponer de más recursos.
16: A tot plegat, el Partit Popular ha qualificat de teatre l'escenari financer dibuixat pel PSOE i ha tornat a reclamar la convocatòria d'eleccions, mentre Junts també anunciava el seu vot contrari pel que considera com una operació de màrqueting dels socialistes per tapar els casos de corrupció que l'esquitxen. Escoltem els seus portaveus, José Vicente Marí i Josep Maria Cruzet.
18: Han de presentar un acuerdo de senda de estabilidad presupuestaria cuando el único acuerdo que espera ya la inmensa mayoría de los españoles y la mayoría de esta Cámara es la dimisión del señor Sánchez y la convocatoria de elecciones.
19: Perquè un govern assetjat per la corrupció només li queda que fer veure que gasta quantitats ingents de diners per si així pot tapar el lladrocini dels seus i de passada intentar obtenir algun vot més dels ciutadans.
16: El revés parlamentari d'avui aboca els objectius d'estabilitat i de deute públic a una nova votació a finals de mes, quan el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja s'haurà posicionat sobre l'amnistia i caldrà veure llavors si Junts fa algun moviment.
0: I encara en política, l'Audiència de Badajoz ha condemnat el germà del president Pedro Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació.
3: El jutge ha interposat la mateixa pena a Miguel Ángel Gallardo, expresident de la Diputació de Badajoz i exlíder del PSOE a Extremadura, per suposades irregularitats en la contractació del germà de Sánchez. La Fiscalia i les defenses en demanaven l'absolució per considerar que no hi havia proves de tràfic d'influències i prevaricació. Les 7 acusacions sol·licitaven penes d'un a 6 anys, petició que el tribunal ha descartat.
0: Tornem a Catalunya. Transports Metropolitans de Barcelona continua apostant per una flota d'autobusos de zero emissions i abans del 2027 sumarà un total de 136 busos. Un terç funcionarà amb tecnologies no contaminants. Televisió d'Esplugues, Pau Herrero.
20: La incorporació de la nova flota ha suposat una inversió de 77 milions d'euros i es farà de manera progressiva durant el mes d'agost de 2026 amb l'arribada de 5 minibusos elèctrics. Cap a finals d'any, l'objectiu és tenir en marxa 24 autobusos elèctrics articulats i 20 autobusos elèctrics estàndard. A més, també s'ha publicat una licitació que permetrà incorporar al llarg del proper any 56 busos més elèctrics, dels quals 26 seran per renovar els actuals i 30 per incrementar la flota. Una renovació que aposta per avançar cap a una mobilitat pública més neta i respectuosa amb el medi ambient, segons ha explicat la presidenta de TMB, Laia Bonet.
21: Amb això seguim avançant, per tant, amb el compromís que us hem compartit en moltes ocasions de TMB per treballar per un aire més net, per una renovació de la flota, en definitiva d'una flota de l'àrea metropolitana que necessitem tant pel que fa a vehicles públics com a vehicles privats, que vagi evolucionant cap a zero emissions per poder tenir una millor qualitat de l'aire.
20: Amb aquesta nova adquisició, TMB comptarà amb un total de 372 busos de zero emissions, el que significa més d'un 30% de la flota.
0: A Lleida, al voltant d'un centenar de professionals de les autoescoles han exigit la dimissió de la cap provincial de trànsit per la manca d'examinadors a la demarcació. Avui s'han manifestat i recorden que la llista d'espera supera les 5.000 persones. Lleida Televisió, Rubén Carbonell.
22: Actualment, 5.000 persones estan en llista d'espera per realitzar l'examen pràctic amb una demora que se situa al voltant d'entre 4 i 5 mesos, motiu pel qual les autoescoles han dit prou i exigeixen la dimissió de la cap provincial de trànsit de Lleida, Maria José Soler, a més d'exigir més examinadors. D'aquesta manera, ho explica la presidenta de l'Associació d'Autoescoles de Lleida, Raquel Castro.
23: Pues que si hi ha una plantilla de nou examinadors, los nous siguen efectius i estiguen treballant. Està clar que hi ha hagut més circulacions, hores extres i això, però també hi ha més població hi ha més gent per obtenció de permisos, obtenció de professionals també, i evidentment necessitem més, però anem per sota mínims.
22: Així mateix asseguren que la convocatòria excepcional del passat maig no els ha servit, ja que la demanda continua sent insostenible.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Investiguen una suposada agressió sexual entre dos menors de 13 anys a Tàrrega, l'Urgell.
3: Els fets haurien tingut lloc a la una de la matinada de diumenge, quan una nena de 13 anys va avisar que havia estat agredida sexualment per part d'un altre menor de la mateixa edat. El cas ha estat traslladat a la Fiscalia de Menors i també als serveis socials, ja que el suposat autor és inimputable perquè té menys de 14 anys.
0: Catalunya registra dos morts i més de 2.000 afectats per cops de calor des de l'1 de maig.
3: Són dades del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions. Les deshidratacions han estat l'altra gran causa d'afectacions per la calor i una de cada tres ha acabat en ingrés hospitalari. D'altra banda, segons el sistema de monitoratge de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carles III, les morts atribuïbles a les temperatures són 211 els primers 12 dies de juliol, la segona xifra més alta de l'última dècada.
0: La Policia Nacional desarticula a Badalona una trama dedicada a vendre empadronaments fraudulents a persones en situació irregular.
3: Hi ha dos detinguts acusats d'afavoriment de la immigració il·legal. Segons la investigació, cobraven entre 500 i 1.000 euros per certificats falsos que servien per simular una residència a l'Estat i intentar obtenir permisos de residència o treball.
0: I el Col·legi de Periodistes de Catalunya condemna la detenció del periodista Ali El-Amrabet a Tànger.
3: L'Amrabet, que resideix a Barcelona des de fa més de 20 anys, va ser arrestat diumenge a l'aeroport de Tànger. El col·legi ha indicat que els càrrecs que se li imputen estarien relacionats amb la difusió de falses informacions i contra les institucions de l'Estat. Per tant, les acusacions s'hi subscriuen únicament amb l'exercici de la llibertat d'expressió.

0: basava sobretot el seu negoci en les vendes, i en aquell moment moltes companyies discogràfiques també treballen com a manejaments, munten festivals o tenen aliances amb empreses promotores de música en directe.
1: Un model molt vinculat a l'expansió dels festivals.
0: Aquest model de festivals fa 25 anys ho analitzàvem i atreia a 500.000 espectadors. En aquell moment els grans festivals atrauen a 3,7 milions d'espectadors. Hi ha hagut un creixement de 640%.
1: Això cal afegir que els concerts han passat de 15.000 anuals a 32.000 i la xifra d'espectadors de 4 milions i mig a prop de 24. Això sí, les sales de concert veuen any rere any com baixa el seu públic, un fet que expliquen justament perquè els joves prefereixen els festivals.
2: I l'Ajuntament de Barcelona reubica el Piro Musical de la Mercè i la festa de la nit de Cap d'Any a causa de les obres a la fira.
3: Els treballs són incompatibles amb la celebració d'esdeveniments de gran format a l'Avinguda de la Reina Maria Cristina. Així doncs, segons Avançat BTV, el Piro Musical es traslladarà a la platja del Bogatell, mentre que les campanades se celebraran a l'Anella Olímpica. En canvi, els concerts de la Mercè no es veuran afectats per les obres i continuaran a la ubicació habitual.
2: I arriben els esports. Avui en companyia de Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. Nou jugadors catalans busquen la final del Mundial de Futbol.
4: Bon dia, Marta. I és que la selecció espanyola disputa aquesta nit a les 9 la primera semifinal de la cita mundialista contra França. El combinat buscarà tornar a ser una final 16 anys després, mentre que els de Deschamps volen encadenar la tercera final consecutiva. Lamine Yamal es mostra confiat en les opcions d'obtenir el bitllet per ser a la final de Nova York.
5: En el top 1, la verdad, es el partido más importante que voy a jugar. Y me gusta haber podido llegar a este momento. Estamos muy ilusionados todos y yo sobre todo. Entonces, yo creo que sin duda es el partido más importante que voy a jugar. Juego como sé y nunca voy a jugar mejor de lo que sé ni peor de lo que sé. Entonces, solo doy lo que yo tengo, siempre al servicio del equipo, siempre al máximo. Entonces, cuando lo das todo y sabes que lo que la gente te pide lo puede hacer, pues no sientes presión.
4: Barça i Espanyol continuen amb els primers entrenaments de la pretemporada, una posada a punt encara sota mínims pels blaugranes amb només 10 jugadors del primer equip, mentre que els blanquiblaus completaran avui una doble sessió abans de començar demà una estada d'una setmana a Torremirona, tot posat en la primera jornada de Lliga, de la qual ja es coneixen els primers horaris. L'Espanyol debutarà diumenge 16 d'agost contra el Llevant a les 6 de la tarda, mentre que el Barça aquest partit de la primera jornada no el jugarà fins al dijous 27 d'agost. Per tant, el primer partit de Lliga del Barça serà diumenge 23 d'agost en el partit de la segona jornada davant l'Elx a les 9:45 de la nit. A la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat el fitxatge de Natàlia Escot. La davantera de 19 anys arriba procedent del Barça B, on aquesta última temporada ha acabat com a màxima golejadora de la primera federació femenina amb 16 gols en 25 partits.
6: Pues tengo muchas ganas y estoy muy ilusionada por esta temporada. Al final es lo que he dicho antes, que voy a dar el salto a Liga F, que es por lo que he estado trabajando todo este tiempo, y tengo muchas ganas de ayudar al equipo a cumplir los objetivos que nos propongamos. Pues me considero una jugadora muy ambiciosa, muy competitiva, que le encanta ganar y sobre todo pues con muchas ganas de aprender y mejorar junto a mis compañeras.
4: És una jugadora grenca, una altra jugadora de Terrassa, com Vicky Lozada, i sacsejava el mercat i es convertia com a nova jugadora del Badalona Women. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
7: La grenca Vicky Lozada torna a Catalunya i torna també a la Lliga F. Després de 5 temporades a Anglaterra, la jugadora del barri de Camparellada arriba cedida del Bristol City al Badalona Women. Recordem que Vicky Lozada va ser una de les jugadores que va marcar el primer gol amb la selecció espanyola en un campionat i també doncs, aixecar la primera Champions amb el Barça. Amb 35 anys aportarà la seva qualitat i experiència.
8: Bueno, creo que es un proyecto que me llama mucho la atención porque creo que somos unas afortunadas, creo que estamos en un momento de crecimiento, de crear un equipo competitivo y de también crear un equipo con personalidad donde la afición se vea reflejada.
7: Doncs ara toca gaudir novament de Vicky Lozada a Catalunya.
4: I els socis de l'Europa han decidit que la temporada 26-27 la jugaran a Can Dragó.
2: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una decisió molt important per al club. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Fem una petita pausa, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 100.

0: 12. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.

0: Els gats tenen una habilitat extraordinària coneguda com a reflex de redreçament. Aquest reflex els permet girar el cos a l'aire per aterrar sobre les potes, fins i tot si són llançats o cauen d'una altura considerable. Aquesta destresa es deu a la seva flexible columna vertebral i al seu sentit agut de l'equilibri. Des d'una edat primerenca, els gatets desenvolupen aquest reflex, que implica una sèrie de moviments precisos. Primer, giren el cap i el pit cap avall. Després, arquegen l'esquena perquè la part davantera i el darrere del cos giren en direccions oposades. I finalment, estenen les potes per esmorteir l'aterratge. Tot i això, l'alçada des de la qual cauen també juga un paper crucial. Estudis han demostrat que gats que cauen d'altures més altes tenen una probabilitat més gran de sobreviure i patir menys lesions pel fet que arriben a una velocitat terminal on el seu cos es relaxa i es prepara per fer aterratge. Aquest fenomen es coneix com el síndrome del gat paracaigudista. Encara que no significa que els gats hagin de ser sotmesos a caigudes perilloses, sí que reflecteix la seva notable adaptabilitat i resistència.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Junts trenca el govern de coalició a l'Ajuntament de Girona quan falta menys d'un any per a les eleccions municipals. La fins ara vicealcaldessa Gemma Geis acusa l'alcalde Lluc Salelles de personalisme i de deixar en segon terme qüestions prioritàries per a la ciutat. Assegura que a partir d'ara faran oposició responsable.
4: Òbviament és una decisió molt, molt meditada i, per tant, crec que és amb tota transparència ens explicar els motius, les causes i el nostre compromís ferm en seguir sumant per la ciutat de Girona.
2: La sortida de Junts deixa el govern municipal de Guanyem i Esquerra Republicana en minoria. És dimarts 14 de juliol de 2026 i tenim més titulars. El Consell de Ministres aprova tipificar la violència vicària al Codi Penal com a delicte contra les dones. Sònia Kerr.
5: La nova norma inclou retirar la pàtria potestat als pares condemnats per violència contra la parella i escoltar els menors abans de decidir sobre el règim de visites o la custòdia. Ana Redondo és la ministra d'Igualtat.
6: El primer titular és claro, la violència vicària és violència de género y así se ha entendido en este proyecto de ley y así lo vamos a desarrollar. Es violencia de género.
2: El govern indemnitzarà els veïns i comerços afectats per l'esvoranc del Putxet a Barcelona i apunta com a causa possibles cavitats no detectades en les obres de la línia 9 del metro.
5: D'altra banda, l'executiu promet mà dura contra els piròmans i demana extremar les precaucions davant la tercera onada de calor que s'allargarà, atenció, fins demà.
2: Avui sembla que els incendis donen un petit respir, tot i que la calor i la humitat van a l'alça. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Una calor, sobretot molt enganxosa, la que estem tenint aquest dimarts. Moltíssima humitat, moltíssima xafogor, i si bé les temperatures de moment no s'estan desbocant, sí que aquesta humitat ben elevada fa que la sensació de molt ple estiu sigui completament evident. Temperatura que volta els 28 o 30 graus a la costa, per exemple, però amb aquesta humitat hi ha alguns núvols baixos que no s'acaben de desfer, sobretot de la Costa Daurada. Núvols que es veuen molt amenaçadors, però que no deixaran ni una gota d'aigua. A la resta del país, un temps més obert i més calorós. De fet, sí que les comarques de Lleida, de la Plana de Lleida, arribarem a fregar als 40 graus aquesta tarda. Compta amb algunes tempestes seques que es formaran a l'Ebre i que ja aquesta propera nit aniran afectant les comarques de Ponent o de la Catalunya Central amb ventades. El dimecres alguns núvols més, però sobretot una calorada de cal ample. Puja la temperatura per sobre dels 40 graus a més de la meitat del territori català. N'estem pendents a la xarxa.
2: L'Audiència de Badajoz condemna el germà del president Pedro Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació.
5: El jutge ha interposat la mateixa pena a Miguel Ángel Gallardo, expresident de la Diputació de Badajoz i exlíder del PSOE a Extremadura. Això per suposades irregularitats en la contractació del germà de Sánchez.
2: En cultura, el nombre d'espectadors a concerts es multiplica per més de 5 en els darrers 25 anys.
5: La facturació de la indústria musical s'ha duplicat i ara és de 265 milions d'euros, segons xifres de l'Anuari de la Música, que enguany celebra el seu quart de segle de vida.
2: Els esports, Jordi Cervantes, nou jugadors catalans buscant la final del Mundial aquesta nit amb la selecció espanyola.
8: El combinat estatal s'enfrontarà aquesta nit a França a partir de les 9 en la primera semifinal de la cita mundialista. El partit es jugarà a Dallas i el mataroní Lamine Yamal vol liderar l'accés a la gran final.
2: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 3 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: Junts trenca el govern municipal de Girona i acusa l'alcalde Lluc Salellas d'excés de personalisme i de no tenir en compte temes prioritaris per a la formació i per a la capital gironina. Avui la fins ara vicealcaldessa Gemma Geis ha explicat les raons dels juntaires per deixar en minoria l'executiu municipal de Guanyem i Esquerra. Girona FM, Saïd Zbay.
9: Girona es queda sense majoria al govern municipal. Junts ha confirmat avui dimarts la sortida del tripartit que compartia amb Guanyem i Esquerra i deixa l'alcalde Lluc Salellas amb només 11 regidors dels 27 del ple. La vicealcaldessa fins ara i portaveu encara de Junts, Gemma Geis, ha atribuït el trencament al que ha definit com el personalisme de l'alcalde i li ha retret també haver deixat en segon terme projectes que el seu partit considerava prioritaris, com per exemple la millora dels carrers i l'asfaltatge.
4: Al final la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc, o mesures que nosaltres volem impulsar de diferents regidories que no tenen la priorització necessària, o sobretot a barris. A barris, alguns fa molt temps que demanem algunes actuacions molt concretes i no hi ha hagut calendari, no? I per tant, en aquest sentit, la figura d'alcalde és molt important en un ajuntament. En altres governs, d'altres característiques, poder és més col·legiada. En un ajuntament, doncs, la figura d'alcalde és qui al final té pes a l'hora de prioritzar les àrees, aquelles mesures que s'han de prioritzar.
9: Geis ha assegurat també que la decisió es pren de forma serena i meditada i que Junts farà ara oposició responsable, tot i que continuaran també donant suport a les mesures que considerin bones per a la ciutat. La ruptura arriba després que, dos dies abans, la mateixa Geis avisés en un article al Punt Avui que se'ls havia acabat la paciència. A 11 mesos de les eleccions municipals, Girona es converteix així en un ajuntament en minoria.
2: L'actualitat municipal ens porta avui també fins a Cambrils, al Baix Camp. Allà ha saltat la polèmica per la decisió del cap de llista de Junts de fitxar per Aliança Catalana. Avui, les altres dues regidores de Junts han hagut de sortir al pas i desmentir que tot el grup faci el salt al partit d'ultradreta. Ràdio Cambrils, Marga Mallol.
10: Les reaccions a l'anunci del portaveu de Junts per Cambrils, Enric Daza, de passar-se a Aliança Catalana, ja han provocat les primeres reaccions. El president del comitè local de Junts per Cambrils, Gerard Garriga, ha assegurat que el partit ja no comptava amb Daza per a les eleccions municipals i que en els pròxims dies se li havia de comunicar.
11: Des de Junts no es comptava ja amb l'Enric Daza. De fet, havia de baixar al cap de Polítiques Municipals de Barcelona a parlar aquesta setmana o la que ve amb ell, per dir-li que no comptava amb ell cara al 2027.
10: El pas de Daza cap a Aliança Catalana no ha agradat a les regidores que l'acompanyen a l'Ajuntament, Laura Mallau i Teresa Requesens. Totes dues han assegurat que la seva intenció és acabar el mandat com a juntaires, però que no seguiran amb Aliança Catalana.
2: I relleu avui a l'alcaldia de Vilanova del Vallès, al Vallès Oriental. Roser Colomer, alcaldessa fins avui, ha perdut el càrrec en una moció de censura impulsada per dos exregidors del seu propi govern i el principal partit a l'oposició, que és Unitat per Vilanova. Josep Casals Centelles, regidor no adscrits des de fa dues setmanes només, és el nou alcalde de la localitat. Vallès Oriental Televisió, Clara Armengol.
12: Josep Casals i Centelles ja és el nou alcalde de Vilanova del Vallès després de consumar-se la moció de censura a la fins ara alcaldessa Roser Colomer. Casals Centelles era regidor de l'equip de govern de Colomer i fa dues setmanes va presentar la seva renúncia a la regidoria i al partit Impulsem Vilanova, juntament amb el també regidor de l'equip de govern Xavi Fernández. El dimarts 30 de juny, tots dos, juntament amb els cinc regidors d'Unitat per Vilanova, principal força a l'oposició, van registrar la moció de censura a l'Ajuntament. Després de dues setmanes de tensions i acusacions mútues, el ple de la moció s'ha celebrat aquest dimarts al migdia, un ple que han seguit en directe un centenar de persones i en què s'han viscut moments de tensió i de crits, sobretot contra els impulsors de la moció. L'equip de govern sortint, format per Impulsem Vilanova i el Partit dels Socialistes, asseguren que la presentació d'aquesta moció respon a interessos urbanístics i econòmics. Per la seva banda, l'ara ja nou alcalde justifica la moció pel desgavell econòmic i la falta de transparència del govern municipal d'aquests últims tres anys.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El Consell de Ministres ha aprovat tipificar la violència vicària al Codi Penal com a delicte contra les dones. La nova norma inclou la retirada de la pàtria potestat als pares condemnats per violència contra la parella i escoltar els menors abans de decidir sobre el règim de visites o la custòdia. També protegeix els familiars de la dona i fins i tot els animals de companyia. Maite Polo, bon dia.
13: Bon dia. El govern de Pedro Sánchez compleix així el pacte signat l'any passat amb tots els grups excepte Vox per lluitar contra la violència vicària. Vol convertir en llei les mesures pactades al seu pas pel Congrés. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha explicat l'acord del Consell de Ministres.
14: Es un motivo hoy de alzar la voz por todas esas mujeres como Itziar Prats que han perdido lo más querido y que hoy de alguna manera van a ver satisfecha una larga preocupación y satisfecha una larga necesidad de que se regule suficientemente y se, por lo tanto, avance hacia una sociedad libre de violencia de género, libre de violencia vicaria, porque, y el primer titular es claro, la violencia vicaria es violencia de género y así se ha entendido en este proyecto de ley y así lo vamos a desarrollar.
13: Un altre aspecte destacat del projecte de llei és que retira automàticament la pàtria potestat als homes condemnats per violència de gènere o sexual contra la parella o els fills, una antiga demanda de les associacions de víctimes. I obre el ventall de qui pot ser considerat subjecte directe de violència vicària. Per primera vegada poden ser-ho també les persones majors d'edat sotmeses a la guàrdia i custòdia de la dona i també els pares de la dona. La norma prohibeix la publicació de materials com el llibre basat en converses amb José Bretón, que va matar els seus dos fills i que l'editorial Anagrama manté cancel·lat. A Espanya, 68 nens i nenes han estat assassinats des del 2013 i 3 aquest any.
2: El Consell de Ministres també ha aprovat avui repartir 904 milions d'euros a les comunitats autònomes per complementar el finançament de la dependència.
5: I el ministre de Drets Socials ha fet una crida a tots els grups polítics al Congrés perquè votin aquesta tarda a favor de les lleis que han de reformar el sistema de protecció de la dependència i la discapacitat. Pablo Bustinduy ha remarcat que la norma blinda una injecció de 6.200 milions d'euros per part del govern per a la dependència aquest any i el vinent.
2: A Catalunya, la Generalitat indemnitzarà els veïns i comerços afectats per l'esvoranc del Putxet a Barcelona i apunta com a causa a possibles cavitats no detectades en les obres de la línia 9 del metro. D'altra banda, l'executiu, que també s'ha reunit avui, promet mà dura contra els piròmans i demana extremar precaucions davant la tercera onada de calor que s'allargarà fins demà. Mont Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. El govern indemnitzarà les despeses que tinguin els veïns desallotjats de casa seva al Putxet i també les botigues que han hagut de tancar. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha dit que després ja es veurà de qui és la responsabilitat i qui en pagarà el cost.
16: El govern hi farà front i després ja hi haurà el moment de dirimir responsabilitats i de veure doncs, qui afronta finalment aquestes despeses. Però és evident que els veïns i veïnes, els comerciants, no poden esperar.
15: Paneque no ha dit quan els veïns podran tornar a casa seva perquè diu que s'estan recollint mostres finca per finca per garantir-ne la seguretat. Ha dit també que la principal hipòtesi de l'esvoranc és que no es van detectar algunes escletxes que havien quedat damunt el túnel ja fet. D'altra banda, respecte als indicis que alguns focs han estat provocats, el govern ha assegurat que empaitaran els piròmans per fer-los pagar els mals causats.
16: Els trobarem, els detindrem, els posarem a disposició judicial i demanarem que caigui el pes de la llei sobre ells perquè ja veuen els efectes doncs, que està tinguent en els nostres entorns i fins i tot en la seguretat de les persones a Catalunya.
15: El govern manté la crida a respectar al peu de la lletra les prohibicions per prevenir focs.
2: Mentrestant, l'incendi forestal d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp segueix estabilitzat, tot i que encara no es pot donar per extingit. El foc ha cremat 154 hectàrees de terreny forestal des de diumenge. Tots els evacuats, això sí, ja han pogut tornar a casa. Domenys Ràdio, Laia Batlle.
17: Ara mateix hi estan treballant 23 dotacions terrestres repassant el perímetre i remullant la zona juntament amb un helicòpter bombarder que treballa sobre el flanc dret. A hores d'ara segueix tallada la carretera entre Aiguamúrcia i Querol, ja que degut al foc hi havia perill de despreniments. Per aquest motiu s'està revisant la zona amb drons per descartar cap afectació, columnes de fum o alguna flama que pugui revifar. Sobre el terreny s'han cremat 154 hectàrees, majoritàriament del terme municipal de Querol, que és el més afectat per les flames, seguit de Pontons i Aiguamúrcia. Segons han informat els bombers de la Generalitat, l'incendi no es podrà donar per extingit fins d'aquí a 72 hores, quan s'assegurin que no hi ha revifades ni fumaroles. Els agents rurals i els Mossos d'Esquadra segueixen investigant les causes del tercer incendi que s'ha produït en menys d'una setmana en aquest territori. Una de les hipòtesis en la qual treballen és que el foc hauria estat intencionat.
2: Les altes temperatures afecten també de ple a la campanya de la fruita, que s'ha avançat fins a 12 dies a les comarques de Lleida. El sector expressa que Espanya es troba en una situació injusta respecte de la resta del mercat europeu. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
18: Aquest dimarts al matí ha tingut lloc la presentació de l'estudi de costos de producció de préssec nectarina i paraguaià a la seu de Frucat a Lleida, on el seu president, Andreu Viladegut, ha explicat que la campanya d'enguany s'ha avançat entre 10 i 12 dies a causa de les altes temperatures. Per la seva banda, Jaume Lozano, president del comitè de Pinyol de Frucat, ha advertit que hi ha una forta demanda per part del mercat europeu i nacional.
19: No tenim una alta quantitat d'estoc, tenim una forta demanda per part dels mercats europeus i nacionals, s'està satisfent, però s'està dient que no. El sector no pot permetre, allí tenim una forquilla, no?, entre l'1,10 i l'1,39, però és que nosaltres no podem vendre aquell preu. Les centrals han de guanyar-se la vida.
18: A més, ha afegit que les dades dels últims anys s'han vist distorsionades pels efectes del canvi climàtic. Actualment, segons l'estudi del CREDA, a partir de les dades de la xarxa comptable agrària de Catalunya, el cost de producció d'un quilogram de préssec i nectarina es troba en 0,58 euros i se situaria en 1,23 euros després d'afegir les despeses de confecció i comercialització.
2: 3:15, Junts per Catalunya sumarà avui els seus vots als del Partit Popular i Vox per tombar els objectius d'estabilitat, deute públic i sostre de despesa del govern espanyol que es voten al Congrés. És el pas previ necessari per a l'elaboració de pressupostos generals de l'Estat de cara a l'any que ve, que Pedro Sánchez s'ha compromès a presentar. Lluís Mata.
20: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha defensat l'objectiu per reduir el dèficit públic gradualment fins a l'1,5% del Producte Interior Brut el 2029 com una garantia per sostenir l'estat del benestar amb més capacitat pressupostària per les autonomies. En aquest sentit, ha carregat contra el que considera un posicionament partidista de les comunitats governades pel PP.
21: Mismo objetivo, diferente voto. Algo ha cambiado y desde luego no ha sido la responsabilidad. Señorías, no se puede reclamar más financiación y más capacidad de gasto para las comunidades autónomas y después votar en contra de los instrumentos que permiten disponer de más recursos.
20: A tot plegat, el Partit Popular ha qualificat de teatre l'escenari financer dibuixat pel PSOE i ha tornat a reclamar la convocatòria d'eleccions, mentre Junts també anunciava el seu vot contrari pel que considera com una operació de màrqueting dels socialistes per tapar els casos de corrupció que l'esquitxen. Escoltem els seus portaveus, José Vicente Marí i Josep Maria Cruzet.
22: Han de presentar un acuerdo de senda de estabilidad presupuestaria cuando el único acuerdo que espera ya la inmensa mayoría de los españoles y la mayoría de esta Cámara es la dimisión del señor Sánchez y la convocatoria de elecciones.
23: Perquè un govern assetjat per la corrupció només li queda que fer veure que gasta quantitats ingents de diners per si així pot tapar el lladrocini dels seus i de passada intentar obtenir algun vot més dels ciutadans.
20: El revés parlamentari d'avui aboca els objectius d'estabilitat i de deute públic a una nova votació a finals de mes, quan el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja s'haurà posicionat sobre l'amnistia i caldrà veure llavors si Junts fa algun moviment.
2: I encara en política, notícia destacadíssima de la jornada, l'audiència de Badajoz ha condemnat el germà del president Pedro Sánchez, David Sánchez, en concret a 9 anys d'inhabilitació, per un delicte de prevaricació.
5: El jutge ha interposat la mateixa pena a Miguel Ángel Gallardo, expresident de la Diputació de Badajoz i exlíder del PSOE a Extremadura. Això per suposades irregularitats en la contractació del germà de Sánchez. La Fiscalia i les defenses en demanaven l'absolució per considerar que no hi ha proves de tràfic d'influències i prevaricació. Les 7 acusacions sol·licitaven penes d'un a 6 anys, petició que el tribunal ha descartat.
2: Tornem a Catalunya. Transports Metropolitans de Barcelona aposta per una flota d'autobusos de zero emissions i abans del 2027 sumarà un total de 136 busos. Un terç funcionarà amb tecnologies no contaminants. Esplugues Televisió, Pau Herrero.
24: La incorporació de la nova flota ha suposat una inversió de 77 milions d'euros i es farà de manera progressiva durant el mes d'agost de 2026 amb l'arribada de 5 minibusos elèctrics. Cap a finals d'any, l'objectiu és tenir en marxa 24 autobusos elèctrics articulats i 20 autobusos elèctrics estàndard. A més, també s'ha publicat una licitació que permetrà incorporar al llarg del proper any 56 busos més elèctrics, dels quals 26 seran per renovar els actuals i 30 per incrementar la flota. Una renovació que aposta per avançar cap a una mobilitat pública més neta i respectuosa amb el medi ambient, segons ha explicat la presidenta de TMB, Laia Bonet.
25: Amb això seguim avançant, per tant, amb el compromís que us hem compartit en moltes ocasions de TMB per treballar per un aire més net, per una renovació de la flota, en definitiva una flota de l'àrea metropolitana que necessitem tant pel que fa a vehicles públics com a vehicles privats, que vagi evolucionant cap a zero emissions per poder tenir una millor qualitat de l'aire.
24: Amb aquesta nova adquisició, TMB comptarà amb un total de 372 busos de zero emissions, el que significa més d'un 30% de la flota.
2: I no deixem el medi ambient, front comú de tots els ajuntaments del Solsonès en contra del pla d'energies renovables que promou el govern. Afecta 2.600 hectàrees de la comarca, entre eòlica i fotovoltaica. En un acte aquest matí, els alcaldes han reivindicat el caràcter agrícola del Solsonès i demanen al govern que refaci el pla amb la implicació del món local. Solsona FM, Roser Clotet.
0: Argumenten que l'afectació a la comarca està sobredimensionada, ja que se li assigna una producció d'energia eòlica i fotovoltaica que ocuparà 2.600 hectàrees, l'equivalent a tot el municipi de la Molsosa. En aquest sentit, destaquen que és la comarca catalana a la qual se li demana més producció en sòl no artificialitzat. Els responsables polítics defensen l'aprofitament d'energies renovables ja existents, com la del pantà de la Llosa del Cavall, embrancada des de fa 30 anys en un litigi judicial per la concessió. El conseller comarcal de Transició Energètica, Xavier Vilalta, afirma que el plantejament del Plater és una estocada al sector primari del Solsonès.
3: Quan una explotació perd la superfície, no només perd camps, perd futur, perd aliments. Per això diem que la transició energètica no es pot consistir en substituir la producció d'aliments per la producció d'electricitat.
0: Els ajuntaments del Solsonès confien ser un exemple de reivindicació per altres municipis rurals de Catalunya i insten la ciutadania a presentar al·legacions al Plater. El termini s'acaba el 30 d'aquest mes.
2: I és moment per a la cultura. El nombre d'espectadors a concerts s'ha multiplicat per més de 5 en els darrers 25 anys. Ha passat de 4 milions i mig a prop de 24. La facturació de la indústria musical s'ha duplicat i ara és de 265 milions d'euros, impulsada sobretot per la música en directe. Aquestes i moltes altres xifres s'extreuen de l'Anuari de la Música, que enguany celebra el seu quart segle de vida. El seu quart de segle de vida, volem dir. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. En els darrers 25 anys, la indústria musical ha canviat de dalt a baix. Si a principis de segle el directe facturava 70 milions d'euros i les discogràfiques 82, l'any passat la música en viu va generar 244 milions d'euros i les reproduccions 21. Unes dades que l'editor del grup Enderrock, que publica l'anuari, Lluís Gendrau, pensa que es deuen a un canvi de model de negoci.
6: La indústria discogràfica fa 25 anys basava sobretot el seu negoci en les vendes i en aquell moment moltes companyies discogràfiques també treballen com a manejaments, munten festivals o tenen aliances amb empreses promotores de música en directe.
4: Un model molt vinculat a l'expansió dels festivals.
6: Aquest model de festivals fa 25 anys ho analitzàvem i atreia a mig milió d'espectadors. En aquell moment els grans festivals atrauen a 3,7 milions d'espectadors. Hi ha hagut un creixement de 640%.
4: Això cal afegir que els concerts han passat de 15.000 anuals a 32.000 i la xifra d'espectadors de 4 milions i mig a prop de 24. Això sí, les sales de concert veuen any rere any com baixa el seu públic, un fet que expliquen justament perquè els joves prefereixen els festivals.
2: I ens traslladem ara fins a Tarragona, ja que la Festa Major de Sant Magí enguany durarà encara més dies i tornarà a girar al voltant de la tradició, de l'aigua i de la música. L'esdeveniment també farà una picada d'ullet a l'eclipsi solar del 12 d'agost. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
7: La programació anirà del 7 al 19 d'agost i combinarà els actes més emblemàtics i tradicionals amb una àmplia oferta musical, familiar, esportiva o gastronòmica. Un any més no faltarà la imaginada als jardins del Camp de Mart i pels amants de les revetlles. Hi haurà la revetlla familiar a la plaça del Rei i després la revetlla il·luminada, també revetlla a la plaça de la Font. La consellera de Cultura i Festes de Tarragona, Sandra Ramos, diu que per Sant Magí, la tradició dialoga amb el present.
8: Jo crec que és molt important combinar aquesta tradició i poder veure com la cultura popular i tradicional no és una cosa que estigui enquilosada només en una tradició, sinó que és absolutament capaç de parlar-nos de les coses que més ens preocupen avui en dia.
7: El dia de Sant Magí, dia 19, diada castellera a la plaça de les Cols, amb les quatre colles tarragonines.
2: I encara un apunt més. Abans dels esports, l'Ajuntament de Barcelona reubica el Piro Musical de la Mercè i la Festa de la Nit de Cap d'Any a causa de les obres que s'estan fent a la fira.
5: Uns treballs que són incompatibles amb la celebració d'esdeveniments de gran format a l'Avinguda de la Reina Maria Cristina. Així doncs, segons ha avançat BTV, el Piro Musical es traslladarà a la platja del Bogatell, mentre que les campanades se celebraran a l'Anella Olímpica. En canvi, els concerts de la Mercè no es veuran afectats per les obres i continuaran a l'ubicació actual.
2: I ara sí, arriben els esports. Avui en companyia de Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. Nous jugadors catalans busquen aquesta nit la final del Mundial de Futbol.
1: Què tal, Marta? La selecció espanyola disputa aquesta nit a les 9 la primera semifinal de la cita mundialista contra França. El combinat buscarà tornar a ser una final 16 anys després, mentre que els de Deschamps volen encadenar la tercera consecutiva. Lamine Yamal es mostra confiat en les opcions d'obtenir el bitllet per a ser la final de Nova York.
9: En el top 1, la verdad, es el partido más importante que voy a jugar y me gusta haber podido llegar a este momento. Estamos muy ilusionados todos y yo sobre todo, entonces yo creo que sin duda es el partido más importante que voy a jugar. Juego como sé y nunca voy a jugar mejor de lo que sé ni peor de lo que sé. Entonces solo doy lo que yo tengo, siempre al servicio del equipo, siempre al máximo. Entonces cuando lo das todo y sabes que lo que la gente te pide lo puede hacer, pues no sientes presión.
1: L'Espanyol ha anunciat un nou fitxatge. Es tracta de Natalia Scott, la davantera de 19 anys, arriba procedent del Barça B, on aquesta última temporada ha acabat com a màxima golejadora de la Primera Federació Femenina amb 16 gols en 25 partits. És de Terrassa i també una altra jugadora garenca, en aquest cas Vicky Losada, ha estat presentada avui com a nova jugadora del Badalona Women. Radio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
10: Avui s'ha fet a l'Hotel Marina Badalona la presentació oficial de Vicky Losada, el fitxatge estrella del Badalona Women que us vam avançar ahir. L'arribada de la migcampista de Terrassa ha creat tot un terrabastall a la Lliga Femenina pel que suposa el retorn d'un mite internacional del futbol femení. Losada, que ha passat 6 temporades lluny de casa seva, ha vist en el Badalona una oportunitat única per tornar a la Lliga i, sobretot, tornar a casa.
11: Al final jo ara iba a complir mi temporada 5 en Inglaterra y la verdad que emocionalmente, anímicamente, necesitaba volver aquí y creo que me gustaría acabar mi carrera disfrutando de un fútbol que a lo mejor se asemeja más a lo que a mí me gusta.
10: Vicky Losada ha estat acompanyada avui per 5 jugadores del planter, 5 jugadores que han guanyat recentment amb la Lavi del club, la Lliga Futur Mueb, una primera edició d'una competició que, com el Badalona Women, busca potenciar el futbol femení des de la base.
1: A Primera Federació, l'Europa, els socis de l'Europa han decidit que el seu equip jugarà a Can Dragó, després de que s'hagi imposat aquesta opció per 624 vots contra els 364 de l'opció del Narcís Sala. A més, l'equip de la Vila de Gràcia també anunciava que Jordi Cano no continuarà sent jugador de l'Europa el curs que ve. Una categoria per sota, Sergio García ha estat presentat oficialment com a nou entrenador de l'Espanyol B. Arriba amb la intenció de créixer com a tècnic després d'uns inicis a l'Adam. Sergio es mostra feliç per tornar a casa.
12: Al final, ya sabéis que, bueno, lo que yo he sentido todos estos años por este club y lo sigo sintiendo, la verdad que estoy hasta como un poquito nervioso porque al final volver donde he estado muchos años, me han querido, me han tratado súper bien, pues siempre de agradecer.
1: I Joel Parra, jugador del Barça, ha signat aquest matí la seva ampliació de contracte amb el bàsquet fins al 2030. L'escoltem.
14: Sí, anar creixent mica en mica és l'objectiu que em vaig marcar quan vaig arribar aquí el primer any, no? Anar creixent com a jugador, anar creixent com a persona, no? I crec que aquests passets endavant, doncs la veritat que estic molt content, no? I avui és de tot el treball que estic fent, però sabem que encara puc fer més passets endavant i, bueno, aquesta és l'oportunitat i és la mentalitat que tinc de cara a aquests anys.
1: I notícia d'última hora, Marta, el Palau Blaugrana serà la seu de la Supercopa d'Espanya de futbol, sala que es disputarà el 5 i 6 de setembre.
2: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.

0: Benvinguts a un nou programa de Llibres i Punt des dels estudis de Ràdio Sant Boi. Nosaltres som la Laia Bonjoc i en Sergi Burcet. Hola, Sergi, què tal?
1: Bona tarda.
0: I xerrem sobre llibres, literatura i el món editorial a totes les xarxes amb el nom d'usuari Els Book Hunters. Què, com va la ressaca de Sant Jordi? Vau regalar molts llibres? Ja se sap que qui més qui menys aquell dia s'emporta algun llibre a casa. Ara bé, quan d'aquests llibres seran llegits realment, això ja no ho podem saber. Però bé, hi ha una frase que repetim molt als lectors, que és que no és el mateix llegir que comprar llibres. Són dues aficions completament diferents, perquè amb la lectura les matemàtiques no funcionen. Seria lògic seguir una sèrie de comprar llibre, llegir llibre, desar llibre, comprar llibre i així fins a l'infinit, però tots sabem que no funciona així. A més, la passió per la lectura no va necessàriament lligada al culte del llibre com a objecte. Hi ha lectors que els encanta col·leccionar llibres, però també n'hi ha que se'n desprenen després de llegir-los. Alguns són usuaris premium de les biblioteques i pràcticament no en compren. Així que podem dir que cadascú viu la seva bibliofília a la seva manera. Avui volem fer tertúlia sobre aquest tema, sobre la postlectura, sobre la relació que tenim amb els llibres que llegim. I per fer-ho tenim amb nosaltres a dos amics de la casa, que són lectors molt voraços, però molt diferents en aquest aspecte de la relació amb els llibres. Per una banda tenim a la Lídia Terrades, que la podeu trobar a Instagram amb l'usuari Vaig Llegint. Hola, Lídia, què tal?
2: Hola.
0: I també tenim a l'Eduard González, que a xarxes és Massa Llibres Pendents. Hola, Eduard.
3: Hola, bona tarda.
1: Bé, com deia la Laia, tenim un programa distès per avui, per parlar entre els quatre, de temes que en realitat només ens preocupen als hooligans de la lectura. I tenint en compte això, doncs clar, no podíem tenir ningú millor que la Lídia i l'Eduard, que són membres del Reducte Català, lectors de Pedra Picada, i m'atreviria a dir que els quatre compartim força els gustos literaris, però la nostra relació amb els llibres és força diferent. Així que jo crec que avui ens divertirem discutint sobre com hem d'interactuar amb els llibres un cop els hem llegit. I m'agradaria començar preguntant-vos doncs, d'on traiem els llibres. Vosaltres, comenceu parlant vosaltres, diguem, sou de comprar llibres, sou d'anar a la biblioteca, de robar-los? Com obteniu els llibres?
0: De robar-los, diu. Això no, home, no, això no roben els llibres.
4: No, no, això no ho direm tampoc, no ho direm, no queda aquí.
1: La barba ve de Sant Quirze,
4: Jo vinc de Sant Quirze, vull dir que no allà tenim... No tenim llibreria, vull dir que tenim... Vull dir que biblioteca sí, llibreria no. Per tant, seria una possibilitat el robar-los. Però no, jo per exemple, jo diria, ostres, un percentatge, diria un 40% dels llibres els agafo de la biblioteca, perquè jo estic amb diversos clubs de lectura, llavors m'aporten molts llibres de la biblioteca i algun que agafo d'així, i la resta els compro. Els compro amb dues, com si diguéssim, uns quants són de segona mà, com si diguéssim, que visito molt les biblioteques de segona mà, i un 40% dels llibres que llegeixo són de llibreria normal, com si diguéssim, pagats.
1: Pagats. Això és bo de saber.
0: I tu, Lídia?
2: Jo també, jo en compro. Ara no en compro tants com fa un temps. Tiro molt de biblioteca i també de coneguts. Soc de deixar-nos llibres amb família i amb amics.
1: Sí, sembla una bona personalitat aquí on la veieu, però ja sortiran les coses. Doncs ja que heu reconegut que compreu llibres i que sou d'anar a la biblioteca, digueu-me quines són les vostres llibreries i biblioteques de referència.
2: Home, jo les biblioteques, les dues de Manresa, són tant el Tresino com l'Ateneu. Tenen molta varietat de novel·la i també molta novetat, que això és un altre tema, però també faig turisme de biblioteques i veig un llibre en algun poble per aquelles coses, he de passar amb el cotxe allò, i paro, i també el meu amic Atena, que t'ho porten des de Salardú, si fa falta. No sé si hi ha biblioteca a Salardú, però d'allà dalt, sí.
0: Beneït préstec interbibliotecari.
2: Exacte. I de llibreries... Sí, a Manresa en tenim, però també durant un temps amb les xarxes doncs seguia llibreries a fora de Manresa, com l'Expulsada o la No Llegiu, i també, doncs, per exemple, doncs, voltava i en comprava, perquè ja que feien tanta prescripció, doncs també és una manera de tornar, no?, una mica la seva funció.
4: Nosaltres a Sant Quirze tenim una biblioteca només, que és la Marcela Llats, i és la que em proporciona els llibres de la biblioteca, que també ens porten d'on vulguis. Vull dir, a més, jo crec que el fons editorial de les biblioteques, almenys de Barcelona, de la província de Barcelona, és boníssim, vull dir, perquè tens les novetats de seguida, les tens bastant disponibles, si aconsegueixes reservar-lo aviat. I després, en quant a llibreries, jo tenia una llibreria de referència a Sabadell, Que ara estic una mica de dol perquè me l'han tancat, vull dir, sí, per un tema d'especulació immobiliària
0: a sobre
4: s'ha tancat aquesta llibreria que era independent. Llavors estic una mica orfa, però bueno, ja trobaré alguna, ja més, vull dir, no hi ha problema.
1: Ara que és un vivari, la llibreria aquesta.
4: Sí, suposo que posaran un vivari o un durum o una cosa d'aquestes. Sí, sí, sí.
0: A veure, doncs hem vist que ja sabem d'on traieu els llibres. Per tant, el que parlàvem una mica a la introducció, no? De que, ostres, tenim un llibre, el llegim. En el nostre cas, aquests quatre que estem aquí a la taula, tenim aquesta característica especial que segurament la majoria de la gent que ens escolta no, però és que quan hem llegit un llibre, que si en fem una foto, que si en fem una ressenya, no? Doncs que com a bons bookstagramers els llibres els explotem també d'una altra manera. Però un cop hem acabat ja el que haguem de fer amb aquest llibre, sou de col·leccionar els llibres, què us agrada fer-ne amb aquests llibres? És allò d'acabar a la lleixa o què?
4: Jo suposo que seré el més estrany de la taula, perquè...
0: Per això t'hem portat.
4: Jo suposo que sóc el... Quan ho expliques, la gent es queda una mica així, volen dir, això no és normal, vull dir, no és normal. Després, quan ho coneixen més, diuen, bueno, amb ell sí que és normal, perquè ell ja és molt raro de per si. Però jo el que faig, jo quan els he llegit, jo els dono, me'n desfaig d'ells. Els tracto molt bé, vull dir, els tracto realment molt bé. Jo quan deixo quan acabo de llegir un llibre, està com a nou, però jo els dono, o sigui, si estan molt bé, els dono a la biblioteca de Sant Quirze, si són llibres nous i novetats, i si no els deixo abans d'entrar a la biblioteca hi ha un punt d'intercanvi de llibres, i llavors els deixo allà i els hi perdo la pista. No obstant, el sentiment de pertinença sempre existeix una mica, perquè quan el dono a la biblioteca després el veus, per exemple, a la lleixa de novetats i tu penses, aquest llibre és meu. Vull dir, és meu. Vull dir, està allà, però és meu. Però, bueno,
0: no li has fet cap marca ni res per saber si
4: no li poso un detector, un GPS per saber on està, no, yeah. Perdo la pista i...
1: En cas de donar-ne algun, ho faria. Perquè, clar, jo soc tot el contrari. Això, jo els llibres, si he llegit un llibre, es queda amb mi, sempre. M'hagi agradat o no, es queda a les meves lleixes. La gent que ja ha vist els nostres vídeos ja sap que tinc la meva classificació i tot això. Jo, si un llibre entra a casa, no surt, tret que pensi que no el llegiré, i llavors ja està possible, l'he llegit, és meu.
4: Jo, l'única excepció és si el tinc el llibre assignat. Si tinc el llibre assignat, sí que es queda a la lleixa. Però, clar, no vaig buscant signatures, tampoc, vull dir...
0: Seria com la trampa,
4: no? No.
1: Signa que me'l vull quedar.
4: No, algun que he donat, algun d'alguna autora d'aquí, de prop, sí que el dones amb una mica de rancança, si m'ha agradat molt, perquè penses, igual algun dia me la trobo i me'l pots signar, no? Però és igual, el dono i ja està. Jo els guardo si he anat a un club de lectura amb l'autor o he anat a una presentació o cosa així, que llavors has comprat el llibre i te'l signa, però que hagi hagut una interacció amb l'autor. No vol dir que, igual el llibre després me l'he llegit i no m'ha agradat, però continua estant a la lleixa. Si està signat, es queda...
0: És que alguna vegada en llibreries de segona mà trobes llibres com signats i penses... Que jo ho puc entendre, no?, que l'hagin donat o que l'hagin venut o el que sigui, però, ostres, de vegades hi ha cada cosa, que de vegades hi ha dedicatòries molt sentides, també.
2: Sí. No, de vegades allò... Dolors, espero que te l'hagin molt, no sé què, firmar amb Maria Antònia, i l'autora no és la Maria Antònia. Vale, llavors, si llegeixes allò, dius, Maria Antònia, la Dolors, no li va agradar.
1: O no li vas agradar a tu.
2: Exacte. Però això és veritat, i a mi em fa com cosa, sí. Perquè és com posar-te a casa
0: d'algú
2: altre.
0: És com molt íntim, no?
2: Sí, clar, jo empatitzo amb qui va fer legal.
0: I amb l'Eduard empatitzes tu també, els dones a la biblioteca?
2: No. De sort de guardar-ho tot, però des de les entrades de cine, de quan vam anar, no sé, no, clar, o sigui, ja no és el llibre. Mm-hmm. És tot. A casa meva ja m'ho diuen, no hi ha espai per una altra persona. Perquè sort... Però no és, jo sempre dic que no és un tema materialista com a tal, perquè jo el veig... I aquell llibre el vaig comprar en un lloc, en un dia, i jo recordo aquestes coses. Per exemple, avui l'Eduard ha portat llibres i jo n'he agafat un. Doncs, m'agradi o no, aquell llibre serà aquell que em va donar l'Eduard del dia que vam anar a fer el podcast, no sé, i a mi això em pot.
1: I avui ets més amiga de l'Eduard, perquè és el teu amic perfecte, no?
2: Home,
1: sí, cada vegada que ve et porta llibres.
2: Ja li he dit, abans de donar-ho al lloc, passa
4: amb la foto. Passa la foto, i els que no vulguis tu els donaré a la biblioteca.
2: Has de fer un altre perfil d'Instagram, allò de reservar llibres, com les llibreries de segona mà.
4: Ja faré un post al Telegram, un WhatsApp.
2: Clar, això no ho has dit. D'on tret els llibres? Reservo a una llibreria de segona mà a Sabadell i me'ls va buscar ell. Sí, això és real.
1: Sí. Ah, ostres. Sabeu,
4: després me'ls paga,
2: home,
4: perquè
2: sí.
4: som amics però catalans, vull dir que després me'ls
2: no
4: paga, jo li cobro, vull dir que sí.
2: Però sí, no sé, jo soc molt de que el llibre té història. Per exemple, me'n vaig comprar uns a Noruega quan vaig anar de vacances. L'un no m'ha agradat gens. Jo estic, què faig? No donaré a ningú perquè llegeixi, no tenen més vida, perquè a mi m'agraden els llibres que m'agraden, tenen més vides, i quan en compro, penso, se llegirà la tieta, se llegirà mon pare, el puc deixar amb algú, i...
3: Però que torna.
2: Sempre torna. O sigui, clar, a veure, molts cops en gent novell els anideixo algun que, si no tornés, no passaria res, per fer la prova de com torna. Segons com torna, no hi ha un segon llibre. Sí, això si ho tinc, serladíssim. I, per exemple, amb la meva tieta, amb mon pare, jo sé que me'ls cuiden al màxim. No doblegen pàgines, no fan d'això, perquè també jo els cuido molt, i ho valoro molt. I quan veig, després del llibre, penso, hòstia, a més, o sigui, tinc el record després de l'experiència d'haver-lo llegit, o sigui, com que jo li dono diverses capes de sentiment a fulls de paper.
4: No, però jo faig el mateix, el que passa és que jo aquesta segona vida els hi vull donar, però els dono a algú, no sé quina segona vida, perquè jo no rellegeixo mai llibres, llavors jo no tornaré mai a llegir aquell llibre, mai.
3: Anava a dir, et treus l'oportunitat directament de rellegir-lo ja.
4: No el rellegiré mai.
3: Podries anar a la biblioteca agafant préstec
4: això
3: el teu passat, propi llibre.
4: Això m'ha passat amb la lectura conjunta que vam fer del Què mou els morts, que vam fer el Què mou els morts, que està relacionat amb la Casa Usher.
3: Sí.
4: Jo de la Casa Usher el tenia, però vam fer un club de lectura un any o dos abans, ¿vale? el tenia jo a casa, i el vaig donar a la biblioteca. Bueno, doncs per fer la lectura conjunta vaig agafar el meu propi llibre.
3: En préstec,
4: i després el vaig tornar.
1: Però tens prioritat per agafar el teu propi llibre o no?
4: No, el que passa és que era un llibre, la Casa Usher no se'l llegeix ningú, llavors estava disponible.
3: Clar, tu no ets VIP, no, a la biblioteca?
4: Sí, et deuen estimar sí, molt. Molt.
1: Et posaran una placa al final.
4: Em posen allà.
1: Potser li posaran el teu nom.
4: El nom.
2: A la segona biblioteca que facin. A la
4: sí, podria ser.
3: Mira, li està agradant la idea, li està agradant la idea.
1: T'he dit que si no ets Pilarín Vallès, hauràs d'esperar a morir-te que et facin una biblioteca. Però...
4: No, a més, el nom de la biblioteca és d'un poeta d'allà de Sant Quirze, vull dir que difícilment li prendré el lloc.
1: Una sala. Una sala, almenys.
3: Sala Eduard González. Jo crec que estic al mig, perquè no tinc tanta vida, potser començar a ser com la Lídia, però no em fa res desfer-me de llibres. I si no m'ha agradat, encara me fa menys cosa realment que
1: però
3: marxin de la meva vida.
1: Mantenir la ràbia que et va fer quan el vas llegir, el veus allà...
3: Quin sentit té tenir ràbia dintre,
4: ja,
3: Sergi?
4: No sé.
3: Bueno, a mi em va passar... Perquè analitzar la ràbia que fa un llibre.
4: A mi em va passar... Jo els guardo tots, els signats, els guardo tots. Em m'hagin agradat o no m'hagin agradat, excepte un. Un que tenia signat, aquest el vaig donar. Vaig arrencar la pàgina on estava la signatura i me'l van signar abans de llegir-lo i una vegada el vaig llegir, ostres, no vaig poder. A més és d'un autor molt mediàtic que ven molt per Sant Jordi, no us diré el nom.
3: Jo crec que ja sé qui és. Després fora de micro us confirmem.
4: Vaig anar a una presentació, no perquè ja havia publicat el llibre feia temps, però vaig anar a la presentació seva, em va signar el llibre, tot això, i de veritat no vaig poder aguantar amb aquell llibre.
3: Jo amb la Lídia ja ens hem entès, ja t'hem desemmascarat.
4: Aquell el vaig donar, signat i tot el vaig donar.
3: No, signat no, vas arrencar la pàgina.
4: Però vaig arrencar la pàgina, però vull dir que...
1: Vull dir que va transgredir la seva pròpia norma.
4: Sí, està
2: bé. Per acabar-ho d'allò, jo una vegada vaig comprar un llibre de segona mà signat per aquest autor.
4: Sí.
2: O sigui, que algú va fer el mateix, no vas arrencar la pàgina, però algú va fer el mateix però sense arrencar la pàgina.
3: Bé, estem veient alguns motius... Ara aquí està sortint ja. Vale, ens quedem els llibres, ens agraden els llibres, però... entenc que d'alguna manera el fet de que tu els donis a la biblioteca, veig que també ets molt consumidor de llibres a la biblioteca, per tant és com la teva contribució una miqueta, no? Veiem que potser un llibre ens en podem desfer. Jo dic, jo si no m'ha agradat no m'importaria desfer-me'n, alguna cosa que ha anat més enllà de que t'ha fet molta ràbia el llibre, i altres motius pels quals us desfaríeu d'un llibre, per exemple, no sé, que estigui molt mal editat, no? O que, per exemple, diguis, ostres, aquell llibre, suposo que pot haver-hi un factor extra que llavors no t'agradi tant perquè realment li falta alguna cosa més, no? Però altres motius que us facin desfer-vos dels llibres?
2: En tinc un, que tu l'has llegit i jo no vaig acabar, que està molt mal editat i no tinc nassos de donar-lo.
3: Ni així, eh?
2: Perquè em sap greu, o sigui, em sentiré que estaré estafant, o sigui, ja em van estafar a mi, no vull estafar ningú. I el tinc allà amb la d'allò de què faig, què faig. Uh-huh. I no.
4: Jo el vaig donar, que el vaig donar a la biblioteca, vaig posar una nota davant de no leer, no llegiu, però no, el vaig donar també.
1: Jo aquí també coincideixo amb la Lídia, jo si, bueno, ja ho he dit abans, si he llegit el llibre, es queda amb mi, estigui com estigui.
3: Clar, però qui és si has llegit el llibre, no? Perquè llibres, aquí hi ha un altre factor extra que també podríem començar a colar, que no passa sempre, però llibres que arriben a tu sense que tu ho hagis volgut, aquests surten de l'equació.
1: O que sí, eh? No, sí, d'acord. Em puc desfer de llibres que penso que ja no llegiré. I això m'ha passat amb llibres que m'he comprat en el seu moment, eh? Dic, ui, mira, em fa gràcia aquest llibre, fins i tot de segona mà, però no necessàriament, eh? Llibres que m'he comprat d'una novetat que em feia molt de goig i al cap del temps que no l'has llegit és pensar, és que ja no m'encaixa aquest llibre, ja no em quadra. I aquest sí que no m'importa desfer-me'n.
3: Però hi ha un criteri? No m'hi he fixat mai. Com, han de passar no sé quants anys?
1: No, senzillament que pensi
3: perquè és
1: que
3: molt complicat, que tu et desfacis d'un llibre.
1: Sí, però
3: mira que ho intento, eh? De vegades.
1: Recordes alguna vegada? Vaig a fer neteja. A veure quins llibres crec que ja no llegiré, per així, doncs, portar-los, no sé, un arrerit o donar-los a algú.
4: Un.
1: I acaba sortint dos o tres, com a molt.
2: Sí, també.
1: Perquè sempre aquest encara potser sí, encara llegiré.
2: Hi ha un criteri, ara ja, és el tamany de la lletra. Sí. Quan ja has llegit allò, font número 4 i interlineat 0,5, aquí ja em costa més. Justament quan fa 3 anys va morir la meva iaia, vaig anar a buscar uns quants llibres i en el moment em vaig agafar uns quants, no? I l'altre dia fent neteja dic, si fem realistes, si vull llegir Últimes tardes, t'interessa, em sembla, de Juan Mercè, allà buscar una edició que pugui llegir sense una lupa.
1: Sense una lupa, clar.
2: Però clar, em va fer com molta cosa posar la pila de donar aquell llibre que havia sortit de la biblioteca de la iaia, no? Però, és que clar, l'espai també és finit a casa.
3: Aquest és un altre motiu, no? També. Nosaltres ens hem canviat de casa per tenir més espai. No és una cosa que recomani.
1: Per tenir més espai per llibres.
3: Per llibres, sí, és com falta espai. No, és un motiu molt recurrent, no? Vull dir, el fet de tenir manca d'espai. A tu això és una de les coses que et condiciona, Eduard, aquestes donacions?
4: Jo vinc de família, o sigui, el meu pare molt llegia molt, i no donava els llibres, els guardava. Però nosaltres teníem llibres dins dels armaris. Vull dir, tu obries un armari i estava ple de llibres, allà apilats. I deies, jo no volia arribar a això. Vull dir, primera que no tinc espai per posar tants llibres i a més, que jo tinc un nivell un volum de número de lectures molt alt. I llavors és que no podria. I llavors va arribar un punt que vaig dir, bueno, puc tenir-los a casa, me'n desfaig, i a més tenint en compte que no els tornaré a llegir mai més, és només tenir-los, i és donar-li una segona vida, vull dir, però jo vinc de casa de tenir molts llibres a casa amb un pare, tenia moltíssims llibres i era inassumible.
3: I una altra cosa és que estic veient aquí tothom molt altruista, no? Tots els donem a la biblioteca, els donem un arrerit, o... Bé, perquè al final...
1: No parles per mi, no?
3: No, però fins i tot quan et desfas d'algun llibre no, que jo sàpiga, no el vens a Guarapop, aquestes coses no les feu, no n'heu revenut mai cap?
2: Però és un tema de boomerisme, o sigui, no m'he posat mai a Guarapop i només pensar en que he de gestionar això. Jo tinc una llibreria de segona mà, a Manresa, la Papaseit, que em sembla que et dona 2 euros per cada llibre, però has de reinvertir-ho allà. Què passa? Em portes 10, et donen els d'això, els 20 euros, i n'acabes gastant 30, perquè, òbviament, surts amb més... No, amb més llibres no, però acabes agafant-ne per valor més alt, no? Però, si no... Sí.
3: Clar, a veure, que jo ho deia en el sentit que en certes llibreries de segona mà portar els llibres i que per cada llibre te'n donin... Que, ja, bueno, no sona una mala cosa, això dels 2 euros d'invertir-ho allà, no, però que moltes vegades ho considero més una donació, no? Perquè realment el que en reps, vull dir que no és allò de vendre un llibre per 5-8 euros, del qual ja veus que més o menys qui fa això espera treure'n un rèdit, no?
1: Mm-hmm. M'ha de dir que això, jo, si he portat a vendre llibres, era l'arrerit que et donen 20 cèntims per llibre.
3: Sí.
1: Per tant, no era pel que anava a treure dels llibres. I més que, bueno, com deia abans, no porto 500 llibres, però d'això em porto dos o tres, que són els que no vull llegir.
3: 60 cèntims.
1: Que dius, home, això què farem?
3: Ni mig cafè.
1: Igual que la Lídia, després em dones 60 cèntims i me'n gastaré 10 amb 5 llibres més que he trobat allà.
2: Sí, és
1: que no és per vendre'ls, però jo és que no... Revendre els llibres per treure'n diners... Però és que ja ho he dit, no? Si vull quedar-me tots els llibres, que d'això no canviaré els llibres que jo m'estimo, encara que no m'hagin agradat, a canvi de diners. No, per mi no quadra.
3: Clar, dintre d'aquesta avidesa per tenir llibres no? i per col·leccionar-los i tal, hi ha una part estètica, no? De que ens agradi estar a casa envoltats de llibres, de tenir estanteries... I, clar, veig que és una cosa que, per exemple, Eduard, tu que te desfàs dels llibres, veig que potser no li dones tanta importància, no? Perquè és una cosa que si te'n desfàs...
4: No aconseguirà seduir-me per la seva
3: aspecte. Per la seva coberta, no? Perquè és una cosa...
4: M'agraden, m'agraden. O sigui, i m'he comprat llibres per la coberta, vull dir, me'ls he comprat... Uh-huh. però no això no aconseguirà estovar-me i que es quedi a casa. No,
3: vale.
4: No és el criteri.
3: Perquè jo una enganxada una mica per aquí, no? Tenim aquesta importància que se li està donant cada vegada més al llibre com a objecte, perquè estem parlant de què fem amb els llibres un cop els hem llegit, per tant, diguem-ne que el que és el plaer de la lectura i tot el que acompanya la lectura ja ho hem passat, i tu dius, aquest llibre no el llegiré mai més, doncs el porto a la biblioteca o el dono o el que sigui, però hi ha aquesta cosa estètica de voler-los tenir, de voler-los veure, i cada vegada va més acompanyada d'una dinàmica en el mercat editorial de que cada vegada se li dona més importància, jo crec, no? S'està intentant, d'alguna manera, donar-li més pes, que també és bonic, a l'estètica dels llibres, que si tapes dures, que si il·lustradors, que si, ja no em fico en el tema dels cantells pintats, que més dic és que les lleixes no es veuen, els cantells pintats. Vull dir, el criteri estètic d'això...
4: Tens que posar al revés.
3: Sí. Ja, però llavors no veus quin llibre és.
1: No, se'n compren dos, un per posar del dret i l'altre del revés.
3: Però això ho dius de debò?
1: Jo ho he sentit, això, però jo no...

0: Però tu te'l quedaries igualment si
1: Ah,
0: ho
1: sí.
0: m'acullets, jo me'n desfaria
1: Exacte.
0: igual si m'acullets, vull dir, és...
1: Però mira, l'exemple més clar en el meu cas és això, tenim el Club Victòria, que ara mateix és el súmum de llibres macos que a la gent li agrada col·leccionar i tenir tots posats, són molt macos, és cert, però jo els Clubs Victòria que m'he comprat, vaig comprar a Gener, per exemple, perquè era traducció de Marta Vera, no perquè fos bonic, sinó per la traductora. Dic, hosti, ara puc llegir aquest llibre que segur que la traducció aquesta em quadrarà, i me la vaig comprar per això, no perquè fos maco, que també ho és. Però...
2: També ho sé. I tu, Lídia, ja et tira d'alguna manera això?
3: Suposo
2: o li
3: que...
2: dones més importància que aquests dos?
3: Potser una mica més, però tampoc. O sigui, per exemple, la meva el concepte d'estètica ja no és tant les floretes, no? Que també en tinc, però, per exemple, hi ha edicions que a la gent no li agrada, que a mi m'agraden molt, i quan les canvien m'enfado. Tipo, el Club Editor, que ara han canviat, abans d'aquella forma de la porta que s'obria, no l'ombra i això, m'encantaven. I ara, doncs, clar, la majoria de gent et dirà, aquests llibres estèticament no m'agraden gens. Llavors, no em crida tant el llibre com l'editorial, probablement. Perquè si és veritat que tinc unes editorials a capçalera, que dius, si vas aquí, és una mica tiro segur.
2: Però llavors un llibre d'una editorial concreta, només pel fet que aquella editorial no sortiria de casa, ja?
3: Per exemple...
2: Com a criteris així pels quals tenim aquesta mena de bibliofília, eh? Si
3: no,
2: és
3: mira,
2: pel si ens agrada o no, per si és una editorial o no...
3: La meva millor amiga em va regalar un llibre de Nadal supermono, cuquíssim i tot, i no em va agradar gens, però gens. I no, o sigui, està al carro de sortida... Però que sigui maco, que no, d'allò, és perquè me l'han regalat, o sigui...
2: A cosa sentimental.
3: Sí, sí, sí.
2: Doncs no sé, o sigui, veig bàsicament que esteu com molt alineats amb això d'estètica. Jo he de dir que ja ho hem parlat alguna vegada, però a mi veure'ls, he de dir que alguna vegada allò de com ordenes els llibres i tal, que també és un supertema, no em resulta gens pràctic, però a mi m'agrada els veure, aquelles llibreries que els tenen tots com per editorial.
3: Jo els tinc així.
2: Ah, doncs sí que li dones importància.
3: Però no comprar, o sigui, per exemple, si em compro un Club Victòria, és el que diu, o sigui, si que darrere hi ha un editorial que sol treballar bé, amb bons traductors, però jo compro llibres per traductors, i dius, saps, doncs, o sigui, saps... En saps prou per aquest criteri? No, però sí que el que estaré llegint estarà ben fet. Llavors, però sí, si jo els tinc per editorial.
1: Però llavors quan tens un forat allò dius, he de comprar un periscopi per acabar la lleixa aquella?
3: Bueno, d'aquí el dubte que tinc avui, per exemple, hòstia, aquest color llarg d'aquest periscopi ronclet em quedaria...
2: I pels que... Un dels arguments que tenen per desfer-se dels llibres és l'espai. Hi ha un format que soluciona el tema de l'espai, que és l'e-book, el llibre electrònic, que evidentment ja espeta tot el tema de l'estètica perquè acaba tot en un dispositiu superpetit, però soluciona el tema de l'espai perquè pots tenir milers de llibres allà dins.
3: També hi ha un tema d'espai del disc dur, que de vegades no anem sobrats, eh?
2: Clar, com a poca usuari d'e-book crec que no m'imagino omplir l'e-book, però...
3: Jo soc usuària.
2: Ets usuària?
3: Sí.
2: Sí.
3: Sí, sobretot
2: però per
3: llibres...
2: criteris d'espai?
3: No.
2: No.
3: Practicitat.
2: Practicitat.
3: Jo també estic a diversos clubs de lectura, llavors, de vegades, doncs, si no puc anar a buscar, no puc tenir-ho a mà, doncs, la e-biblio és una eina meravellosa que tenim a l'abast i que està superbé. Llavors, també, doncs, per practicitat, quan vas amunt i avall, de no portar un totxo, i el tema de pes físic és un tema important, llavors, clar, doncs, quan vaig en tren o això, o allò, o portes un petit plaer, per exemple, bueno, el senyor Viena, si ens vol, però un de petit, un tal carrer, coses així, o si no, l'e-book. També tema de llum, ja comencem a tenir problemes de vista, tema de tamany de la lletra, doncs és bastant útil.
1: Sí, jo estic molt d'acord, és que trobo que és un dispositiu superpràctic, superútil, que et soluciona molts problemes, com aquest dels de visió, per exemple, perquè jo també començo a patir amb llibres que no tenen la lletra tan petita, però a mi comença a semblar-m'ho. Llavors, trobo que és un dispositiu fantàstic, que té molt present, molt futur, però no és un llibre de paper.
2: Bueno, jo és que estava esperant el teu però. No sé quants llibres en digital t'he vist llegir. Mig?
1: No, no ho feia servir perquè tinc tants llibres en paper i gaudeixo tant de llegir en paper que no hi trobo la gràcia encara, i si no, doncs em compraria un dispositiu per cada llibre. Ah. Per

0: Tenia les lleixes.
1: Els llibres més cars de història.
0: Sí, sí. Llavors... L'Eduard ho faria, també, segur. Perquè...
1: L'Eduard no el podria tornar a la biblioteca, llavors?
2: No, no. Jo he llegit molt, amb el meu que he llegit bastant. El que passa és que quan vaig tornar una altra vegada al paper... perquè per personalitat, vull dir, no.
1: O sigui, tu has anat i has tornat, eh?
2: Jo he anat i tornat. Ara
1: perquè estava pensant, dic, jo no sé si t'he vist llegir un e-book.
2: Jo tinc un e-book, vull dir...
1: Vull dir, com penjar la foto allà a xarxes?
2: No, sempre tinc llibre. Perquè vaig tornar, com si diguéssim, al llibre. Perquè, i sobretot...
1: Vas tornar al seny.
2: Potser al seny o no ho sé. L'e-book és molt més còmode, sí? Inclús per llegir al llit, l'e-book és perfecte. Vull dir, perquè amb el llibre en paper, llegir al llit és una història.
1: No se m'ha caigut a mi vegades a la cara.
2: Clar, és que és això, és una, i costa de girar, llavors segons en quina postura dorms, vull dir, no pots estar-te allà, et falta la llumeta, tens que tenir una llumeta enganxada allà, que no pots passar les pàgines, vull dir, és un drama. Llavors l'e-book va molt bé, però el llibre per personalitat, tu a vegades no saps què estàs llegint, o no saps què estàs llegint, vull dir, quan jo he acabat un llibre, jo recordo la portada, o jo recordo aquell llibre, no?
1: I veritat, amb l'e-book no te'n recordes.
2: Amb l'e-book no te'n recordes. No saps, si et pregunten quin llibre has llegit fa tres llibres, no te'n recordes, perquè no tens cap referència. Tots els llibres són idèntics, són iguals. I llavors, amb el llibre en paper, pues, tens la personalitat aquesta del llibre. Tens més...
0: Clar, quan has llegit Sanderson o Middlemarch, te'n recordes. Te'n recordes, sí, sí, del que passava aquell llibre.
1: Del que passava, ja
0: no
1: la d'allò física.
0: Quan l'has llegit en físic, eh?
2: Sí. Que... Bueno, tens un braç.
1: Les mil pàgines.
0: Si llegeixes amb l'e-book, doncs això, aquesta experiència no la tens.
3: Jo a vegades escollo lectures més lleugeres, perquè si t'he vist que el te llegeixo amb... Bueno, direm e-book, però és el líder, realment, a l'aparat. Que no se'm queda tant.
1: Si llegeixes amb e-book se't queda menys.
3: Sí, no sé si hi ha una cosa d'allò, com que llegeixo no en diagonal, perquè llegeixo el llibre, però no em queda tant. I a vegades el que faig per tenir sensació és agafo el llibre de la biblioteca,
1: ai mare,
3: en físic, faig les particions de la lectura de cada dia i vaig combinant físic i
1: ai, quina feinada, Lídia.
2: Jo pensava que era l'estrany de la taula, però veig que no.
1: Ja està sortint aquí. No,
0: esteu notant que això és un episodi de teràpia. Eh?
1: Absolutament.
0: També n'hauríem de fer un cada temporada. Sí. Trobo.
3: Jo pensava que no tenia manies lectores, però veig que no està ben vist el que acabo de dir.
1: No, m'ha sorprès molt, o sigui, realment el llibre en duplicat per anar fent amb els dos formats. Això m'ha fet recordar algunes d'aquelles coses que de vegades es menciona dels, no, de les escoles, que si tanta pantalla, tal i qual, i com que no, sembla que no arriba igual. No? I una altra cosa que també abans la Lídia avançava, que ella... sí que era el seu cas, no? De que, clar, aquest afany de tenir llibres, de col·leccionar llibres i tal, que tu deies, és una cosa que jo faig amb moltes coses a la vida, no? No és només, al final no és una cosa particular que jo tinc amb els llibres, sinó que és amb molt, que si tiquets de cinema, no sé què. Jo sé que en Sergi també, perquè a tu t'encanta guardar coses, et costa molt fer neteja de coses, de, no sé, samarretes. És com, això, Sergi, ja no d'allò.
0: No s'aguanta dret.
1: No s'aguanta dret, però allà està, perquè és aquella samarreta d'aquell concert, no?
3: Jo tinc una capsa de roba d'així de guardar, amb samarretes que m'he comprat, especials, o del cau, de quan anaven al cau els meus amics i els hi vaig comprar, o sigui, és aquest tema, eh?
1: I tu et desprens també de la resta de coses, igual que et desprens dels
2: llibres? A veure, de les samarretes estic bastant d'acord, perquè amb la roba crees un vincle. Un vincle que és diferent, no? Però, per exemple,
1: un vincle d'olor, fins i tot.
2: Sí, però jo et diré que els pocs llibres que tinc a casa són, no sé, tinc 30, per exemple, estan en una lleixa de CDs, perquè jo abans tenia molts CDs, però se'm va espatllar l'equip de música, no tenia on reproduir-los, i em vaig desfer dels CDs. Vull dir, algú, suposo que inimaginable per la Lídia, suposo que...
3: No, jo tinc tots els CDs, tinc els VHS...
0: Però els de sopa de cabra originals,
3: no,
0: de l'època...
3: Totalment, sí. Casets... No, però els gravats, no originals, no, gravats, o sigui, els...
0: Oh, i tant, clar.
2: Pues jo em vaig desfer també dels CDs.
0: No tenim diners en aquella època per comprar-los.
3: Òbviament, no, gravat directament de les ràdios, que deixem la publicitat, allò...
1: Pues bé, veig que bé, sí, és una cosa que realment no és només que tinguem una cosa especial amb els llibres, no? Que és una mica la
0: és nostra... un patró, mica patró.
1: És el nostre patró. Però bé, al final, no, hi ha aquesta passió concreta que és els llibres, on tot s'intensifica. Doncs per acabar una mica amb aquest blog, volia comentar, ara que acabem de passar Sant Jordi, no? On tothom ha comprat llibres i tal, com a lectors àvids i compradors vaig dir aquesta paraula mig compulsius de llibres, sou de comprar llibres durant tot l'any? I en el cas de que sí, que segur que sí, sou dels que us deixeu endur una mica així pel FOMO aquest que es diu, no? El fear of missing out, de veure que hi ha llibres que surten, el bull, tal, i llavors serà aquell llibre que es quedarà a la lleixa, no el llegiré en 10 anys i llavors diré, me'n desfaig, no? És per veure una mica el patró.
2: Jo compro tot l'any, vull dir, inclús la gent diu que compra molt per Sant Jordi. Jo per Sant Jordi compro un o dos, no compro més, perquè ja els tinc molt distribuïts. A la setmana Llibre Català sí que compro més. Per què? Perquè vaig a més presentacions, vaig a més... Llavors sí que agafo més aquella època. Però la resta estan molt distribuïts, molt distribuïts. Jo, igual que la Lídia, he intentat reduir la compra. Inclús soc molt de fer llistes i de fer controls, i des de principi d'any vaig intentar que llegir més llibres dels que entraven a casa, i des d'aquí he posat aquest control, és totalment el contrari, vull dir, encara entren més, vull dir, em faig creus, perquè el mes passat jo vaig llegir 10 llibres i van entrar 14, vull dir, però 14, dic, però com pot ser que entrin 14? Inclús jo em mirava la llista, dic, no pot ser, dic, no pot ser, i sí, miraves i havien entrat 14, dius, no pot ser.
0: És inútil resistir-se, és que jo ho he deixat estar. Ja, no, hi ha, no et pots contraposar.
2: Però a mi em sap greu. Jo un llibre que em compro, jo no el compro perquè me'l vull llegir. Llavors, quan ha passat un any, dos anys, el tinc allà a la lleixa, a mi em sap greu pel llibre, no per res més. O sigui, clar, és una falta de respecte que li tinc al llibre o a l'autor o qui vulguis, perquè el tinc allà parat quan me l'he comprat amb ganes de llegir-lo, no? Llavors per això intento reduir la pila de passets.
1: Aquesta relació amb el llibre està evolucionant cap a un dia et respondrà el llibre, o sigui, és el següent pas ja.
2: No, és que quan vaig a la lleixa a escollir un, jo veig unes manetes que surten.
0: Però jo sempre ho he dit, jo crec que els llibres et criden, sí, al final. Sí, sí, ara sí. Perquè em planifico molt les lectures, però en moltes èpoques de la vida he anat allò, a veure què tinc pendent aquí, i de sobte agafo un llibre que no tenia gens previst, que porta molt de temps allà, i m'ha cridat. Ara ha volgut que jo llegeixi aquest llibre. Els lectors som gent molt estranya.
3: Jo he dit que la llibreria principal de casa la tinc just al sortir del lavabo, perquè la distribució d'allò és... O sigui, jo tinc un menjador molt gran i d'allà distribueix. Doncs de vegades surts del lavabo i un llibre que fa 5 anys que és allà dius, ara ets tu.
0: Sí. És increïble.
3: I dius, per què? No ho sé. M'ha cridat.
1: Sortint del lavabo.
0: I això que dèiem, us deixeu enlluernar pels llums de colors dels llibres aquests que llegeix tothom?
3: Jo he dit que, a veure, jo em vaig obrir el compte d'Instagram el 19 i fins llavors era una lectora d'anar fent. Sí que havia passat una època a l'institut que, bueno, torno de columna jove, m'ho llegia tot i tot això, llavors universitat, primers anys de treballar, bueno, anava llegint, però tampoc cap bestiesa. Va ser obrir-me un compte d'Instagram i començar a entrar llibres a casa, però a mansalva. El FOMO no sé què, de vegades quan hi ha tant FOMO, de vegades l'he comprat i el deixo reposar perquè se'n vagin les veus, no? I al cap d'un temps el llegeixo jo. Però... m'agradaria dir no, però és que això m'ho demostra. Quan vaig entrar a xarxes, que és quan vaig començar a rebre més informació, va ser quan vaig començar a comprar més, vull dir que...
0: Com a mínim està més al dia del que es publica. Exacte. I potser no els llibres més famosos, però segur que et crida l'atenció el que està llegint alguna gent, no?
3: Clar, i al final és com que fins a llavors em recomanaven llibres la tieta, no sé què, i de sobte tens 40.000 persones que t'estan recomanant llibres. I quan ja també saps amb qui doncs, tens gustos afins, doncs clar, tant d'això. Llavors, clar, depèn de la campanya. Si hi ha una campanya que envien llibres a tothom i segons que l'envien, doncs dius, aquest llibre no és per mi. Llavors no caic en aquest FOMO. Mm.
1: Efecte contrari.
2: És que a vegades és contraproduent. Sí. És contraproduent. Si surt molt... Jo també, jo m'espero.
3: Sí, però llavors el llegeixes i dius...
2: No
3: n'hi havia per tant.
2: No?
3: Però llavors, si no te n'haguessin dit tant, t'hauria d'agradar més, també.
1: Bé, no sé, a mi, sentint això, al final haurem trobat la fórmula, no? Perquè diuen, com fer que la gent compri més llibres i fes seguir la roda i tal, que s'obri tot amb comptes Instagram, això. I ja ho tindrem. Bé, esperem no estar espantant gaire els nostres oients i fer-los passar les ganes de llegir, perquè no es tornin com nosaltres, com dèiem, que ara tothom s'obri un compte d'Instagram i ens tornem tots una mica bojos, però encara no hem acabat, encara podem espantar-vos una miqueta més. Abans, però, veurem què ha captat avui el nostre radar.
4: Llibres i punt. El radar.
1: Sergi, què hi portes avui al radar?
0: Pues mira, avui et porto una adaptació d'un univers que a mi particularment m'agrada molt. Després de l'èxit que va tenir l'adaptació en sèrie de Cançó de Gel i Foc, més coneguda per tothom com Joc de Trons, doncs HBO va decidir, doncs, la pela és la pela, no?, fer diverses seqüeles, i una d'elles va ser la història dels Targaryen, que el llibre es deia Foc i Sang i la sèrie es va dir La Casa del Drac, i ara recentment han adaptat El Cavaller dels Set Regnes, que és la sèrie que hem estat mirant últimament, que la vam acabar ahir, justament. I bé, el llibre és una preqüela de la sèrie principal, és a dir, Cançó de Gel i Foc, que passa uns 100 anys abans de que Robert Baratheon guanyés el tron de ferro a la força, no?, i eliminés tots els Targaryens, en teoria. Per tant, els personatges que hi apareixen no són coneguts, però l'univers i les famílies que hi surten, doncs sí que ens haurien de sonar. Tenim en Sir Duncan l'Alt, que és un cavaller errant, tan alt i fort com poc espavilat, i que de camí a un torneig de justes, que és l'única manera que se li ha acudit per guanyar algun diner, doncs coneix un vailet que sembla molt poca cosa i l'adopta com a escuder, no? Se l'emporta. I aquest nen es fa dir Egg, i de seguida ja veurem que és massa espavilat per ser un nano qualsevol. Tant la sèrie com el llibre, doncs, explica les aventures d'aquests dos personatges, no? El llibre té tres històries independents, i la sèrie jo diria que recrea només una d'elles, per tant jo suposo que tindrà continuïtat, i si saps llegir entre línies, que aquesta és la gràcia, doncs pots entendre alguna cosa de la saga principal, no? Deia que jo vaig llegir aquest llibre fa molt de temps, quan estava llegint la saga de Cançó de Gel i Foc. No apareixia el sisè llibre, encara no ha aparegut, han passat molts anys, i clar, jo tenia moltes ganes de seguir descobrint aquest univers i vaig voler llegir aquest llibre, no? Vaig trobar que era una mica lent, no, evidentment no era la saga principal, però em va agradar prou, i bé, trobo que és un bon llibre de cavalleries amb molt poca fantasia, molta menys que Joc de Trons, perquè per exemple, doncs, clar, està ambientat una època. Una característica molt, molt, molt clara de Joc de Trons són els dracs, no? I si coneixeu la història dels Targaryens, doncs hi havia moltíssims dracs, però justament, doncs, 100 anys abans de la història aquesta, els dracs s'havien extingit, no? Havien anat degenerant i havien desaparegut, no? Fins que 100 anys després del que passa aquí al Cavaller dels Set Regnes, doncs reneixen en Drogon, en Rhaegal i en Viserion, que són els dracs de Joc de Trons que ens haurien de sonar tots. I bé, en aquell moment, quan jo el vaig llegir, doncs no es podia llegir en català, però gràcies a la sèrie, doncs finalment aquest llibre es pot llegir en català. Jo sempre colo les edicions en català de les adaptacions.
1: O sigui, el que ha sortit ara en català és perquè sortia la sèrie.
0: Jo crec que han aprofitat que sortia la sèrie i han fet la traducció, perquè que jo sàpiga no s'havia traduït anteriorment. Jo vaig llegir l'edició de Gigamesh, i actualment doncs es pot llegir en català, publicat per Alfaguara, i amb traducció d'Imma Estany, que és una sospitosa habitual de llibres de fantasia i aquestes coses.
1: De traduir dracs.
0: Sí, l'he vist com a traductor de molt best-sellers d'aquests de fantasia èpica i tal. I bé, a mi la sèrie m'ha agradat força, no sé, Laia, què t'ha semblat?
1: Sí, a veure, clar, és un cavaller així molt alt, molt, no, pobret.
0: Molt bonjan.
1: Sí, molt bonjan, que li pren el pèl.
0: Està bastant ben recreada, jo crec, l'ambientació és bona, perquè aquests d'HBO tenen diners per fer-ho. No espereu, evidentment, Joc de Trons, una sèrie que ens va enganxar molt a tothom, és una sèrie, una història molt, molt senzilleta i tal, però jo crec que val molt la pena, i dir, sobretot, que podem gaudir del doblatge en català, que com estan fent últimament, uns doblatges molt bons, i no us el perdeu, si l'heu de veure, mireu-la en català.
1: Llibre en català, doblatge en català. Doncs bé, avui hem demanat a Lídia que triï la cançó, que sempre posem en aquesta petita pausa musical, i no només compartim amb ella gustos lectors, sinó també musicals, hem descobert, perquè ens ha triat la Lídia la cançó citant Mercè Rodoreda dels Amics de les Arts, una cançó que ens agrada molt, que està inclosa en el disc Allà on volia de 2023, i no sé si serà molt evident, però per què l'has triat, Lídia?
3: Home, per dues coses. Una, perquè ser que coincidim amb gustos musicals, perquè no, una interioritat, ens hem trobat a concerts dels Amics de les Arts.
1: Ai, calla, és veritat.
0: Sí, sí, sí, i tant.
1: I llavors, a la Paloma.
3: A la Paloma, sí, sí.
1: Ostres, ara no hi queia.
3: I després, pel tema Mercè Rodoreda, Sergi, tapa't les orelles, és la meva autora preferida.
0: Perquè m'he de tapar les
1: orelles. Quina fama!
0: Pensava que anaves a relacionar-la amb David Uclés, llavors sí que...
3: Pobra dona. Doncs això, doncs per això, sí, sí.
1: Molt adient, molt adient. Som-hi, escoltem-la.

0: Doncs bé, seguim retroalimentant la nostra bibliofília en aquesta segona part del programa. Hem parlat de llibres llegits, per què ens els quedem, per què els donem... Llavors anem a veure una miqueta més coses, no?, d'aquestes que tenim els lectors relacionades amb la lectura, que abans dèiem, ens pensàvem que érem com tots així molt normals i estan sortint aquí les vergonyes. Seguim traient vergonyes, que això hem vingut. Hem parlat de que tenim un munt de llibres, cadascú els tindrà ordenats de la seva manera, el que sigui. Feu servir com, no sé, bases de dades o eines per tenir una mica controlat? Tu abans, Eduard, parlaves de que havies implementat un sistema aquest any, però no sé si va més enllà de,
1: no,
0: de comptar quants entren, quants llegeixo.
1: Coincideixo amb el Sergi, soc molt de llistes. Jo tinc llistes dels llibres que jo segueixo molts podcasters i molts recomanadors de... Llavors me'ls apunto, tinc la llista dels que m'han recomanat i que m'agraden i amb qui m'han recomanat, però bueno, segueixo, poso a Goodreads i la compte d'Instagram és l'únic que tinc, i la llista de pendents que tinc. No tinc...
0: O sigui, el qui i el què? Quin llibre el, sí, i, qui sí, i qui el recomana?
1: Sí. I després la llista que jo tinc... Jo ara
0: per anar-lo a buscar després, si no t'agrada.
1: No, bueno, potser sí.
2: De moment no, però...
0: Aneu en compte.
1: Per fer el comentari. Però jo des del... No sé, des de fa... crec que des del... Perquè vaig volcar tota la dada que tenia al Goodreads i crec que tinc des del 2008. Des del 2008 tinc controlat tots els llibres que m'he llegit, valorats, no? Ressenyats, no? Com els llibres de ressenyats... Jo els tinc valorats amb estrelles i tot això. Llavors, des del que tinc el compte, de fa un parell d'anys, segons sí que tinc la ressenya. Uh-huh. Però, bueno, tinc Goodreads, tinc fulles d'Excel i poca cosa més.
0: Llista digital, doncs.
1: Sí, sí.
0: Uh-huh. I tu, Lídia? També Goodreads i aquestes coses?
3: Sí, tinc Goodreads també, però llavors tinc els Excels.
0: Els Excels.
3: Sí, un és el control de la biblioteca, que és el que... O sigui, els llibres que van entrant, si entren perquè els he comprat o perquè me'ls han deixat, o si els deixo, també m'ho anoto, i això, si estan llegits o no, i, de fet, avui m'ho he mirat, no? I bueno, però, com que estem en teràpia, perquè tothom se senti bé, lo de massa llibres pendents, doncs ja m'ho podria... Allò, però no, o sigui, jo ara estic en pau amb això, eh?
0: Perquè,
3: sí, perquè la gent em vol fer sentir malament. I llavors vaig decidir un dia que no, ni em farien sentir malament.
0: Malament per tenir...
3: Perquè hi ha gent que diu que perquè et compres llibres si en tens.
0: Ah.
3: Doncs no, ni tampoc per un any llegir menys, perquè una cosa que et llegis i te fan les xarxes és que a vegades sembla que si no llegeixes molt ets com mal lector. I també jo he hagut com de posar una distància entre el que més a més la gent diu que fa i el que fa, que també aquí també sabem que hi ha diverses coses.
0: He llegit 4 llibres jo aquest any, Lídia, en el que portem d'any, imagina't.
3: I ni ets pitjor persona, ni no. Allò... És que, clar, és que la gent és així. I si llegeixes molt, també...
1: Sí,
3: també
1: no s'ho creuen,
3: Exacte. Doncs sí, té un excel·lari.
0: És que llavors... això de 10 llibres que ha dit l'Eduard al mes. Que va.
1: Intel·ligència artificial.
0: No sé, però si tinc el Sergi a casa que...
3: No, segur que són llibres de 100 pàgines.
1: Clar.
3: Doncs no, i llavors també tinc l'excel del que llegeixo cada any. I clar, això ho tinc des del 19, que és quan em vaig obrir el compte. Uh-huh. I llavors allà també m'apunto si he fet les ressenyes, si no, i amb això jo soc molt dolenta, perquè em falten... O sigui, des de que me vaig obrir el 19, he llegit 521 llibres, d'aquests només he fet 279 ressenyes.
0: Molt bé.
3: Però tampoc em sento malament. Allò, és que tinc no sé quantes ressenyes per pujar, no sé què... La gent, si no pugem coses, segueix dormint, segueix vivint, no som tan importants, no passa res, no hem d'anar liant totes les coses.
0: Absolutament.
2: Però, t'has de canviar el nom del compte, vaig llegint a massa ressenyes pendents.
3: Mira!
2: I si podeu fer un tàndem vosaltres dos?
3: Doncs mira, podríem fer allò.
2: Bé, llibres pendents no, perquè tu els llegeixes, però no fas les ressenyes. No?
3: Exacte, no, allà estan. Però, i això, i la manera d'ordenar-los físicament... Sí que jo faig, els separo els pendents dels llegits. Uh-huh. No em surt gaire compte, perquè en tinc més de pendents de llegits físicament. Ja. Llavors, d'això.
0: Però així n'ets conscient, si els veus.
3: Exacte, allà. I per idioma, també els separo, ah, català, castellà i anglès. I això, a l'últim moviment que hi va haver d'allò, vaig dir, els de català els poso a les lleixes d'entremig, perquè no se sap mai si hi haurà una inundació o si hi haurà goteres, salvem la llengua. Estan al mig.
2: Exacte, molt ben fet.
0: Que bonic. Sergi?
2: Bueno, tothom està esperant la frase, tinc un Excel.
0: Tinc un Excel. I espero que lloïs l'Excel que tens ara.
2: Jo tenia un Excel, ara tinc una màquina engreixada perfectament, que l'ha fet la Laia, perquè és una maneta d'això, que ara automatitza moltes, moltes estadístiques.
0: Categories.
2: Perquè som d'apuntar moltes coses. Però m'agrada, perquè jo també, l'Excel aquest és del 2008, o sigui, va començar el 2008.
1: Ah, mira.
2: Com l'Eduard deia, que va ser que vaig començar el blog el 2010, i a partir de llavors sí, cada vegada anava a apuntar més estadístiques, al principi només a la llista dels que havia llegit. Hi ha un biaix molt clar del que llegia aquella època, el que és el volum que estic llegint ara, eh? He tingut èpoques millors que l'actual, però, clar, hòstia, jo no pensava, o sigui, jo pensava que un lector de llegir 30 llibres l'any com a molt, i això era d'això, i bueno, clar, això ho hem superat, però és el que t'empeny la xarxa, eh? A dir, hòstia, llegir més, perquè clar, si n'he de fer ressenyes, si he de fer el que sigui, he de llegir més, perquè si no, què passarà? Doncs això, la gent dorm igual si jo no faig ressenyes, eh? Ho he descobert.
0: Ha sortit Goodreads, també existeix a Novi, nosaltres també tenim la Novi de...
2: Sí, això ho comentava la Lídia, no sé què, pel control de la biblioteca, sí. Que tu tens un Excel d'això, el meu control de biblioteca jo el faig amb una altra base de dades que no coneix ningú aparentment, que és a Novi, que és una base de dades italiana, que és com un Goodreads, però, bueno, a la italiana.
3: Però hi ha els llibres en català?
2: Sí, perquè els he posat tots jo.
0: Perquè els posen sempre.
2: Ah, clar, com jo només tinc llibres en català, em faig un fart, o sigui, jo registro, m'ha arribat un llibre nou, perquè clar, introdueixo. El nostre Goodreads, si algú mira, no és fiable, només el fem servir per penjar les ressenyes que fem a Instagram. No fem xarxa allà perquè no ens cau bé en Jeff Bezos, i com és seva, doncs no fem servir només perquè la gent està allà. Però el control real de la biblioteca de casa, quins llibres tenim, quins llibres he llegit jo en aquest cas, el feia amb Novi, que és aquesta altra base de dades, que acaba sent el mateix, és una funcionalitat molt semblant, però clar, no té els llibres en català, i els he introduït jo, que no et demanen l'oro i el moro com Goodreads, que has clar. De ser librari ni no sé què, aquí tu pots posar-ho i algú te'ls accepta. I tots els llibres en català que trobis els he posat jo pràcticament. I mato, perquè tu poses Goodreads, mira, i me l'agafa de seguida, ui, a Novi, no hi és el llibre, vale, l'he de posar.
3: Clar, però, jo vaig fer una vegada servir altres aplicacions, però clar, en català, que és el que més a més més compro, perquè un dels criteris per comprar és editorial independent i en català. Majoritàriament. I clar, no hi havia res. Ara m'ho vaig passar també perquè era com passar els codis de barra.
2: Sí.
3: Bueno, és que...
2: Sí, a Novi l'aplicació et permetia escanejar el codi i te l'agafa programant en català. No,
3: clar,
2: no troba res.
3: Però bé.
0: Doncs, a veure, el món de la lectura, a banda de, com dèiem, de si ens quedem els llibres o no, també va de compartir la lectura. I jo sé que vosaltres, per exemple, Eduard i Lídia, sou molt fans de compartir la lectura perquè us agrada molt participar en clubs de lectura, no? Què us aporta aquesta fase extra? És com allargar encara més com la vida del llibre, no? O què?
1: A veure,
0: tu, Eduard, participes en un munt. Que
1: jo
0: de vegades
1: soc un fan.
0: Diu, és que aquesta setmana tinc quatre. Clubs...
1: Bueno, això és...
0: Que de vegades em sona excessiu i tot, però...
2: L'Eduard és l'home que treballa, no,
1: sí.
2: L'home que està en el club de lectura.
1: Sí, sí, bueno, hi ha un, a Sant Quirze hi ha un que es diu Entre dones perquè llegeixen només... No, sí, o sigui, jo dic que és el meu club de lectura. Es diu Entre dones perquè llegeixen només autores. Però sóc l'únic home, per tant jo dic que jo estic entre dones, vull dir, perquè inclús la noia que el porta és noia, vull dir que és el meu club de lectura, l'han fet especialment per mi. Però a mi, jo sempre he sigut un lector, com tots, individual, solitari, com si diguéssim. Jo abans anava a la biblioteca o anava a la llibreria, agafaves el llibre, te'l llegies, el deixaves i ja està. Vull dir, no tenies contacte amb ningú. Quan vaig descobrir els clubs de lectura, ostres, a mi se'm va obrir un món, vull dir, perquè li dones un altre punt de vista als llibres, el contacte, els diferents matisos que et donen els altres lectors són interessantíssims, i a més que et dona una flexibilitat de coneixement i de pensar en altres coses que tu no has vist, pues a mi m'aporta moltíssim, a mi m'agrada moltíssim. També, vull dir, ja et dic, jo vaig al final entre lectures conjuntes que fem per xarxa o clubs de lectura, jo llegeixo 5 o 6 llibres, 5 o 6. Però bueno, sempre deixo un marge de 3 o 4.
0: 5 o 6 al mes? O sigui, més de la meitat, diguem-ne, gairebé del que llegeixes és amb lectura conjunta.
1: Jo vaig a 3 clubs de lectura fixes, físics, presencials. I després tenim un fixe que també amb xarxa, i després algun que fem amb el Reducte, també són 5, i algun extra que surt perquè ve l'autor o el que sigui, o sigui, me'n vaig a 6 o 7 al mes. A vegades coincideix, sobretot al mes de desembre, que el mes de desembre és curt perquè hi ha les festes de Nadal i tot això, llavors coincideix que hi ha alguna setmana que potser tinc 2 o 3 clubs de lectura. Llavors, pues, la veritat és un cacau, però bueno, però he sobreviscut.
3: Jo ara ho estic deixant. No, perquè també al final m'hipotecava molt les lectures que acabava fent, que dius, bueno, de les que volia llegir no puc perquè he de llegir l'altre. Però ho agraeixo molt perquè m'obre lectures que jo sola potser no hi hauria arribat. I és això, no?, que una lectura que potser no t'havia agradat, de sobte, comentant-ho, doncs et creix molt, i una altra lectura, doncs, bueno, jo una vegada vaig anar a un club de lectura, tothom deia que era un llibre meravellós, i no diré que vaig rebentar el club de lectura, però vaig ser la d'allà, però aquí no estava gent, que això era un manual d'autoajuda encobert, no sé què, i de sobte, hòstia, però potser sí, no?
2: No et van deixar tornar, per això, no?
3: No vaig tornar jo, imagina't.
2: Vaig ser jo, que no vaig tornar.
3: No, però és veritat, no? I, per exemple, també trobo molt interessant clubs de lectura intergeneracional. Perquè, clar, jo anava amb un club de lectura de la dona a la biblioteca de Manresa, i hi havia gent, dones molt grans, gent més jove, i doncs veure també diferents punts de vista, i fins i tot alguna hora ens havia dit alguna senyora de m'agrada molt les coses que dieu, perquè em fan pensar en coses que normalment no pensaria, no? I al revés, o sigui, és que al final és un...
0: retroalimentació, no? De feedback. En canvi, tu, Sergi...
2: Jo és que no soc gens aficionat, però soc molt anàrquic. Bueno, molt anàrquic. M'agrada llegir al meu ritme i això d'adaptar-me, sobretot a lectures amb tandes. Hi ha molts clubs de lectura a punt final, que és senzillament comentar-lo, que això sí que m'agrada, però em costa molt adaptar-me.
0: Però mira que et va agradar, el teu club de lectura, el club de lectura del teu llibre.
2: Ah, sí, però...
0: Allà te vas passar bé, eh?
2: Poc, hablar de mi llibre, el que sigui, però és molt interessant, però no el llegia jo al mateix temps que l'altra gent.
0: No, però vull dir com la virtut aquesta, no? La lectura compartida.
2: Com a activitat, clar, és molt millor això que drogar-se.
0: Home,
3: no, però jo dic
0: quina comparació.
3: Amb el Sergi i més persones vam fer un parell plet de lectures conjuntes suïcides, que en dèiem, i vaig guanyar jo els dos cops i no m'han volat tornar a repetir.
2: S'ha trobat el llibre dient, sí, això, bueno, jo hem dit, no sé com li dèiem, suïcides, era molt faltant això segurament,
3: sí,
2: i dèiem un nom, però era no esperar-se, eren llibres llargs habitualment i era no esperar-se, és dir, cadascú llegeix el ritme que pot i tan ràpid com pugui. El problema és que això genera, encara que no vulgui reconèixer, genera una competència.
3: A mi
2: i això
3: no.
2: Acaba fent mal, com que no? Vas guanyar els dos cops i no et genera
0: però
2: competència.
0: Però perquè... Que hi hagi pau, que... que hi hagi pau. Doncs bé, sento dir-vos que aquesta teràpia compartida arriba a la seva fi.
1: Ja està.
0: Ha estat molt bonic, però se'ns en va una mica el temps, però hi havia encara un munt de preguntes i molts més temes per treure, perquè veig que ho necessitem tots preguntats molt. Doncs això, moltíssimes gràcies, Eduard i Lídia, per haver vingut, per compartir la vostra bibliofilia amb nosaltres. Esperem que hagueu estat a gust aquí.
1: Molt bé, molt bé. Jo em sento millor, ara em sento millor.
0: Ha funcionat la teràpia.
3: Manxo en pau. Sí.
0: Recordem que la Lídia la podeu trobar a Instagram com a Vaig Llegint i a l'Eduard com a Massa Llibres Pendents. Moltes gràcies també, com sempre, al Dani pel suport tècnic i a tots els que ens escolteu des de l'altra banda. Fins al pròxim programa.

0: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
1: Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsamboi.cat.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Partitura de tarda. Una mirada personal sobre música i els seus intèrprets. Un programa de música clàssica dirigit i presentat per Jeroni Tarrés.

Benvinguts a Partitura de Tarda, el vostre programa de ràdio dedicat a la música clàssica i als seus grans intèrprets. Avui ens endinsarem en la vida i obra de la gran violoncel·lista Jacqueline Dupré, un artista que va captivar el món amb la seva passió i talent inigualables. Prepareu-vos per un viatge musical emocionant on explorarem les seves interpretacions més memorables i descobrirem les històries darrere de les seves obres mestres. Però qui era Jacqueline Dupré? Bé, Jacqueline Mary Dupré va néixer a Oxford el 26 de gener de 1945 i va morir a Londres el 19 d'octubre de 1987 amb 42 anys, després d'una breu però fulgurant carrera ininterrompuda per una esclerosi múltiple diagnosticada l'octubre de 1973. Va ser distingida com a oficial de l'Orde de l'Imperi Britànic l'any 1976, quan ja es desplaçava en cadira de rodes, i en els seus darrers anys va dedicar-se també a l'ensenyament. Recordava pels seus alumnes l'exigència musical i l'empatia pedagògica. Es va casar el 1967 amb el pianista i director Daniel Barenboim, amb qui va formar una celebrada parella artística i vital. Va debutar professionalment el 1963 i en pocs anys es va consolidar com a una de les violoncel·listes més admirades de la seva generació per la combinació de potència sonora i una intensitat expressiva inusual. La seva gravació va esdevenir un referent discogràfic i la va lligar per sempre a aquesta obra per l'eloqüència elegíaca i el nervi dramàtic de la interpretació. Sentirem la magnífica obra interpretada per ella, una obra de referència màxima. Al marge d'Elgar, la seva projecció inclou un Delius de gran alè i líric, que tindrem ocasió de sentir avui també, i en la música de càmera sonates de Chopin i Franck, aquesta darrera transcripció del violí, enregistrades el 1971, poc abans que la malaltia fes inevitable la continuïtat de la seva carrera en escena. Contemporanis i crítics han descrit el seu toc com a visceral i alhora transparent, amb un fraseig ardent però controlat, articulació clara i una capacitat singular per fer parlar el violoncel, trepitjant amb una autoritat tant el lirisme elegíac com l'impuls rítmic. El matrimoni amb Barenboim va propiciar projectes de gran volada, tant en concert com en gravació, referent-se a un perfil d'artista total, capaç d'integrar-se en el teixit orquestral o de càmera sense perdre la personalitat tímbrica. Malgrat la brevetat de la seva carrera pública, el llegat de Dupré és central en la tradició del violoncel del segle XX. Les seves gravacions, especialment l'Elgar, del 1965, han fixat un estàndard interpretatiu que segueix inspirant intèrprets i programadors. I la seva figura s'ha convertit en un símbol d'excel·lència musical i d'una intensitat expressiva capaç de marcar l'imaginari col·lectiu més enllà dels registres tècnics. Bé, ara comencem i ho farem amb aquesta obra que us estava parlant fins ara, el concert per a violoncel en mi menor, opus 85, del compositor anglès Edward Elgar. Prepareu-vos per submergir-vos en una peça que parla de pèrdues, de reflexions i de la bellesa que neix del dolor. Anem a conèixer-la pas a pas i al final us convido a gaudir-ne amb una versió llegendària que us deixarà sense alè. Composta el 1919, just després de la Primera Guerra Mundial, imagineu-vos Elgar, ja gran, en una cabana a Sussex, contemplant un món destrossat per la guerra. Aquesta peça és com un lament, un adéu melancòlic a una era perduda. És un concert en quatre moviments amb un estil romàntic tardà que barreja tendresa, intensitat i una profunditat emocional que arriba directe al cor. No és un concert virtuós i espectacular com els de Dvořák o Tchaikovsky. Aquí el violoncel canta, com una veu humana, amb frases llargues i expressives que reflexionen sobre la vida, la mort i la fragilitat. La seva importància, doncs, és l'última gran obra d'Elgar i va marcar el repertori per a violoncel del segle XX, influint en compositors com a Britten o Shostakovich. Una curiositat, el moviment lent, l'adagio, és tan commovedor que molts el veuen com un rèquiem personal d'Elgar per a les víctimes de la guerra i per la seva pròpia joventut perduda. La gravació que sentirem és del 1966 del segell Warner Classics amb la llegendària, com no podria ser d'una altra manera, Jacqueline Dupré, el violoncel, acompanyada per la London Symphony Orchestra sota la direcció de Sir John Barbirolli.
Pues què la fa especial? Bé, pues Dupré tenia només 20 anys quan la va gravar i la seva interpretació és pura passió. El seu violoncel plora i canta amb una intensitat que et posa la pell de gallina. Barbirolli, que havia tocat el violoncel en l'estrena original de 1919, aporta una autenticitat única, com si connectés el passat amb el present. Aquesta gravació és considerada una de les millors de tots els temps, plena d'emoció, crua i tristament. Dupré va haver de retirar-se poc després per l'esclerosi múltiple, fent que aquesta interpretació sigui encara més commovedora. És com si l'obra i l'artista s'haguessin trobat en un moment màgic. Sentim-la.

Acabem de sentir a Jacqueline Dupré al violoncel, acompanyada per la London Symphony Orchestra sota la direcció de Sir John Barbirolli en el concert per a violoncel d'Edward Elgar. Les darreres notes del concert encara ressonen, transportant-nos a una atmosfera de melangia i bellesa infinita. És impossible no quedar commogut davant de la sinceritat i profunditat d'aquesta interpretació llegendària. I bé, continuarem tot seguit en aquest programa dedicat a la llegendària violoncel·lista Jacqueline Dupré. I ho farem a continuació amb un altre concert per a violoncel, el concert per a violoncel en si menor opus 104 d'Antonín Dvořák. Si he dit si menor perquè aquesta és la tonalitat original d'aquesta peça mestra, composta el 1894 i el 1895, tot i que de vegades es confon amb altres concerts similars. Preparats per submergir-nos en un viatge emocional ple de nostàlgia i passió. Primer de tot, parlem de l'obra en si. Aquest concert és una de les joies més brillants del romanticisme tardà escrit per Dvořák durant el seu període americà, quan dirigia el Conservatori Nacional de Nova York. Imagineu-vos un home lluny de casa, enyorant les seves arrels txeques, i que canalitzava aquesta nostàlgia en una música que barrejava la grandesa orquestral amb melodies folklòriques plenes de calidesa. Si quelcom el fa tan important és perquè està considerat un dels millors concerts per a violoncel mai escrits, als costat dels de Haydn o Elgar. Va revolucionar el gènere perquè Dvořák va donar al violoncel un paper protagonista, no només tècnic, sinó profundament expressiu, com si l'instrument cantés històries de la vida quotidiana. Una curiositat és que Dvořák no era gaire fan del violoncel com a solista inicialment. Deia que bordonejava com un gos. Però després d'escoltar un concert d'un col·lega, va canviar d'opinió i va crear aquesta obra mestra. I atenció, al final va ser revisat després de la mort de la seva cunyada, incorporant una melodia d'una cançó que ella adorava, convertint-lo en un homenatge personal i commovedor. És una gravació mítica del segell Warner Clàssic, també. Estem parlant de l'enregistrament del 1976 amb la gran Jacqueline Dupré per al violoncel, acompanyada per l'Orquestra Simfònica de Chicago sota la direcció del seu marit, Daniel Barenboim. I el fa molt especial perquè Dupré, una virtuosa britànica coneguda per la seva intensitat emocional i tècnica impecable, aporta una passió desbordant que fa que el violoncel sembli una extensió de la seva ànima. Aquesta gravació és una de les seves últimes grans actuacions abans que la malaltia l'allunyés dels escenaris i es nota l'energia vital que hi posa. Sentim-la.

acabem de sentir la gran Jacqueline Dupré al violoncel, acompanyada per l'Orquestra Simfònica de Chicago sota la direcció del seu marit, Daniel Barenboim. En cada nota, el violoncel de Dupré ens recorda que la música pot ser memòria, consol i esperança, tot en un sol instant etern. I ara, per finalitzar aquest petit homenatge d'aquesta gran intèrpret de violoncel, escoltarem el concert per violoncel de Frederic Delius. És una obra curiosa dins del gènere, no té la forma clàssica de tres moviments, sinó que s'estructura en un sol fluix continu, com una àrea extensa per al violoncel solista que dialoga amb l'orquestra en un discurs poètic i nostàlgic. El concert per a violoncel de Frederic Delius es compon entre 1920 i 1920.

amb Fritz Reiner i l'Orquestra de Filadèlfia. Delius considerava aquest concert el seu preferit entre els seus concerts, una dada sovint esmentada per la recepció de l'obra. La versió que escoltarem aquí és realment especial. La mítica violoncel·lista Jacqueline Dupré, com no podia ser d'una altra manera, un programa que dediquem a la seva figura, i estarà acompanyada amb la Royal Philharmonic Orchestra dirigida per Sir Malcolm Sargent. I en la darrera nota encara ressonant, és inevitable sentir com la presència de Jacqueline Dupré travessa el temps i l'espai, convertida en llegenda del violoncel. El seu art transcendeix la tècnica, cada frase, cada silenci, conté una emoció profunda i irrepetible. Les obres que hem escoltat avui, d'Elgar, Borsak i Delius, vivificades pel seu talent, són més que música. Són exhalacions d'esperança, de dolor i de coratge. Celebrar Dupré és celebrar la força de la música per acariciar-nos l'ànima i recordar-nos que fins i tot a la fragilitat pot brollar la bellesa més pura. Gràcies, Jacqueline, per fer-nos sentir que el violoncel pot parlar amb la veu de la vida mateixa. I gràcies també a vosaltres per seguir-nos. Fins a un altre programa. Seguiu feliços.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, local i en català.

0: 3CAT Info. Bona tarda, en punt, les 6. Dos bessons menors d'11 anys han mort ofegats al riu Ter a Manlleu. Els infants estaven desapareguts des d'ahir a la nit. La família va alertar la policia local que, juntament amb els Mossos, van engegar un dispositiu de recerca amb drons i amb la unitat subaquàtica. La investigació continua oberta, però tot apunta que es tractaria d'un accident. Mentrestant, els bombers treballen en un incendi de vegetació al terme municipal de Rubió, a la comarca de l'Anoia, que crema sense control. L'avís s'ha rebut a 4:45 de la tarda per una columna de fum que s'ha detectat a la zona de l'ermita de Can Massana. L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, acusa Gemma Geis de Junts de trencar el govern municipal per interessos partidistes i la vista posada en les municipals del 2027. La fins ara vicealcaldessa de Girona, en canvi, argumenta que han pres la decisió perquè ja no poden influir en les decisions de l'alcalde Salellas i que les prioritats dels juntaires queden aparcades. Condemnat a 9 anys d'inhabilitació per prevaricació, el germà de Pedro Sánchez, l'Audiència de Badajoz, absol David per tràfic d'influència i descarta així la pena de presó. La Moncloa confia que la justícia acabi reconeixent la seva innocència, mentre que el PP qualifica d'històrica la primera condemna contra el nucli familiar del president espanyol. El Consell de Ministres aprova tipificar la violència vicària com a agreujant de la violència de gènere. El text posa l'accent a protegir les mares i els fills i estableix la retirada automàtica de la pàtria potestat dels pares condemnats fermament per violència masclista. Tot just 24 hores després d'anunciar-ho, Donald Trump retira la idea d'una taxa del 20% sobre la càrrega dels vaixells comercials que naveguen per l'estret d'Hormuz. L'exèrcit nord-americà continua atacant l'Iran per quart dia consecutiu, cosa que torna a fer pujar el preu del petroli. Catalunya vol ser pionera a Europa en la circulació de cotxes autònoms. El govern ha aprovat el programa de carreteres connectades intel·ligents que preveu la instal·lació de sensors en 930 quilòmetres de vies que permetran avançar en la conducció autònoma i tenir informació de la situació del trànsit per prendre decisions de gestió en temps real. I la música en viu, que va facturar 244 milions d'euros el 2025, com un rècord de 31,9 milions d'espectadors. Dades de l'anuari de la música d'aquest any que assenyalen que els concerts es disparen gairebé 32.000, fins a 8.000 més que el 2024.
1: Esports. Les seleccions de França i Espanya s'enfronten avui a les 9 del vespre en la primera semifinal del Mundial. Demà jugarà l'Anglaterra-Argentina. Seguint en futbol, Frenkie de Jong ha tornat lesionat al Mundial. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, al Barça hi ha molta preocupació, ja que els pitjors pronòstics apunten que podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa. I Tadej Pogacar guanya la desena etapa del Tour de França i amplia 3 minuts 36 segons el seu avantatge respecte a Jonas Vingegaard.
0: I el temps, tarda més càlida i xafogosa. Les temperatures més altes del dia se situaran al voltant dels 40 graus a Ponent. Sol amb algunes bandes de núvols prims i pols en suspensió. No es descarta algun ruixat a la meitat sud acompanyat de fang. Dimecres serà el punt àlgid d'aquesta tercera onada de calor. 3CAT Info.

Busques l'autèntic sabor de Nàpols? A Rintocore trobaràs pizzas delicioses elaborades amb ingredients 100% italians. Massa fina, vores cruixents i un gust que t'enamorarà des de la primera mossegada. L'autèntic esperit napolità al millor preu. Pizzeria Rintocore. Ens trobaràs al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, número 4 de Sant Boi. Pizzeria Rintocore. L'essència d'Itàlia ben a prop teu. Pizzeria Rintocore us ofereix Gent de carrer a Ràdio Sant Boi.

0: Gent de carrer, amb Jon García i Albert Vilar.
1: Hola, hola, bona tarda, com esteu? Benvinguts i benvingudes a un nou programa de Gent de carrer, Ràdio Sant Boi, la ràdio pública 89.4. I com sempre, començo saludant l'Albert Vilar. Com estàs?
2: Molt
1: estàs
2: nerviós.
1: Emprenyat?
2: No, estic molt nerviós.
1: Ah, nerviós.
2: Per què? No estic enfadat amb tu ni res, de moment.
1: Ah.
2: Perquè en poques hores tenim partit.
1: Sí.
2: En poques hores tenim un partit molt important. I estic molt nerviós.
1: Ara mateix, quan passen 5 minuts de les 6 de la tarda, Albert Vilar, la selecció espanyola, aconseguirà vèncer França, sí o no?
2: A penaltis, sí.
1: I tu creus que arribaran als penals?
2: Sí. No veig una altra manera de guanyar-los, aquestes bèsties.
1: Hi haurà nervis, eh?
2: Si hi haurà molt nervis i ho passaré molt malament.
1: El que hem d'explicar és que ho passarem malament, almenys tots junts i en comunitat, perquè avui s'instal·larà una pantalla gegant a la muntanyeta, que servirà doncs perquè tots els santboians i santboianes que vulguin vegin el partit, i també hi serà la ràdio, farem retransmissió des d'allà per poder parlar amb les sensacions de la gent i també per intentar viure el Mundial el més a prop que podem. De tots els santboians i santboianes, avui serà un partit gran, esperem que hi hagi emocions, i sí, com diu l'Albert, hi ha un penal, ens emportem la farmaciola perquè allà hi haurà algú que segurament tindrà algun atac que altre de nervis, diguéssim, eh? Sí, sí. Ens hi posarem més tard, serà a partir de 8:45, avui amb la prova una mica més llarga, també per saber les sensacions de la gent abans que comenci el partit. A partir de 9:00, aquest partidàs, França contra Espanya, semifinals del Mundial. Recordar-vos que si pel que sigui a Espanya se li acudís guanyar...
2: Una final diumenge.
1: Però una final a la que també hi hauria pantalla i també hi seria, evidentment, Ràdio Sant Boi. Avui en un dia en el que també ens visitarà Alberto Martínez, que és un periodista santboià, treballant ara, per exemple, director gran, no passa per molts mitjans. En aquestes entrevistes que estem fent, aprofitant l'estiu també per conèixer santboians i santboianes que tenen coses a explicar-vos, avui doncs tindrem aquesta entrevista, serà a partir de 7:00. Moltes ganes també de conversar amb ell. Tot plegat avui a Gent de carrer, jo sóc el Jon García i avui us acompanyarem fins a 8:00 de la tarda. Esperem que us fem companyia.
0: Ràdio Sant Boi, Gent de carrer.
1: Però abans, Albert, efemèrides.

0: Ens posem en ambient perquè un 14 de juliol de 1789, a París, França, es produeix la presa de la Bastilla. La caiguda de la presó, que només tenia 7 prisioners en aquell moment, va ser un fet simbòlic que va suposar la fi de l'antic règim i el començament de la Revolució Francesa, que va durar fins al 1799 amb el cop d'estat de Napoleó. Segons la historiografia clàssica, la Revolució Francesa marca la fi de l'edat moderna i l'inici de l'edat contemporània en establir les bases de la democràcia moderna en base a la representació, cosa que la situa al cor del segle XIX. Des de 1890 celebra el 14 de juliol com a Dia Nacional de França, com a símbol de la Unió Francesa. Si en una cosa són bons francesos, solen protestar. Sempre ho han fet.
1: Home, això és veritat, això és veritat. I sempre han aconseguit moltes coses, també et dic, eh?
0: De fet, la Revolució Francesa és una protesta. Molt bèstia, però és una protesta. I canviem de context perquè un 14 de juliol de 1881, Henry McCarthy, més conegut com Billy el Niño, un dels pistolers amb més fama de Lejano Oeste, Llunyà Oest en català, el que em passa que em sona una mica estrany.
1: Far West.
0: Llunyà Oest, Far West, és capturat pel xèrif del comtat de Lincoln, Pat Garrett, i assassinat a les afores de Fort Sumner amb només 21 anys, tot a Nuevo México, als Estats Units. Ja és un espectacle als Estats Units ara, no m'imagino, el 1881. I fa 43 anys s'estrena aquest videojoc.
1: Que és el que vendria a ser una mica als Estats Units.
0: També, efectivament. Un 14 de juliol de 1983, Nintendo estrena el videojoc d'arcade Mario Bros. En el joc, Mario, retratat com un lampista italo-nord-americà, que juntament amb el seu germà menor Luigi, ha de derrotar les criatures que han vingut de les clavegueres de Nova York. Fàcil i senzill, lo típic que passa als Estats Units. Sí. El nom de Mario, que es va crear en aquest videojoc, va ser en homenatge al nom del propietari de les primeres oficines de Nintendo of America, Mario Siegel, que curiosament, si veus una imatge, sí que té un aire a Mario, ja té collons la cosa.
2: Creando perfección en la industria de la piratería. Producciones Shark. En MP3.
0: No sé què ha passat, però un 14 de juliol de 1995, als Estats Units, la Moving Picture Experts Group, un grup d'experts que va formar l'Organització Internacional de Normalització, la ISO, i la Comissió Electrotècnica Internacional, la EEC, per establir estàndards per a l'àudio i la transmissió de vídeo, dona a conèixer el format MP3. Es diu MP3 perquè és el tercer nivell de la capa d'àudio de l'estàndard tècnic creat pel grup MPEG.
1: Tot als Estats Units, eh? No serà com el Mundial que t'ha pressionat Donald Trump.
0: Sí, i ara tot a
1: l'Estats Units. I ha intercedit en aquestes efemèrides.
0: Bàsicament, MP3 és com dir Kleenex, perquè és com una marca.
1: És com una marca?
0: El que passa que és una marca establerta a nivell mundial perquè tothom tingui com la mateixa base. Però és una marca, creada per una empresa.
1: Cada dia aprens alguna cosa nova amb Albert Vilar.
0: I fa 2 anys es fa història en el món de l'esport.

0: Un 14 de juliol de 2024, a l'Estadi Olímpic de Berlín, Espanya guanya la seva quarta Eurocopa superant 2-1 a la final a Anglaterra amb un gol d'Oyarzabal al minut 86, sumant així 3 Eurocopes de les últimes 5.
1: Ja
0: és una dada que no era conscient, però és que és molt forta.
1: Ja estàs escalfant l'ambient, tu.
0: A més, aquell mateix dia, Carlos Alcaraz es proclama campió de Wimbledon al superar Novak Djokovic a la final i aconseguint el seu tercer gran slam amb només 21 anys. I per fer contents els argentins, Argentina guanya la seva segona Copa Amèrica consecutiva a l'imposar-se 1-0 a la pròrroga a Colòmbia amb el gol de Lautaro Martínez superant Uruguai i sumant 16 títols de Copa Amèrica, el país que té més actualment.
1: Déu-n'hi-do.
0: Futbol total. I finalment un record aquest cantant. Avui fa 23 anys de la mort de Máximo Francisco Repilat Muñoz, més conegut com a Compay Segundo, cantant i guitarrista cubà que interpreta aquest Guantanamera, cançó popular del seu país, Cuba. Va ser creador de la melodia Chan-Chan i inventor de l'harmònic, que és una barreja entre la guitarra espanyola i el tres cubà. Li deien Compay perquè és compadre en argot cubà, i Segundo perquè era la segona veu del duo Los Compadres, junt amb Lorenzo y Herrezuelo. Fàcil i senzill. És la segona veu de Los Compadres, Compay Segundo.
1: Tu saps que aquest senyor ha sigut una de les bandes sonores de la meva vida des de molt petit?
0: Compay Segundo.
1: Sí, sí. Hi havia un documental que a mi m'encantava, de petit, sempre demanava que el posessin, que justament anava sobre això.
0: De la seva vida?
1: Sí, no només la seva vida, sinó com un moviment que es va generar culturalment allà. I sí, Compay Segundo, tu. Doncs un record també per ell. I Albert, a qui felicitem avui?

0: Escoltem la banda sonora de Frontera, pel·lícula guanyadora de 3 Gaudís i dirigida per Judit Colell i Pallarès, em sona algun nom. Sí. Directora i guionista catalana que va néixer el 14 de juliol de 1968 a Sant Cugat, avui fa 58 anys. A més, és la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català. I amb més felicitacions... Perquè parlant de cinema, un 14 de juliol de 1973 va néixer a Gavà Maria del Pilar Peña, més coneguda com a Candela Peña, guanyadora de 3 Premis Goya. El nom de Candela ve arran d'un fragment de la casa de Bernal d'Alba on es deia «Van encendre la Candela» perquè deien que el seu nom, Maria del Mar, no era massa cinematogràfic. El que escoltem per ser és «Me llaman calle» de Manu Chao, banda sonora de la pel·lícula «Princeses», en la que Candela Peña i també el cantant Manu Chao van obtenir un Premi Goya. I fa 55 anys aquest guitarrista. El 14 de juliol de 1971 va néixer el comtat anglès de Lancashire el britànic Nick McCabe, guitarrista de la banda The Verve, amb aquest Bittersweet Symphony. No busqueu perquè no tenen més cançons famoses d'aquest grup.
1: Sí, és d'aquells que sí. Aquesta van fer una vegada i van fer bé.
0: Pam, per què més? I fa 50 anys aquest

0: Aquests sí que tenen unes quantes.
1: Sí, aquestes sí que són famoses. Sí, sí. Escoltem Where is the Love, del grup estadounidenc Black Eyed Peas, perquè un 14 de juliol de 1975 va néixer a Los Angeles Jaime Luis Gómez, més conegut com a Tabú, un dels cantants del grup. El tio és mig mexicà, per part de pare, però no parla massa castellà, i d'ascendència Xoxone, que és una tribu indonativa americana. No sé si Trump estarà molt content que aquest tio sigui part d'un dels grups més famosos dels Estats Units. Ho veig difícil.
0: Bueno, Trump està fotut en general.
1: Efectivament.
0: En general.
1: Què més? Fa 40 anys aquest cantant. Un 14 de juliol de 1986 va néixer a Londres Dan Smith, cantant britànic, líder de la banda Bastille, amb aquest Pompei. Ho van patar el 2013 i m'imagino que ja seguiran vivint d'això perquè ho van patar molt fort. I finalment fa 34 anys aquest cantant. Un piso alto ya tú me conoces. Tú eres la única que traigo aquí. Si tú te lo crees, yo también me lo creo. Un 14 de juliol del 1992 va néixer a la ciutat porto-riquenya de Carolina Brian Cancel Santiago, més conegut com a Braithiago, cantor, autor d'aquest Netflix junt amb el famós Bad Bunny. Té diverses cançons amb més de 300 milions de reproduccions, però el temps no perdona i ara ja no és massa escoltat en comparació del que ho era el 2018. L'últim cop que es va parlar de Braithiago va ser perquè Quevedo li va fer una mena d'homenatge a la cançó Wanda al seu primer disc, dient la tornada a l'estribillo de la seva cançó Punto G. No s'ho va prendre massa bé, Braithiago, que va pensar que era una còpia i va obligar Quevedo a modificar la cançó.
0: Sí,
1: potser li hagués valgut més la pena fer un remix, portar-se amb Quevedo...
0: S'hagués emportat alguna cosa més de diners, segurament.
1: Sí, i repercussió, perquè l'home ja... Ja no se l'escolta massa.
0: Una abraçada, a veure, i que agolla on siguis. I quina és la cançó del dia?
1: Doncs fa 9 anys surt aquesta cançó.

0: És una confessió en directe o...?
1: Sí. Un 14 de juliol de 2017, la cantant estadounidenca Becky G es va juntar amb el porto-riqueny Bad Bunny per treure aquest Mayores, un canvi d'estil radical tenint en compte que Becky G venia de cantar Dancing in the Mirror, Singing in the Shower. Això sí li va funcionar perquè aquest Shower té 1.000 milions de reproduccions, però Mayores més de 900 milions. Escoltem Mayores de Becky G i Bad Bunny, que avui ha fet

0: I avui, Albert Vilar, és el Dia Mundial de...
1: Avui no hi ha Dia Mundial.
0: Ah.
1: Avui, gent de carrer,
0: sí.
1: Des que vam aterrar les tardes de Ràdio Sant Boi el 2023, de dilluns a dijous de 6 a 8 de la tarda, hem complert 500 programes a l'antena.
0: Què m'estàs dient, 500 programes?
1: Avui mateix.
0: No és broma que no ho sabia.
1: 500 programes hem fet avui. Des del que vam aterrar el 2023 a les tardes, perquè gent de carrer ja fa temps que existeix aquesta emissora. 500 programes hem fet avui.
0: A les tardes de Ràdio Sant Boi...
1: Fa 500 programes, 500 tardes de dilluns a dijous, que està gent de carrer.
0: Hòstia, quina impressió, no?
1: És bastant fora. Espero que el 501 sigui tan èpic com aquest i que mantinguem el nivell.
0: Perquè,
1: clar, ja d'aquí de baixada.
0: Home, una semifinal del Mundial...
1: Sí, estaria bé, no?
0: Són complicats.
1: Ja fa val dedicar-nos un gol, fes una G.
0: Tu t'imagines? Una R.
1: Una G, Darío el volader i la mitja amb la C. Ja està, ja ho tenim.
0: Doncs a fi, déu-n'hi-do, 500 programes, tu. I tots els que queden per endavant. Avui que és 14 de juliol i els temes del dia han estat aquests.

0: Avui és dia de semifinals del Mundial, però més enllà d'això han passat coses i sobretot el dia ens deixa un gran titular, que és que l'audiència de Badajoz ha condemnat David Sánchez, germà del president del govern espanyol Pedro Sánchez, a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació administrativa. De fet, segons la sentència, la plaça que va ocupar la Diputació de Badajoz es va crear de manera injusta i arbitrària i no responia a una necessitat real de l'administració.
1: També ha estat condemnat l'expresident de la Diputació, Miguel Ángel Gallardo, amb 18 anys d'inhabilitació. El tribunal, però, absol tots els acusats del delicte de tràfic d'influències per falta de proves suficients. Durant el període d'inhabilitació, David Sánchez no podrà ocupar cap càrrec en una administració pública.
0: Cada vegada és més estret el cercle que hi ha sobre Pedro Sánchez. També el govern avui ha sortit a donar una resposta sobre aquest tema i el que diu respecte a aquesta condemna de David Sánchez, germà del president, és una defensa contundent de la seva innocència. De fet, la ministra i portaveu Elma Sáenz ha qualificat de molt greu la sentència de l'Audiència de Badajoz i ha assegurat que condemnar una persona sense proves és una barbaritat, ho ha dit així. Segons el govern, durant el judici es van desmuntant totes les acusacions i la causa només tenia l'objectiu de perjudicar el president a través del seu entorn familiar. Avui en un dia en el que també la unitat central operativa de la Guàrdia Civil, que investiga si el PSOE va utilitzar empreses intermediàries per fer pagaments a Leire Díaz, en el marc del cas, que recordem que ja instrueix l'Audiència Nacional. Els agents han demanat al jutge Santiago Pedraz ampliar l'anàlisi dels comptes bancaris del partit per poder construir tota l'operativa financera.
1: Segons la UCO, alguns pagaments relacionats amb Díaz no haurien sortit dels comptes principals del partit, sinó a través de terceres societats. Entre els moviments investigats hi ha un pagament de 18.000 euros a un mitjà de comunicació per una campanya de les eleccions europees del 2024.
0: I aquí a Catalunya, Girona viu un canvi important al seu govern municipal i és que Junts ha decidit trencar el pacte amb Guanyem i Esquerra Republicana a menys d'un any de les eleccions municipals del 2027. La fins ara vicealcaldessa, Gemma Geis, assegura que la decisió ha estat molt meditada i que el partit ja no podia continuar condicionant el rumb de l'alcalde Lluc Salellas.
1: Junts critica la manera de governar de l'executiu i apunta problemes en la gestió dels carrers, la neteja i els recursos humans de l'Ajuntament. Tot i passar a l'oposició, Geis ha dit que farà una oposició constructiva i mantindrà la mà estesa per aprovar mesures que considerin bones per a la ciutat. Amb aquesta ruptura, el govern de Girona queda ara en minoria i haurà de buscar suports puntuals per tirar endavant els projectes fins al final del mandat.
0: I com explicàvem, avui tenim partides semifinals del Mundial i la mitja mala resposta a la polèmica generada per unes declaracions de Mariano Rajoy sobre els internacionals francesos, que bàsicament deia que a la selecció francesa no hi havia francesos.
1: Lamine Yamal és fill d'immigrants i ha defensat que el futbol serveix per integrar la societat i ha posat Espanya i França com exemples d'aquesta convivència. També ha assegurat que no sempre es diu abans d'un partit tan important i que jugarà com sempre, posant tot el seu talent al servei de l'equip.
0: El jugador ha explicat que viu les hores prèvies amb tranquil·litat i també il·lusió i ha admès que la selecció espanyola es veu amb opcions reals de guanyar el Mundial tal com ja ho va fer l'equip campió del 2010, escalfant l'ambient la mitja mal. Veurem què acaba passant, però jo estic bastant nerviós, eh? I pel que fa a l'actualitat local, Protecció Civil ha activat l'alerta per onada de calor per demà, dimecres, dia 15. Les franges de més calor es preveuen de les 6 del matí fins les 6 de la tarda, a màximes que, segons el Meteocat, poden arribar fins als 36 graus al migdia. Amb l'onada de calor, Protecció Civil recomana extremar les precaucions. Quines són les mesures recomanades, Albert?
1: Doncs es recomana mantenir els habitatges frescos, abaixar les persianes durant les hores de més sol i ventilant a la nit. A l'exterior cal evitar l'exposició directa al sol, utilitzar gorra o barret i portar roba lleugera i clara. També és important beure aigua sovint, encara que no es tingui set, i limitar l'activitat física en les hores de màxima calor. Es recorda que no s'han de deixar infants ni animals dins dels vehicles i que cal fer un seguiment especial de les persones grans, amb malalties cròniques o que viuen soles.
0: Això mentre es manté l'alerta màxima per perill d'incendis, raó per la qual també es demana molta precaució. I en informació de serveis, l'obra de la B25 fa un pas endavant. Ja es pot accedir directament des de la calçada en sentit Castelldefels cap a la C31C, al polígon de les Salines i la zona comercial del Campo.
1: La nova connexió elimina un dels principals colls d'ampolla del tram, on fins ara els vehicles havien de circular per un únic carril i es generaven retencions freqüents, sobretot en hores punta.
0: Per tant, les obres entren així en una recta final.
1: Sí, durant les pròximes setmanes està previst obrir el ramal en sentit contrari, completar la rotonda de la Parellada amb totes les seves connexions i posar en servei el carril bici paral·lel a l'autovia. Tot i els avenços, algunes infraestructures, com l'aparcament dissuasiu al costat de la benzinera Oasis, continuen pendents de la recepció oficial de les obres per part del Ministeri de Transports.
0: I també tenim en marxa els treballs de senyalització als carrers Saragossa, Terol i València per reorganitzar les places d'aparcament i també posar en funcionament l'accés a la nova rotonda de la Parellada.
1: Les obres comportaran talls de trànsit nocturn. Ja s'han completat els dels carrers Terol, avui acaba els del carrer València, i el carrer Saragossa hi haurà talls des d'avui fins al 17 de juliol. En tots els casos, els talls seran de les 10 de la nit a les 6 del matí.
0: I també l'Ajuntament ha començat les obres per arreglar 5 aparcaments de terra del municipi amb l'objectiu de millorar-ne el paviment i facilitar l'estacionament. La primera actuació ja està completada al carrer Torres i Bages. He de dir que avui he anat a aparcar i la cosa estava perfectament, on hi havia sots importants que també podien causar problemes als vehicles.
1: Els treballs continuaran durant les pròximes setmanes.

0: Ara també amb una programació especial de Ràdio Sant Boi que emetrà en directe des de la muntanyeta amb prèvia anàlisi i seguiment del duel. Si Espanya es classifica per a la final, prevista per aquest diumenge 19 de juliol, es tornarà a instal·lar una pantalla gegant per seguir el partit més decisiu del torneig.
1: Veurem què passa. En qualsevol cas, allà hi serem per explicar-ho. Ja en esports. El Club Gimnàstic Sant Boi s'ha coronat campió d'Espanya absolut per sisena vegada els últims 10 anys.
0: L'equip format pel gimnasta Joel Plata, Sergio Kovac, Jutge Carreras i Saúl de Rosario han sumat un nou títol en el campionat nacional celebrat aquest passat cap de setmana a Guadalajara. A més, Jutge Carreras ha aconseguit la primera posició a la classificació individual, Carla Navarro ha aconseguit la tercera plaça i el club ha pogut sumar 6 ors, 2 plates i 5 bronzes a les classificacions per aparells. Ens valora el campionat i la temporada l'Álvaro Carrascal, director del Club Gimnàstic Sant Boi.
2: La veritat és que portem molts èxits, tant el masculí com el femení. Sí que cerca de la cirera del pastís ha estat al tornar a estar al més alt del podi amb l'equip absolut masculí. Han fet un gran treball tots els gimnastes de la categoria sènior i reflexa d'això doncs, és que estan representant ara mateix els equips nacionals per poder participar al Campionat d'Europa, als Jocs del Mediterrani i al Campionat del Món que tindrem ara a l'octubre. I en el cas de la femenina, doncs, també una gran temporada amb molts èxits a nivell autonòmic i nacional i sobretot amb aquesta Lliga Iberdrola que mantenim una mica l'estatus que hem adquirit, tot i que hem tingut un canvi generacional amb les nostres gimnastes. Per tant, què millor que celebrar aquest 30 anys amb una bona temporada i seguim amb molt d'esforç i amb molta il·lusió de cara a la temporada vinent, que venen moltes coses molt potents.
0: En altres notícies esportives, la Unió Esportiva Santboiana ha anunciat el primer fitxatge de cara a la pròxima temporada. És Sergio Molinero, 3/4 procedents del BRAC, que és la primera incorporació del Sant Boi per l'any 2026-2027. Campió de Lliga aquesta temporada, el jugador català, a més, compta amb experiència internacional amb la selecció espanyola. Ens explica com s'ha donat el seu fitxatge ja el mateix Sergio Molinero.
3: Vaig decidir tornar a casa per posar-me a estudiar i per jugar el mateix cop al màxim nivell. I res, el que espero d'aquesta temporada en el Sant Boi és donar el meu millor, que l'equip acompanyi i si podem optar a entrar en play-offs i optar a la Lliga, doncs seria molt bonic.
1: Tres minuts i seran 6:45 de la tarda. Queden només 2 hores perquè comencem aquest programa especial des de la muntanyeta per seguir aquesta semifinal del Mundial. Fem una pausa i seguim explicant coses. Fins ara.

After Samboy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Samboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsamboy per reservar places. Què dius? Ets de Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsamboi. Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsamboi.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: des de ben petit m'he fet moltes preguntes, tantes que he començat a buscar respostes. El que vull fer és aturar el temps per tenir converses pausades amb les veus que ens expliquen la vida. Cada dia, quan escoltem la ràdio, posem la televisió, quan anem al teatre o quan llegim un llibre, són altres els que ens expliquen la vida. I el que vull fer és aprofundir en les seves mirades i que ens expliquin de primera mà què és tot allò que ens fa ser qui som. A cada capítol li demanarem al convidat que ens expliqui alguna cosa inèdita, alguna cosa que no vol que se sàpiga.
1: Crec que això no ho havia explicat mai.
2: Tinc roba interior de la sort.
3: No ens havíem vist mai, oi?
4: El pitjor que m'hauria pogut passar a la meva vida.
5: En fi, espero que això ja hagi prescrit.
0: Ja us avanço que aquí els Off the Records no es respecten. Soc el Jon García i això és Off the Rec, les veus que ens expliquen la vida. Pepa Plana, què tal, com estàs?
1: Doncs molt bé, encantada la vida.
0: Ara mateix estem en territori d'artistes, eh? Estem a la central del circ. De fet, per aquí, si mirem per aquesta petita escletxa, podem veure gent entrenant, fent acrobàcies, amb teles... I tu, justament, els pallassos i les pallasses, dintre del circ, dintre de l'espectacle, us dediqueu a la part més humana, podríem dir, no?
1: Sí, ben bé, això és com un espai desconegut, no? És com la cova de l'Ibaba. Realment aquí els artistes, sobretot els físics, no? Hi ha uns equipaments fabulosos, no? Que no és escola, no és un lloc de formació, sinó ja de professionals i d'entrenament. I els pallassos i les pallasses, aquí a la central del circ, ens agrada venir, llavors ens posen a l'aula de música, que és com un búnquer, un lloc tancat, que dius, tan perillosos som que ens han de tancar. A mi m'agrada molt assajar aquí a la central del circ, tot i que jo no necessito l'espai de grans aparells, te vas trobant amb col·legues, no? Amb gent que ve d'aquí, que va d'allà, que ha tornat d'una gira de no sé on. Normalment estem una mica aïllats, no? Quan fas gires, bolos, i trobar-te en aquest lloc. Però em preguntaves de si els pallassos...
0: No, o sigui, aquí és com un contrast, no?, entre veure gent fent acrobàcies, fent coses molt espectaculars en el sentit físic, i que la vostra feina, el que vosaltres feu, connecta amb aquesta altra part més humana.
1: Això és el que em preguntaves, no? Clar, és que és fantàstic el circ, no?, perquè és realment un espai, un gran aconteixement, un espectacle, on veiem només que persones sobrehumanes, fantàstiques, no?, que fan impossibles, no?,
6: superades,
1: que volen, que passen, desafien totes les lleis de la gravetat, no?, que saben passar per una maroma, que... I llavors, en aquest món de superhomes, superdones, hi ha la figura humana més fràgil, més patètica, més tonta. És el menys habilitós. I no és estrany, perquè en un espectacle tan meravellós, amb una globalitat del circ, que veiem com a espectadors, posar-hi la figura humana més fràgil fa que el públic s'apassioni pels pallassos i les pallasses, perquè és com dient, menys mal, un és com jo.
0: Ens sentim una mica menys tontos, potser.
1: No, diu, bueno, aquest és més tonto que jo, el pallasso, la pallassa, I per això jo crec que per això és imprescindible els pallassos i les pallasses en el circ, per aquest contrast del superhumà, de la persona que s'ha fet impossibles, amb la fragilitat visible, no? I és impossible veure un espectacle de circ i no posar-hi aquest contrapunt de pallasso.
0: El que passa que és curiós perquè no tens cap precedent familiar que sigui artista. Això d'on ha vingut?
1: Jo soc pallassa a pesar meu, jo no volia. Jo dic que la meva pallassa em va triar a mi, però la meva família no hi ha antecedents del món del circ, ni del món de l'espectacle, ni del món de la música, ni res que s'hi assembli. Això és curiós, no? Perquè quan estàs amb gent de circ, no?, que diuen tercera generació, cinquena generació, jo sóc la vuitena generació, i penses, bueno, un moment, el teu rebesavi, requetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetiqueti primera generació. Realment tu arribes en aquest ofici perquè no pots deixar de fer-ho. És com... T'ha tocat, no ho sé. Jo volia ser actriu, eh? Jo volia... La voluntat era fer teatre. Jo, de molt petit, ja feia teatre. Vaig estudiar a l'Institut del Teatre. ni idea de que seria pallassa. Tu no pots ser una cosa que no saps que existeix, perquè el món masculí dels pallassos m'agradava, però en cap moment m'emmirallava o...
0: Clar, perquè en aquell moment no hi havia referents, grans referents femenins dins el món dels pallassos
1: ni
0: i les
1: grans, ni petits, ni mitjans. Les primeres pallasses que són, per mi, només germanes grans, no són ni mares ni àvies, no? Generacionalment. Jo les primeres que vaig veure eren de fora, de Suïssa, d'Anglaterra, vull dir que, però comptades, te les puc dir comptades. Sí, jo no crec que que en el món del circ tradicional segurament n'hi hauria hagut moltes si les haguessin deixat. De la mateixa manera que hi havia trapecistes, lleugeres, funambulistes, cavallistes, en el moment que aquesta dona per edat ja passava que ja no podia fer la disciplina, que en masculí era normal que fes el salt i es posés la màscara i jugués a pallasso, en femení no se les deixava.
0: I llavors, si això era una cosa que no hi era, com va ser que tu vas arribar en aquest punt de dir, ostres, que jo vull ser pallassa, tot i que sigui una cosa que pràcticament no existeix? Com va arribar aquest moment?
1: Ja et dic, jo estudiava art dramàtic, volia ser actriu dramàtica, que passa que la gent reia, però en cap moment...
0: Sí, tu quan intentaves fer drama i fer plorar, la gent reia.
1: Sí, bueno, era com molt frustrant, que estigués a l'Institut del Teatre fent l'Estela del Goethe, estimat, i la gent, uah, era un drama.
0: Aquí et donava pistes, això.
1: No, què va, era, per mi era molt trist. aquí hi ha el pallasso, aquí hi ha la pallassa, no? Com més viu amb un drama profund completament, el que passa que jo en aquest moment no li regalava, vull dir que hi ha un plaer sentint el públic riure, però tu en el fons no has vingut a fer riure.
0: Com a pallassa tampoc?
1: No, tu vens a fer una cosa molt important, molt important.
0: Quina és aquesta cosa que vens a
1: fer? La que sigui, vens aquí a pista a cantar una cançó. És importantíssim. I arribes i... Merda, la faldilla s'ha enganxat a la cua. No passa res, ho arregla. Ostres, tot el rato hi ha problemes que no passa res perquè tu has vingut a fer una cosa molt important. És amb l'intent de fer aquesta cosa que et passen totes les desgràcies del món. I com que hi ha l'optimisme per sobre de tot, la pallassa sempre es pensa que ho resoldrà, va saltant obstacles fins que o aconsegueix o no fer el que ha vingut a fer. Però el riure no és la missió.
0: És el vehicle.
1: És el que passa. Si el públic no riu és un desastre. Has de riure en un espectacle de pallassos. Però tu no. Quan et planteges un número nou, un espectacle, mai penses en fer riure, sinó on és el drama, on és la tragèdia. I quan tens... Llavors, com ho vesteixes perquè allà hi hagi els gags, no? El segon de riure, però en el fons jo et diré que treballo més la seducció que... O sigui, si tu m'entens, si tu entens què em passa, si tu entres dintre el meu univers i veus la meva desgràcia i m'estimes, riuràs. Si no m'entens, si no m'estimes, és impossible riure amb algú que no t'estimes.
0: Perquè tu has explicat més d'una vegada que per tu el que distingeix els artistes que transcendeixen, els bons artistes dels que és més aviat decoració que una altra cosa, és els carismes. I aquí és això al que et referies, no? També que el públic t'estimi per com ets.
1: Clar, és... Sí, no, és per mi és evidentíssim que el que més ens agrada de qualsevol artista, no? I estic generalitzant, bé, ho dic, t'agrada aquest pintor, aquesta pintora, perquè no imita ningú, perquè pinta des del seu eix honest, des del seu carisma, des de la seva veritat, o aquesta persona que escriu, o aquesta que fa música, que no s'assembla a ningú. Si realment veiem artistes amb aquest carisma, amb aquesta veritat, no caducaran. No, perquè no es regeix a cap moda, a cap corrent, sinó que és únic i no copia a ningú. I si algú el copia, de seguida se li acabarà, perquè sempre volem l'original. I sí, s'ha de treballar el carisma, la diferència. Anem malament quan amb escoles de teatre, de música, de literatura, encasellen, no? Ostres, que malament anem, perquè quan tot tant s'assembla, vol dir que no hi ha l'original, que tot són còpies.
0: I com s'entrena el carisma?
1: Ui!
0: Sembla difícil, això.
1: No hi ha una escola de carisma, no hi ha una vareta màgica. És conèixer-te molt... És que no... És com... Mira, per què ets artista? Per què ho ets? Ho has triat? Jo crec que no.
0: Tu, per exemple, quan et fas aquesta pregunta, què és el que et surt respondre? Per què ets artista?
1: Doncs jo crec que... I a vegades hi ha aquesta pretensió de la paraula, no? Mira, que... No, humilment, dius, soc artista i sense tenir cap vergonya de dir la paraula perquè és preciosa. No perquè, soy artista. No, perquè sé mirar. Perquè sé mirar i abstraure de la meva mirada la realitat i fer-ne obra, però de la mateixa manera que els... Jo estic convençuda, això és una teoria, una xurri-pai-pai, no té tesi, no té... Jo dic que com a artista vinc de lluny, de tan lluny com els primitius, que estaven a la cova, i llavors hi havia... Clar, dintre d'una tribu hi ha gent... Vull dir, que ets tribu, que et necessites, i n'hi havia, tio, els que sabien... Caçar, que ho disparaven i mataven de seguida la bèstia, la que sabia fer foc, el que sabia anar a buscar l'aigua, ostres, una tribu. I llavors hi havia algú, poquets, per sort, que no servien massa per res. No eren habilitats, però sabien mirar. I al vespre, com que hi havia, ja sabien fer foc, ja estem en aquesta època, vale? Com que hi havia foc, hi havia llum. Com que hi havia llum, jo estic convençuda que... hi havia representació teatral. Per tant, aquestes personetes que no sabien caçar gaire, no sabien anar a buscar l'aigua, no servien massa per res, al vespre representaven el que havien vist.
0: Per tant, artistes hi ha hagut des del principi de la
1: humanitat. Home, sí, queden les pintoretes, però jo estic convençudíssima que hi va haver abans un humà que es presenta davant dels altres humans i els hi explica el que ha passat, però des d'un altre lloc, des de l'abstracció de la realitat. I la tribu fa, hòstia, que bo! No m'hi havia fixat o no ho havia vist des d'aquest punt de vista. Per tant, el carisma permet veure què mires, com ho mires i com ho expliques, el que has vist. De quina manera que només tu pots explicar-ho d'aquesta manera.
0: I has dit que tu el que feies era observar i has dit, a més d'una vegada, que en el que més et fixaves era en els nens i en els avis. Què tenen els nens i els avis perquè et fixis en ells, per inspirar-te?
1: Bueno, és que el cercle es tanca, no? Les criatures molt petites que... quan encara no saben dir mentides, després ja ens fem adults, com diu el Tortell, ens adultarem. Doncs aquestes criatures de menys de 4 anys, que és això, quan vingui la mare no li diguis que hem menjat un gelat. Mare, no hem menjat cap gelat. Dius, home, no. Doncs aquestes criatures, quan comencen a aprenentatges, no? a caminar i tal, la capacitat de la mirada. No? De quina manera, ulls grans, rodons, i tot és com molt...
0: Perquè ho aprenen tot de nou.
1: És com, uau, una ratlla... Són com titelles humanes que són molt precises i amb les emocions. No? Vull dir, algú... Vols un gelat? Sí. Però no et feia mal. Dit, ai, sí, que em fa mal. Vull dir, com aquest canvi d'emocions. I era molt veritat que li feia mal el dit, però també és molt veritat que vol un gelat. Vull dir que després els dramàtics, no? Quan ens fem grans, ui, he de pensar... Un home, no? És un joc. I com aquestes criatures... O com resolen coses, dient que són lògiques i que els adults busquem la lògica tal, però per un nen, si he vingut a tocar el piano i el piano està aquí, la cadira està allà... Piano està aquí, la cadira està allà, lògica, no? Doncs agafo el piano i el poso a la cadira. Això faria un pallasso i això fa una criatura de Venus. I els avis, la gent més gran, és deliciós veure com que ja no hi ha l'energia tal, és com... Puh! Com que tot té un tempo, un ritme, que no cal córrer, que no cal anar de pressa. I que torna a tenir, el cercle es tanca, una lògica també molt... Com dient, ara he d'anar allà, ja vindrà. De quina manera, i veure en un parc jugar nens i nenes i estar allí mirant, són pistes. I veure el mateix parc, que hi ha un banc del si no fos pel genoll, si no fos per el banc dels avis, que també... Com parlen? Com... Gairebé no necessiten explicar molt. És com... Sí, bé, va.
0: I potser entre els dos una cosa que tenen en comú és que tampoc s'interessen massa per l'aparença.
1: Això és veritat. Els filtres... sí, les compostures, no? I el... No, no. Jo que ja vaig anant cap a gran, que l'altre dia l'Eudald Carbonell, que jo l'adoro, és un senyor que m'inspira molt i m'agrada molt parlar amb ell, va dir, diu, és que has d'aprendre a ser vell, has de, perquè ho seràs molts anys. M'ho va dir, clar, dius, jo ara enceto, no?, que vaig cap a gran, bueno, ara l'any que ve faig 60 anys, i dius, hòstia, vinga, va, som-hi, 60, però no m'ho sembla. I em dius, no, és que n'has d'aprendre. Has d'aprendre a ser gran, a anar cap a vella, perquè ho seràs molts anys. I dius, bona aquesta. Aprendre, que és... Sí, vull dir que tu ara ets molt jove, però no pateixis. Tampoc has fet res per ser jove. Dir, és un... No, és un mèrit de dir, ai, mira, jo soc... Mira, m'ho he currat i soc jove, que guai. I ho sé. No, és una cosa que...
0: Que no decideixes.
1: Vas néixer més tard, vull dir que jo vaig néixer abans que tu. I no pateixis perquè ja et passarà.
0: Has parlat del que t'inspira, però després també has explicat que a l'hora de crear els teus espectacles és una cosa que la pateixes molt.
1: Sí.
0: Per què passa això? Per què pateixes tant a l'hora de crear?
1: Bé, és que jo... A mi m'agrada exhibir, però per exhibir el que hi he estat treballant vol dir que has de passar per aquesta... sala mental, física, i de fer una tria. I llavors és com que somio molt bonic del que vull fer, del que vull explicar, i no acabo d'aconseguir mai... és més xulo com ho somio. Hi ha com una mena de lluita amb mi mateixa de fer l'espectacle dels meus somnis.
0: Bases la teva idea als escenaris i en coses que es perden.
1: En el meu somni era més bonic. I en el fons també és veritat que espero no fer-lo mai, l'espectacle dels meus somnis.
0: Per què?
1: Perquè mentre intento fer l'espectacle més bonic de la vida, l'espectacle dels meus somnis... Va passar en la vida. Si ja ho fes...
0: Si el fessis,
1: ja...
0: hauries de deixar de fer el que fas.
1: Ja em puc morir. Tampoc ara em ve de gust. Vull dir, no és el que em ve bé. És estrany. Això del el procés de creació és una malaltia, però és una malaltia que... Saps com una febrada molt forta que... Hi ha un punt de dir, ai, que bé que estic tan malalta.
0: No, que no m'ha passat mai.
1: Bueno, doncs, no sé, una mena de cosa que l'odio, No. Jo ja, mira, estreno el maig ja, i és com porto intensivament assajant i dubto molt. Assajo un dia un bon assaig, l'endemà ja ho dubto. Com construeixes tota una estructura, perquè en el fons és... una història dramàtica, no? una representació d'una hora, hora i deu, on tot ha de tenir una lògica, són peces de puzzle que t'agraden molt però després no encaixen. Però, i això que jo tinc ganes d'explicar, que jo he vist, que jo... interessarà? No interessarà. Fer punyetes. Hi ha un moment que dius, bueno, és que ara aquest espectacle m'agafa en aquest moment vital, per tant vull parlar d'això. I amb l'altre vaig parlar d'allò. No em repeteixo amb els espectacles. Sóc la mateixa pallassa que la porto amb aventures diferents.
0: Però clar, al principi estaves explicant que quan vas començar no hi havia unes referències, un camí clar que havies de seguir. És un camí que te l'has inventat tu. Per tant, té la part bona de que has pogut escollir com ha estat tot, no? No tenies, potser... els estereotips que sí hi ha en els pallassos i que les pallasses no hi són perquè us heu hagut d'inventar-ho tot. El que passa que aquí també hi ha una exigència de sempre haver-ho de fer perfecte. Creus que això ha afectat en el fet de que els processos de creació els pateixis més que els gaudeixis?
1: El fet de no tenir referents és una putada. Realment de dir... però no hi han sigut en molts àmbits. Vull dir, com a pallassa no hi han sigut, però realment... en humor perquè dius, vale, no hi ha hagut pallasses, però hi ha hagut, clar, hi ha hagut còmiques, però en ploma masculina. Vull dir que l'humor també s'ha escrit molt en masculí, i el fet de quan començo, que era, a mi els millors, em deien Pepa, aviam, pallassa, dona, esclar, teatral, per adults, tia, això que vols fer, et moriràs de gana, no hi ha circuit.
0: O sigui, a l'imaginari col·lectiu d'aquell moment, diguéssim, ser pallassa era impossible. I viure d'això era impossible.
1: No hi ha circuit. I jo deia, bon, doncs s'haurà d'inventar. Vull dir que això... I jo crec que fa 30 anys enrere hi va haver una efervescència de ostri, pallasso teatral per adults. Sí que en femení estic sola, però, bueno, ara jo trobo que és encara més complicat. Pallasso teatral per adults gairebé no n'hi ha, i en femení menys, però...
0: I per què això? Què ha passat perquè cada vegada n'hi hagi menys?
1: Si no tinc feina, llavors, clar, si jo faig un espectacle preciós i no hi ha el circuit teatral que em contracta, vol dir, bueno, i si em poso familiar, teatre familiar igual, per tant, sacrifico, jo no he fet aquest sacrifici, és que no el vull fer, i tampoc vull fer teatre de carrer, o sigui, si mai el vull fer, el faré, però entenc perfectament que hi hagi gent que, per viure d'aquest ofici meravellós, hagi de fer alguna renúncia, que és, sí, home, abans de no fer de pallassa perquè no tinc feina als teatres, diria, vale, doncs faig un espectacle de carrer. Home, i tant! Però és un problema de contractació, de circuits. Passa també en el món del circ, eh? Vull dir, és molt més fàcil veure companyies catalanes de circ a l'estranger fent gira, constantment, tota la gent que està aquí baix venen de fora, van de fora. És molt més fàcil veure'ns a fora, a Europa i Amèrica, que no pas a casa nostra.
0: I què fem malament aquí perquè us veiem més a fora que a casa?
1: O això és les polítiques o les voluntats de contractació que van vinculades als municipis, no? Totes les gires són voluntat municipal, per tant, hi ha una programació amb un tècnic de cultura que decideix qui anirà i quan s'aposta a contractar un tipus de teatre d'un color, que vol dir que sigui més o menys conegut de la tele, o que només contracto el teatre que a mi m'agrada, vol dir que una població no veurà tots els colors del teatre que estan passant en aquest país en aquests moments. I el que passa en aquests moments a les programacions de teatre a Catalunya, generalitzar és pervers, però vas veient que totes les programacions teatrals són copiades, calcades. Vull dir que realment... la productora que ha vengut un producte que és una obra de teatre està en campanya i dius, enguany tots els teatres de Catalunya estan programant les mateixes. I tot l'altre? Tots els altres colors de... Doncs no hi ha les mateixes oportunitats. Però per la gent de circ venim, ja estem acostumats a les... Per tant, si no treballem aquí, treballarem allà. I si no, a Guaranà. I si no, no ens fa por. Ara, sap greu que jo ara acabi de tornar de Mèxic i sigui molt més fàcil actuar a Ciutat de Mèxic que actuar a Sabadell o a Amposta, però és igual. Però no passa res, el món és meravellós. I és rodó.
0: Ah, sí, eh? És rodó, eh?
1: Saps? És que és un gran encert que l'haguessin fet. Perquè si fos pla, igual tires, vaig a treballar, igual no hauria tornat. Però ser rodó, vas...
0: Els extrems es toquen.
1: I dius, m'he quedat donat toms pel... I torno
0: doncs,
1: a estar aquí.
0: Aquesta situació que explicaves, tu vas guanyar el Nacional de Cultura el 2014 i vas fer un discurs en el que allà el que deies era que tu el que volies era pertorbar el món amb preguntes impertinents. En vas fer tres en aquell moment i crec que venen molt al cas perquè és justament de la situació que estàvem parlant. Jo crec que 10 anys després potser és un bon moment per tornar-les a posar sobre la taula perquè sembla que segueixen molt vigents. La primera que vas posar sobre la taula, que imagino que és retòria, però que és si podem viure sense cultura?
1: No, és que si realment arriba un moment que l'humà prescindeix de la cultura, està mort. La cultura és un termòmetre. És un termòmetre que mesura la salut mental d'un poble,
0: la societat,
1: crítica, vital, de plaer, de reflexió. Si li traiem aquest element, matame camión. O sigui, és com... Clar, quines ganes hi ha que la gent es quedi alienada, no? Com dient, sol-me... Hosti, quin... Jo no hi vull ser. No hi vull ser, no? En un lloc que... O sigui, que tot és com dient prescindir de la crítica, de l'esperit crític que et dona la literatura, la pintura, la música, el plaer que et dona aquestes mirades d'artistes que et fan veure coses que no has vist. I... No, si hem d'anar cap allà, anem-hi ràpid, però cap a l'autodestrucció, eh? Vull dir que ja està, no passa res. Formarem part d'un altre... El planeta no li passarà res perquè els humans desapareixerem. No s'ha de salvar el planeta. El planeta tant li fot. El planeta, vull dir que ja hi ha hagut...
0: El problema el tenim nosaltres.
1: Si hem d'extingir-nos, doncs no passa res. I anem. Si no tenim la capacitat d'aturar i dir, un moment, que ens hem equivocat en algun moment del canvi que estan passant coses que jo crec que ja no hi ha aquesta capacitat d'aturar.
0: Una altra pregunta que feies és si la cultura s'ha de dirigir. A què et referies amb dirigir?
1: Dirigir i controlar en el moment de que hi ha tantes institucions. O sigui, hi ha unes partides pressupostàries que són els pressupostos de tantes coses. Una d'elles és cultural. Si el pressupost de cultura, el formatget, no, la ràdio, de dient... Es creen estructures de comitès, de comissions, de despatxos, despatxets, despatxitos, despatar, amb gent experta, i tots aquests diners van a l'estructura, realment per les creacions o per les intèrprets. Queda un tranxet, de tot el formatge, pues, vas fent trosset, pues, hosti... Vol dir que tota aquesta maquinària que s'ha creat per controlar i dirigeix, que tu treballaràs i tu no. Perquè hi ha tot un munt d'ens si tu reps una ajuda, felicitats, perquè va tenyida d'on porta't bé. Perquè si no te la traurem, per tant...
0: Això és una forma d'exercir el control sobre la cultura.
1: Controlar i dirigir. I com dient, aviam, propostes, quines triem? Aquesta, bueno, va, jo també tinc subvenció, vull dir que estic dient coses des d'un lloc que dius, bueno, el que esté libre de pluma que te diré la primera lentejuela, però Vull dir-te que sóc molt conscient del peatge que vol dir acceptar, perquè hi ha un control i una manera, fes-ho bé, perquè si no, vull dir, controlar i dirigir.
0: Una certa amenaça, tot i que no sigui explícita.
1: En aquests moments, hòstia, realment, el cavall de lliure, despenjat, salvatge, i fa el que vol sense cap... ho té molt difícil. N'hi ha, i encara hi ha algun rebel, però cada vegada és més complicat perquè no et lloguen. Si t'espenges... Però, bueno, hi ha alternatives. Jo crec que hi haurà una revolució. Hi ha de ser.
0: Com serà aquesta revolució?
1: Jo ja no la faré, a mi ja m'agafa gran. Però, no ho sé si la faré. Però vull dir-te que si tu tens l'esperit artístic, crític, que tens ganes de fer obra i no et lloguen, dius, a fer punyetes. Planteu-hi enciams en aquest escenari, perquè no hi vull actuar. Ei, penya, actuarem aquí fora, allà. Que s'ho confitin. I el públic ens vol a nosaltres, no les estructures.
0: Perquè la gent necessita la cultura, també. Però,
1: i el teatre, la música, per tant, si no em llogues, vull dir, planteu-hi enciams, perquè no jo, ningú de... O sigui, clar, hi ha d'haver una revolució total de tots els artistes que diguin, no, encara que a mi em lloguis, com que no llogues als meus col·legues, no venim. I és més, no volem venir al teu teatre perquè no programes bé. Vull dir que, no sé, alguna cosa ha de canviar. Aquest sistema de tant de poder i tant de... ens exclou. I crea molta precarietat en el sector. Cada vegada hi ha més cultura amateur. Cultura amateur no voluntàriament, sinó com que no puc viure d'escriure, he de treballar de mil i escric al vespre, quan, o com que no puc viure de la música... I això...
0: I tu que al final saps les hores que s'hi han de dedicar perquè un bon espectacle surti bé, això és impossible.
1: Totes aquelles hores que no pots dedicar a la teva feina s'enrecen la teva obra. Que diferent és que jo pogués esgarrapar el cap de setmana unes estonetes per assajar, o cada dia, tot el dia, i amb... però clar, si jo no pogués viure d'aquesta feina, pues, la meva obra seria amateur, o... però no perquè jo volgués, sinó perquè... I el pervers és que cada vegada hi ha més cultura amateur, sobretot amb literatura, amb pintura, amb música. Hi ha realment molt poca gent que pugui viure.
0: Tens por que això t'arribi a tu?
1: No, jo ja no tinc por. No tinc por. No, a veure, no sóc una persona poruga, perquè no tinc plan B, saps? Vull dir, vaya muerte. I no. Si no em va bé, per què em anirà per allà? I si no, per allà. I salto marges. Des de sempre. He renunciat a moltes coses per fer aquesta feina, per tant, home, no. No, què pot passar? Que no em lloguin? A on? Aquí? Me'l llogaran en un altre puesto. I si no em lloguin... És que no sé... Hi ha moltes coses d'aquest ofici que m'entusiasmen. Puc donar... Puc ensenyar. Puc... que no és la meva primera opció, però que em pot agradar. Vull dir que... Jo com que ja vaig cap a gran... No. Jo només no em jubilaré, eh? Vull dir, jo fins que pugui emparrar-me dalt de l'escenari.
0: I l'última pregunta que feies d'aquestes tres és que si s'invertirà en cultura o en ignorància. Què és cultura per tu i què és ignorància?
1: Bueno, això era una provocació, en el meu discurs, perquè ben bé era com dient, com a pallassa tinc moltes preguntes impertinents, perquè és molt pertinent. I llavors era aquesta cosa, volem invertir en cultura realment o en ignorància? És com, està clar que si no s'inverteix en cultura, s'inverteix automàticament en ignorància. No? És com dient, sí, perquè llavors què fas? Una mena de... Com, de quina manera tens el com el poder, no?, pot tenir aquesta capacitat de tenir una societat encarriladeta i emborregada. Per mi, el futbol, l'esport, que és L'esport és jugar. És jugar. Quan es converteix en algo com directament, que hi ha tants diners i ara més posa-li el femení. Oh, que, oh, evidentment que les ties han de jugar a futbol, només faltaria. Però a mi no em fareu que m'agradi el futbol. Perquè hi ha ties que juguen a futbol. No, no, no. O sigui, com dient, què passa? Que notaven que la meitat de la població femenina no estàvem enganxades al futbol. I invertir la mateixa quantitat de temps d'un informatiu o d'un diari, si invertís en parlar de cultura, el mateix, que s'inverteix en parlar d'esport, que vol dir futbol, potser sabríem qui ha publicat el darrer llibre, qui ha escrit... Vull dir, de cop i volta jo em sé jugadors de futbol que a mi m'interessa un pito. Com és que les... amb cultura, que vol dir tot, cultura, pintura, teatre, música, són una pinzellada de... I amb esports tenim... Bueno, doncs invertir en cultura vol dir això també, no? De dir... Perquè l'altre és tenir la penya controlada, dirigideta, i que... Per mi, sobretot, és com les finestres que t'obre, no? El coneixement d'una persona que et fa mirar amb els seus ulls coses que ha descobert i que tu t'enriqueix i et fa ser curiós i crític i vols saber-ne més, no? I curiós. Pot ser que no t'agradi la dansa, no passa res. Però tu no pots dir no m'agrada la dansa si no has vist. O no, és que a mi la pintura contemporània no. Pot ser, no passa res. Però algú t'ha explicat on és l'abstracció d'una realitat per fer-ne una obra de pintura. I és que no ens n'ensenyen, no? No hi ha unes ganes de... Això és invertir en cultura.
0: Pepa Plana, ha estat un plaer aquesta conversa. El que passa que encara no et deixaré marxar perquè, com el podcast es diu Oferrec, li demanem sempre als nostres convidats que expliquin alguna cosa. Jo tinc aquesta gravadora. Llavors, que expliquin alguna cosa a la gravadora que mai han dit públicament.
1: Fa molts, molts anys, la primera vegada que em vaig posar el nas de pallassa, la màscara més petita del món, va ser anant amb autostop cap a París, autostop París amb l'Ariane Mouchkine al Teatre du Soleil. Jo tenia 19 anys, jo no sabia, ni pensaments que volia ser pallassa ni sabia que existia. Oh, quin gran aconteixement. Me va costar molt ser, assumir que això seria el meu ofici. Vaig trigar 10 anys. Però sí que la formació que vaig tenir amb l'Ariane Mouchkine al Teatre du Soleil per mi va ser clau, clau. Han passat, què, 40 anys? 40. I em truca ahir del Teatre du Soleil si vull anar a donar classes a l'escola del Teatre du Soleil a París. I és com... Oh, per, no, vull dir que aquella nena de 18 anys fent autostop per anar a París per estudiar en aquesta gran companyia, com dient, mira com torna, no? I em sento molt honorada i molt contenta i molt feliç. I que dient... Bueno, si no treballo aquí, treballo allà. I si no, al Guaranà. A París que me'n vaig.

0: Passen 9 minuts de les 7, nosaltres seguim en directe a Gent de Carrer, arriba l'estiu i aquí al nostre programa volem aprofitar per aturar-nos a conversar. I ho fem amb santboians i santboianes que tenen moltes coses a explicar-nos. Avui ens visita Alberto Martínez, què tal, com estàs?
1: Hola, bona tarda, Jun.
0: I benvingut, que a més vens directament de treballar en un dia que explicaves que ha estat intens, no?
1: Sí, vinc directament de treballar, acabo d'aterrar ara, hem tingut un dia, una jornada una mica... complicada, no? És una feina, al final, la de periodista, que te l'has d'estimar, perquè, bueno, tens aquesta capacitat de poder denunciar, de poder ajudar gent, no?, a explicar les seves històries també, però la tele és molt, molt exigent, molt.
0: I tu te l'estimes molt, aquesta feina?
1: Jo me l'estimo molt, perquè, de fet, jo vaig acabar la carrera, vaig començar a BTV, 3 anys aproximadament, perquè allà vaig fer les pràctiques i ja vaig tenir aquesta oportunitat de poder continuar, no?, i entrar en el món laboral, perquè a la carrera ens van dir 24.000 vegades, jo recordo estar primer, i un professor ens va comentar que, bueno, què hacíamos allí, no?, estudiant periodisme. Jo vaig començar la carrera, pues, 2013-2014, vull dir que encara no hi havia... a tot el que tenim ara, no?, aquesta intel·ligència artificial també, vull dir que era un altre moment, però el periodisme ja estava complicat. I vaig tenir l'oportunitat de poder accedir a BTV. Després, als 3 anys, vaig començar a la Sexta. Allà va ser el primer accés, no?, a la tele nacional, a la delegació de Catalunya, per això, 4 anys, i vaig sortir del món de la tele, vaig fer comunicació a la Generalitat, i clar, ara fa un any, a l'agost, em van oferir començar un nou projecte a Televisió Espanyola aquí a Barcelona, que és el programa Directo a l'Arno, que fan a les tardes, i, bueno, aquí vaig demostrar, no?, jo mateix em vaig adonar una mica que em tira, no?, al periodisme, perquè és això, havia sortit per fer comunicació, però al final trobava falta al carrer i poder estar en contacte cada dia amb gent, conèixer gent nova i explicar les històries, no?, i tenir aquest altaveu, no?, que aquí, per exemple, també tenim a Ràdio Sant Boi.
0: Què té la televisió i, en general, el periodisme que fa que t'enganxis?
1: Mira, la tele, la capacitat que té, a diferència, per exemple, de la ràdio, a mi la ràdio m'agrada molt, però, clar, la tele tu tens la imatge, vull dir, a vegades la imatge ja parla sola, saps? A la ràdio tu has d'explicar on ets, no?, amb qui... O, per exemple, jo que sé, estàs en un incendi, no?, has d'explicar a l'oient com olora, no?, o les imatges que s'estan vivint en aquell lloc. Clar, la tele, la força que té és que tens la imatge, que a vegades la imatge parla bueno, per ella sola, no? I al final això també és un recurs que crec que és molt important. I ara, en una època on la gent jove tira molt de TikTok, Instagram, no?, al final és consum diari, no?, de molt contingut, però és imatge, no?, com la tele, vull dir que al final, bueno, és intentar també adaptar una mica el contingut a... Nosaltres fem el programa cada dia en directe, però al final hi ha vídeos que arriben a més gent a TikTok o a Instagram que no l'audiència que hem tingut aquell dia, però és el vídeo, no?, que al final té una... Bueno, crida l'atenció de la gent, crec.
0: Sí, de tot el que has fet, la tele és com el que més sents que estàs fent, el que millor se't dona.
1: T'he de dir que m'agrada molt la ràdio. Molt, moltíssim. De fet, ara, començant, estava fins i tot una mica nerviós, i jo vull dir que treballo cada dia a la tele, que al final he de fer directes, però crec que és diferent, no? Vull dir, de fet... Estava aquella cançó, no?, que deia... com era? Video Killer Radio Star o alguna cosa així, no? I no ha passat. De fet, encara funciona, no? I els EGM, per exemple, surt que... Vull dir que no ha mort la ràdio, no? 4 milions i mig d'oients, no? Per exemple, la SER. Vull dir que té una altra màgia. Però la tele a mi m'agrada per això, per la capacitat de poder arribar a través de la imatge. Crec que és un altre mitjà que també està patint cada vegada més. O sigui, es veu, però ha perdut molta capacitat també d'arribar a la gent. Jo crec que, a diferència de la ràdio, està patint encara més la tele que no pas la ràdio. Però bueno, és una feina xula. A mi m'agrada molt.
0: Tu has viscut això en els últims anys, de que has vist que cada vegada li costa més a la televisió quedar-se amb l'atenció de qui ho està veient?
1: Sí, perquè, bueno, és el que et dic, al final trobem moltes plataformes, no? Vull dir, ja la tele té moltíssims canals, després estan les plataformes que molta gent s'estima més en comptes d'informar-se amb un telediari a Televisió Espanyola, pues, a les 9 estan a l'HBO, no? A Netflix, amb una sèrie, una pel·lícula. I aleshores això es nota moltíssim, perquè, i després això, la gent jove, TikTok, Instagram, vull dir que, bueno, el que has de fer és adaptar el contingut per arribar a través d'aquests canals, perquè la ràdio, ai, la tele, s'ha notat moltíssim, no?, la baixada d'audiència. Vull dir, al final nosaltres habitualment fem 1 milió, més o menys, vale?, d'espectadors de mitjana. Som gairebé la primera opció, a la tarda. I de contactes poden passar 2.300.000, 2.500.000 de persones. Contactes vol dir que han vist en algun moment el programa. Però clar, fa temps, jo me'n recordo, un Espanya Directo, que era la misma franja, feien moltíssima menys quota de pantalla, que és el percentatge de gent, del total de gent que està veient la tele, la que t'està escollint a tu, feien un 7 i potser estàvem parlant d'un 1.300.000 o 1.400.000. Nosaltres estem fent un 11 amb 900.000 espectadors, vull dir que ha perdut capacitat. Sí, molta gent també està desconnectada de la tele.
0: I el fet de que la televisió hagi, no diria perdut rellevància, però sí perdut espectadors, creus que és només per als canvis en l'hàbit de consum o la tele s'ha equivocat també en coses?
1: Crec que s'ha de fer autocrítica, i més sobretot en televisions públiques, no? Que al final la gent té la sensació, a nosaltres ens passa, que estem al carrer, i clar, es pensen que, vull dir, que el president, vale?, del govern espanyol, Pedro Sánchez, ens escriu als directes. Vull dir, la gent té aquesta sensació, sobretot amb la tele pública, no? També passa amb gent que treballa a TV3. Sí, sí, sí, la gent es pensa que nosaltres anem conduïts, no?, per el govern o el partit polític que està en aquell moment al govern d'Espanya, no?, o TV3 aquí a Catalunya, i clar, tu et quedes una mica com, ostres, pues jo, vull dir, jo estic fent aquest directe i ho treballo jo el tema i jo estic explicant el que jo considero, saps? O estàs donant, per exemple, veu, perquè una cosa és fer un directe de política que, bueno, sí que pot tenir potser un caire diferent depenent del govern, no? O fins i tot la notícia que tu poses, per exemple, en un sumari, no? Sí que pot tenir algun tipus d'intenció, perquè a nivell editorial pots col·locar una persona, vull dir, al final sempre hi ha moviments, i es veu en les cares, no?, que presenten al telediario, que van canviant, no?, a mesura que van passant diferents governs. Hi ha gent que aguanta, com l'Anna Blanco, no?, o Raquel Sanz a TV3, però vull dir que al final és una cosa que passa. Però sí que la gent té aquesta sensació que a tele pública, no?, a tenen com controlat el discurs, i no passa, perquè és això, vull dir, un succés, no?, explicar qualsevol tema de societat que li diem nosaltres, és que no, tampoc tens capacitat per el que diu la gent, no de manipuladores, però què manipula si tu estàs explicant, per exemple, l'altre dia estàvem a Tarragona, una notícia molt trista, que era que havien mort 3 menors ofegats a la platja. És que aquesta és la notícia, tampoc la pots manipular. Vull dir, no hi ha, saps? Però amb qualsevol tema la gent es fica, no? I és el que jo pitjor porto, sobretot al principi era notant, però que et diguin com has de fer la feina o el que has de dir. Que és com, jo no et dic a tu, a la teva feina, com, no?, com has de treballar. I passa molt això.
0: Hi ha com una desconfiança de la gent cap a la televisió.
1: A veure, jo al final trobo cada dia gent molt agraïda i que creu en la nostra feina, no?, fins i tot es recolza amb la nostra feina per trobar ajuda, no?, o denunciar una situació injusta o apretar fins i tot a un ajuntament perquè tenen un problema en una plaça, no?, i pots trobar aquest mecanisme d'altaveu per fer força, perquè al final ha perdut, no?, capacitat, però 1 milió de persones és 1 milió de persones, i l'impacte que després té a TikTok, a Instagram, vull dir, el nostre programa nosaltres hem ajudat a solucionar situacions, no?, però sí que trobes que molta gent desconnecta completament de la tele i sobretot de la pública, també a la privada. Jo quan treballava a La Sexta també molta gent de dretes, perquè consideren que és una tele d'esquerres, abans potser, ara no crec que tant, però la gent té aquesta capacitat de poder donar la seva opinió, no?, insultar-te al carrer també. Jo me'n recordo la pandèmia, gent a més que es pensa que per treballar en una tele de nivell nacional tu ja ets a Madrid. Vull dir, després t'escolten parlar català i és, ai, però que ets aquí, jo, home, clar, dic jo, soc català, he nascut a Barcelona, parlo perfectament català, però bueno, treballo en una tele nacional, però vull dir, no, saps? I tens aquesta sensació a vegades que hi ha gent que és molt reticent a la tele, sí.
0: Tu has estat a moltes televisions, treballant també molt per informatius, que segurament és una cosa que ho acabes notant molt de prop. Tu notes que segons la tele hi ha temes que es tracten i temes que no, que hi ha aquesta visió editorial?
1: Sí, clar, pensa que nosaltres al final ens menja el dia a dia. Vull dir, tu no tens la capacitat potser de donar-te de tot el programa. Jo al final avui he fet un tema, he fet un parell de temes, però m'he centrat en els meus temes. No he escoltat, no he vist el programa, no puc. Vull dir, jo estic centrat a les 5:24 tinc un directe d'un tema i a les 6:08 tinc un altre tema un altre directe d'un altre tema. Aleshores, jo intento estar centrat en el teu tema, amb el meu tema, i no estic escoltant els temes dels altres companys. A informatius em passava el mateix, però evidentment tu pots veure, sí, jo crec que sí, vull dir, no és el mateix veure ara mateix, no?, com estan les autonòmiques, un informatiu de Telemadrid o d'IV3, on està governant el Partit Popular, amb un altre informatiu, jo què sé, d'una altra comunitat on estigui l'esquerra. Es nota perquè es fan temes més socials i a nivell polític també. Vull dir, tu ja te n'adones, no?, d'on apreten i tal. Sí, i això passa, i és trist. Vull dir, podríem tenir mecanismes com tenen al Regne Unit, per exemple, la BBC, que no depèn directament del govern, no?, sinó que els ciutadans paguen un cànon, o això, almenys quan jo estudiava era així, no sé si ho han canviat, ara potser m'equivoco, però quan jo estudiava sempre ens deien que un dels models de tele pública més correctes era, o més democràtics, era la BBC a Anglaterra, al Regne Unit, perquè al final el que fan és es paga un cànon i els ciutadans paguen per tenir una tele pública, no? Això aquí no passa. Que igualment la gent té la sensació, no?, de te pago el sueldo, evidentment, perquè paguem impostos, no?, però és diferent. Vull dir, al final la selecció de consellers dins de la televisió, del president, del director, sempre hi ha rotació quan hi ha un canvi de govern.
0: I és curiós perquè moltes vegades la gent fa aquest comentari amb els periodistes i no ho fa potser amb altres professions que també tenen un sou públic. Amb el periodisme segurament sigui sa, en certa mesura que sigui així, però hi ha com una espècie de com d'escrutini constant del que es fa.
1: Sí, passa molt. És el que et dic, al final la gent té com aquesta llibertat, no?, de comentar la teva feina o de pressionar-te, no? I és el que tu dius, vull dir, hi ha altres posicions públiques, a l'administració pública, que és el mateix, però clar, al final tenim una feina que, vull dir, molesta, saps? Ara no sé si podem posar un exemple d'un altre treballador públic, però vull dir, tu pots estar treballant a un ajuntament fent, jo què sé, ara no et sé dir, però vull dir que pots estar en una altra posició que no és tan de cara, no?, a la galeria, vull dir que no, la gent no t'està observant, no?, o t'està escoltant per la ràdio, t'està mirant per la tele, no estàs, al final tu fas un tema i sempre hi ha alguna part, una part que està en contra, no?, d'aquell tema, i aleshores jo crec que per això al final la gent té aquest punt de sentir-se lliure i de poder criticar, no?, la teva feina diària.
0: Empresaris o polítics s'han arribat a enfadar amb tu en el sentit de fer-t'ho saber?
1: A veure, no m'ha passat directament. A vegades sí que estàs fent algun tema, no?, en algun municipi, i et truca la persona de l'Ajuntament que no està d'acord, que està enfadada amb el que hem dit, que, clar, que no hem pogut posar el tall sencer de 4 minuts de la regidora. Dius, a veure, clar, jo tinc 1:30 per fer la peça i, escolta, jo traslladaré també la posició de l'Ajuntament, però vull dir, som periodistes, saps? No estem per fer un altaveu de les persones que estan treballant, no?, o d'un alcalde o alcaldessa. Al final som el contrapunt del poder, no? Sense nosaltres moltes vegades, vull dir, aquí es faria el que la gent volgués, saps? Tenim aquest punt també de poder nosaltres, no?, de poder fer força per canviar les coses. I això passa, sí. Sobretot en el món local, que és més sorprenent, perquè a mi no m'ha arribat cap queixa a nivell nacional.
0: Pedro Sánchez no t'ha trucat.
1: No, hombre, no, por Dios, no.
0: Però, en canvi, gent de pobles, de ciutats més petites, sí.
1: Sí, sí. Sí, passa. Quan hi ha una notícia on un ajuntament surt perjudicat o no, surt una mica malparat, passa, i tant. Si et truquen o t'envien un àudio, o, ostres, aquesta notícia la podríem haver explicat d'una altra manera, o, ai, això ho direu? O aquest problema que tenim...

0: parlant, no? Estan parlant amb un periodista, has de vigilar també que, ostres, però sí, intenten a vegades fer una mica la volta, no? De, però aquest tema, però tu veus, sí, jo, bueno, és que esto que estáis contando no és así, tal, no sé què. Bueno, és una mica complicat, perquè a més has d'intentar contentar tothom, i és molt complicat, i has de donar veu a tothom, i has d'explicar les versions a tothom, saps?
1: Sí. Tu sents que a vegades, si no publiques una història que tens, estàs fallant a les persones que t'han donat el testimoni?
0: A veure, això, saps què passa? Que tampoc depèn de mi, perquè nosaltres el que tenim és... No m'ha passat. No m'ha passat en tema. Per exemple, ara, directora, no m'ha passat perquè moltes vegades nosaltres venem al tema, no? O tirem molt també, que això a la gent li sorprèn, però passa, tirem molt de mitjans locals. És molt important el periodisme local. La tele, la part positiva és que, clar, vull dir... Hi ha temes, la part positiva i negativa, hi ha temes que, per exemple, fan diaris digitals que tu pots rebre la trucada de torn i al final és teclejar, no? Fer un text i ho publiques. A vegades ens trobem que el director ens demana un tema d'un mitjà que no es pot traslladar a la tele, no? O que aquella persona ha volgut parlar per telèfon però no vol sortir a la tele. Però a mi no m'ha passat mai que jo sentís que fallés, no. Mira, avui, per exemple, ens ha passat un... Estàvem en una casa de Sabadell amb una dona que tenia ratpenats a casa, vull dir que era un tema d'una mica denúncia social, no? Perquè al final no pot dormir i olora molt malament la casa per els ratpenats, etc. I hem fet un report, s'ha emès el reportatge, però dos minuts abans del directe el càmera no havia... O sigui, no ha tingut marge per revisar el micro i se n'ha donat a 20 segons... que no teníem bateria, vale? No teníem piles. Aleshores, clar, ha caigut l'entrevista. Això a mi m'ha sabut greu, perquè tu tens hipotecada aquella persona i no ha pogut fer l'entrevista en directe. M'he quedat tranquil, en part, perquè no pots estar en tot, i ha pogut denunciar la situació i s'ha pogut emetre el reportatge, però jo li volia fer un parell de preguntes més que estaven pactades fora del reportatge per ampliar més la informació, no donar-li amplitud al tema i no redundar, i no ha pogut explicar. Doncs, bueno, m'ha sabut greu, li he demanat disculpes perquè al final és un error nostre, però vull dir que són coses que passen també i a més en un programa en directe, vull dir, has de tenir, no pots tenir la pell fina perquè si no t'ho endús a casa i bueno, no dormiria a les nits a vegades, saps? I no és broma, vull dir que al final és un fas temes que potser la persona, tu has pactat tres preguntes però el programa va molt llarg i la directora diu una pregunta i cortamos i recoges, i tu li dius, vale, gracias por atendernos, no? I després et diu, ai, però habíamos dicho que íbamos a hablar de esto y de esto. Yo, mira, ya lo sé, señora, pero no, es que no hemos tenido margen, no es una decisión mía. Al final, al principio pasas molt malament, al final relativitzas i dius, bueno, mira, lo que hay, no depèn de mi, no? Vull dir, hi ha companys també que van darrere meu, que tenen un tema, i si jo m'allargo, a ell li caurà el tema. Aleshores has de trobar un equilibri que depèn molt de la Isa, que és la meva directora, molt maca, i ella al final intenta quadrar els tempos del programa, però és molt difícil també la posició. I quadrar una escaleta, bueno, vosaltres aquí ho sabeu, suposo.
1: Clar, és fer el puzzle.
0: Sí, has de quadrar-ho tot perquè... Sí, perquè tu tens una hora d'entrada i una hora de sortida, perquè hi ha una programació i has de complir, sí.
1: A tu et costa molt separar la teva feina de la teva vida?
0: Sí. Sí, és veritat que nosaltres veiem a vegades barbaritats a la feina. I és veritat que tu tens, és com un, no? Bueno, sobretot el càmera, que està darrere de la càmera i tens aquell, és com una, com un vidre, no? Que et fa distanciar-te una mica perquè és que si no al final no podries treballar, no? És com un metge, no? Una doctora, un infermer, una infermera que treballen a la UCI, no? Per exemple, clar, tu has de saber separar, no pots estar... No, o sigui, però al final som humans i t'ho endús a casa. No té res a veure, evidentment, la feina en àmbit salut que la nostra. Però al final tu veus gent que amb un aiguat s'ha quedat sense casa, que se li ha cremat tota la propietat, que ha perdut la filla, jo què sé, vull dir, van fer un tema també d'una dona que la seva exparella s'havia endut la filla sense el seu permís i estava plorant tota l'estona, però tu has de tenir la capacitat de bueno, a mi em toca explicar

0: L'estic ajudant, no? Farem d'altaveu, ha demanat ella ajuda i vol explicar-ho a la tele. Has de tenir aquesta capacitat de poder ajudar. Després també t'he de dir, quan tu has fet una feina i veus el resultat, no? O la gent et truca de... ostres, m'has ajudat moltíssim, o mira, hem trobat la nena, o gràcies a tu l'empresa que estava començant, ara ho ha vist la gent a la tele i tenim 100 clients nous, dius, ostres, tio, pues, tenim una feina, jolín, amb molta capacitat d'ajudar la gent, no? Jo crec que és la clau del periodisme.
1: Dins dels reportatges que has fet, quin és el que t'ha deixat més ple?
0: Ostres, és que clar, tu pensa que al final fem un tema al dia. És que ara amb aquesta m'agafes. Ara t'has d'explicar, per exemple, un report, però no és el... És una tonteria de reportatge, però recordo sempre que eren uns nois que tenen una empresa que es diu tal qual i fan... recullen... clar, eren fruites... I vegetals, vale? Que tenen com una forma que no és adient per vendre al mercat, vale? Vull dir, una pastanaga que té com dues potes, una poma que està una mica picadeta, i el que fan és fer caixes, vale? Perquè al final és un producte que es pot consumir i està igual de bo, no? I fins i tot ens donaven unes pomes de Lleida que estaven boníssimes. A mi la poma no és santo de mi devoció, però estaven molt bones. I van fer el reportatge i jo recordo que aquell noi em va trucar els dos dies: Alberto, mira que acabàvem de començar, tenim 200 clients, va sortir el reportatge i vam augmentar seguidors a xarxes i ens heu ajudat moltíssim. Vull dir que és guai, però clar, un reportatge que m'impactés és que clar, hem fet tantes coses, John, vull dir, incendis, el Covid, la Covid va ser terrible, tu feies un directe cada dia, ja havies entrat en un bucle, que tu deies, clar, tu parlaves de 1.000 morts al dia, saps? Perquè a la Sexta fèiem, cada dia a l'informatiu fèiem un directe de xifres, no? De datos, que li llamàvamos, no? De gent ingressada a la UCI, de funcions, tal. I clar, era tan... La situació era tan rara que tu sorties a la tele dient, bueno, pues hayan fallecido 1.000 persones, com si fuera ja normal, no? Vull dir que, ostres, era una situació complicada, vull dir, però entraves amb aquella, no? Situació continuada de fer directes, que jo tenia una companya d'Antena 3 perquè treballàvem junts, perquè la delegació estava junta, i era com, Diana, és que estamos diciendo unos datos que ja porque cada dia lo hacemos, però al final és... Estàs dient unes xifres molt, molt, molt impactants, no? Va ser una època també que crec que tothom estava... Era una cosa molt, molt diferent. Però sí. Ara, si em preguntes un tema, és que no... Vull dir... Són tants que no sabria dir-te un tema... No podria escollir, és molt difícil.
1: Deies que costava separar vida de feina, perquè al final una feina així acaba sent molt intensa, t'emportes moltes coses. Però quines són les coses que t'agrada fer per sortir una mica de la feina, per fer coses diferents i per distreure't?
0: Per sortir de la feina, eh? Vull dir, a casa o amb amics. Mira, a mi m'agrada molt sortir a córrer. Em va molt bé, perquè a més tenim una feina molt estressant i a mi em va bé per... Em poso els auriculars i surto. Pujo molt a Sant Ramon, ara que fot tanta calor, fa, no mentiré, 2 mesos que no pujo. Però bueno, si no surto per la muntanyeta i tal, aquí la part bona de Sant Boi és que té molts espais verds. Jo tinc la sort de viure a 15 minuts, 10, de quan comença el camí de sorra de Sant Ramon, vull dir que per mi és una meravella, no? I quan puges, després pateixes molt al pujar, però després puges i tens aquella sensació, no, de, ostres, tio, esto lo tengo al lado de casa. M'agrada molt fer pàdel també, l'esport a mi em va molt bé. Surto ara molt amb ma germana, amb la meva cosina, amb el meu tiet, amb el meu pare juguem a tenis a vegades. També jo crec que tenir molta sort de sortir, tenir la platja a prop, i després a mi m'agrada molt sortir a sopar. El que passa que ara, com dino gairebé cada dia fora, per la feina, de menú, o del que puc agafar, si tenim mitja hora, a vegades mengem una amanida d'aquestes del súper. I clar, ara no surto tant a sopar, perquè necessito sopar a casa, i jo arribar i fer-me una truita francesa amb una mica de pernil, formatge, tal, jo què sé. necessito una mica com rentar, no?, el cos, perquè menjo cada dia fora i al final també són diners, que a mi ens paguen les dietes, però vull dir que al final necessites també dinar, bueno, en aquest cas sopar a casa, però a mi m'agrada molt també això, i viatjar és, o sigui, clau. A mi m'agrada agafar un vol d'avió i dir, aquí te quedes, Barcelona, una estona. Després, sempre quan torno, valoro molt la meva ciutat, però, bueno, i Sant Boi, però dic, quan tu marxes no és com te vas de Barcelona, no?, o de Catalunya. I jo crec que a vegades és necessari viatjar. Tenim sort, també. Jo tinc sort de poder fer viatges un parell d'any puc fer, sí.
1: Explicaves que feies moltes coses i que estaven molt vinculades aquí, sobretot quan feies esport, etc. Tu et sents molt vinculat a aquesta ciutat.
0: Mira, ho parlàvem abans. Fa anys, no. No. Ara sí. O sigui, jo he anat estimant Sant Boi a mesura que m'he fet gran i valores, perquè clar, jo al principi era com, mira, jo pues, marxaré a Barcelona, Barcelona ciutat, no? I ara m'estimo Sant Boi, però quan m'he fet gran, no?, el que t'explicava. Perquè al principi, quan ets més jove, bueno, tens aquesta, la novetat és, pues, vamos a Barcelona, no? I tens allà, clar, no pots comparar, vull dir, té moltíssima més oferta. Aquí jo crec que sempre, no?, fa anys, ara et dic, la gent que té 40 anys, pues, tenia el Cel, per exemple, no?, que era una discoteca que estava aquí, que crec que va generar molts problemes, però és veritat que a nosaltres ens han faltat moltes coses. A mi, amb 16 anys, crec, em van treure el Correbars, ¿vale?, que fèiem aquí a Sant Boi, i que era un dia, sí, generava molts problemes, o moltes queixes veïnals, problemes veïnals, però era un dia. És una cosa que crec que tothom troba a faltar a Sant Boi, no? I l'Ateneu, tio, el tenen abandonat. Crec que falta una mica de lleure, no?, de la gent jove. Què passa? Ara tinc 30, ara faré el 22, 31 anys, i valoro més la tranquil·litat. Vull dir, jo ara no marxaria mai a viure a Barcelona, no aguantaria aquest ritme, i valoro més pues estar en un poble que sempre he considerat, ara ja no tant, que era una mica ciutat dormitori, ara ja no tant, i valoro més estar aquí, tenir prop Gavà, la platja, Castelldefels, puc anar a Barcelona quan necessito o tinc plans amb amics, però també ha crescut molt l'oferta gastronòmica també a Sant Boi. Ara també s'ha lluitat molt per fer habitatges de lloguer per joves, que també era un problema de la ciutat, i crec que, bueno, dentro de lo que cabe no s'estan fent malament les coses, ha millorat bastant. Però jo recordo de petit que era com, mamà, és que no tenim piscina, és que no hi ha cines, és que no hi havia res. Ara sí, però bueno, vull dir, clar, hem perdut altres coses, el que et dic, ara per sortir de festa tienes Bajo Pueblo, no?, i prou, vull dir, però és el mateix, són bars musicals, falta algo, no?, i crec que tenim espais, com et dic, l'Ateneu, que és meravellós i que està, crec que, poc aprofitat, no?
1: Per generar aquests espais i perquè la gent jove, com expliques, no hagi de marxar a Barcelona, no hagi de marxar a altres llocs, s'han d'impulsar els espais que ja hi ha o s'han de crear de nous?
0: A veure, jo crec que tenim espais, no?, com l'Ateneu, que és, vull dir, a mi em sembla, jo quan ha vingut gent de fora per la festa major, no?, que allà fan l'alternativa, però bueno, i jo tinc amics de fora de Sant Boi que, clar, quan arriben i entren allà i comencen a pujar les escales, hòstia, tio, este sitio està xulíssim, tio, està com poc aprovechat, digo, no, ja, i jo crec que es poden fer de nous, sí, tu pots fer. El que passa que, clar, és complicat, perquè és això, has de trobar un equilibri, no?, si fas una discoteca que no molesti la gent. Després, al final, el món de la nit genera molts problemes, baralles, bueno, és que és complicat de gestionar, però crec que es pot tenir. També t'he de dir que ara ens comparem amb Viladecans, Gavà, Castelldefels, tampoc tenen discoteques, a mi ara que m'hi venen a la cabeza, ara m'equivoco, però vull dir, tenen més, bars musicals, no?, que és el que tenim aquí. Però jo crec que, per exemple, la Rambla també, no?, falta, no sé, a mi me falta, vull dir, crec que tenim una part baixa del poble, no?, lo que llamamos nosotros Bajo Pueblo, que està molt molt fluixet, poc aprofitat, sí, i el Correbars, tio, que fèiem a la Festa Major, Ai, mare de Déu, a mi jo és el que pitjor porto, perquè per mi era un dia molt guai, tio. Sí, bueno, la gent veu, evidentment, no? I se li va parda, perquè després de tot rentar, netejar els carrers, però és un dia, no? Vull dir, jo ara, si tot va bé, viuré en una zona que em posaran una vegada a l'any la fira, la fèria esta de los cacharritos. Bueno, pues és un dia. Però ja està, no? Vull dir que els veïns també tenen la pell fina. Tu has de trobar, eh? A mi a meter aquí en un berenjenal. Però crec que per un dia de 365 dies que té l'any, bueno, pues jo crec que s'ha de trobar un equilibri. És difícil estar a l'Ajuntament, però també pots tenir la capacitat de dir, bueno, t'entenc, és un dia, no? Són les festes del poble, has de tenir una mica de cintura, no? No sé.
1: Tema de director al grano.
0: No, això no sortirà, això no sortirà directe al grano, jo crec que no. Bueno, no ho sé, ja proposarem.
1: Alberto Martínez, gràcies.
0: L'Ajuntament s'enfada. Gràcies a vosaltres.

Som gent de carrer en un programa més amb vosaltres. Nosaltres acabem avui el programa a 8:45, perquè en 45 minuts, a 9:15, a les 8:30, comencem una retransmissió especial Espanya-França, semifinals del Mundial, i ho seguirem a través de Ràdio Sant Boi, en directe des de la muntanyeta, on hi ha una pantalla gegant per qui s'ho vulgui apropar a veure aquest partidàs que ara juga la selecció espanyola. Així que, de moment, descanseu una estoneta i en 45 minuts ens tornem a escoltar per veure l'Espanya-França. Fins ara!

0: Bon vespre, som la Laia Vidal i l'Albert Vilà i us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi en l'edició informativa del vespre, on repassem les novetats en habitatge de protecció oficial i tot el que has de saber per desplaçar-te per la ciutat aquesta setmana. Avui és dimarts 14 de juliol de 2026 i repassem l'actualitat punt per punt. I comencem l'informatiu amb novetats sobre l'habitatge, perquè ja han sortit les llistes de persones admeses per entrar en el sorteig de pisos de lloguer en règim de protecció oficial a l'Avinguda Aragó.
1: Les persones que considerin que haurien d'estar a les llistes però no hi són poden presentar una al·legació a partir d'avui. Aquest recurs s'ha de fer per mitjà d'una instància al registre de l'Ajuntament entre el 14 i el 27 de juliol. Trobareu tota la informació a santboi.cat/habitatge social.
0: En mobilitat, aquesta setmana es modifica la circulació als carrers Saragossa, Terol i València per treballs de senyalització.
1: S'han iniciat treballs de renovació de la senyalització viària als carrers Saragossa, Terol i València amb l'objectiu de millorar la seguretat i ordenar la circulació en aquest sector. Les actuacions consistiran en la renovació de la senyalització horitzontal i vertical, així com en la reorganització d'alguns sentits de circulació i places d'estacionament. Durant els treballs es produiran restriccions puntuals de trànsit i de l'aparcament als carrers afectats.
0: I també han començat les obres per arreglar 5 aparcaments de terra repartits per diferents punts de la ciutat.
1: La primera actuació ja està fent, de fet ja s'està acabant, a l'aparcament del carrer Torres i Baixes, davant del centre assistencial Britanis, on s'hi repararà el ferm per eliminar els sots i millorar la seguretat i la comoditat dels vehicles.
0: I els treballs continuen en els aparcaments del carrer Llevant, la BB Baixa 2002, a la zona de Califòrnia, l'Avinguda Lluís Companys i la BB Baixa 2004, a l'alçada de Can Paulet.
1: Aquestes actuacions formen part d'un pla municipal per adequar els espais d'estacionament de terra i se sumen al pla d'asfaltatge urbà iniciat aquesta primavera per millorar l'estat dels carrers.
0: I també ja es pot accedir directament des de la B25 en sentit Castelldefels cap a la C31C, la carretera del Prat, al polígon de les Salines i la zona comercial de l'Alcampo. La nova connexió elimina un dels principals colls d'ampolla del tram, millora la fluïdesa del trànsit i acosta l'obra a ser posada en servei definitiva.
1: Encara queda pendent l'obertura del ramal d'accés a la B25 en sentit Barcelona i la posada en funcionament definitiva de la rotonda de la Parellada amb totes les seves connexions. També falta completar el carril bici paral·lel a l'autovia i obrir l'aparcament dissuasiu de la zona de l'Oasis, un cop el Ministeri de Transport faci la recepció oficial de les obres.
0: I a les portes de la tercera onada de calor de l'estiu veiem unes temperatures que estan provocant greus afectacions al sector primari.
1: A la cooperativa agrària de Sant Boi, pagesos com el Germán Domínguez apunten a dies difícils amb verdures i plantes debilitades que impossibiliten la seva comercialització.
2: Estem tenint episodis de 37-38 a les hores del migdia. Això per cap planta és positiu, al contrari, és bastant negatiu. Tot queda molt pensit, sobretot les carbasses. El tomàquet pateix moltíssim, sobretot el d'exterior, perquè queda cremat la galta on li dona més el sol i aquest tomàquet ja no es pot aprofitar dins l'hivernacle. També els cultius, doncs, amb temperatures de 45 graus, es fa difícil treballar així.
0: Per combatre aquestes elevades temperatures, us recordem que Sant Boi té microrefugis climàtics amb l'objectiu d'ampliar la cobertura territorial i oferir espais de proximitat davant les elevades temperatures.
1: Es tracta de comerços i establiments que, de manera voluntària, ofereixen un espai fresc on descansar durant uns minuts, sense necessitat de fer cap consum. Entre ells formen parts comerços com a la copisteria Copy Art al carrer Eusebi Güell, número 9, que regenta la Roser Castro.
3: La iniciativa del refugi climàtic la considero bastant interessant pel fet de que els ciutadans puguin saber quins comerços estan adherits i puguin organitzar una sortida un dia que faci una mica de sol, sense cap compromís d'adquirir res al comerç, simplement, bueno, la visibilitat que podem tindre com a comerços. També no han de parar aquestes passejades que volen fer i poden organitzar-se per saber a quins puestos poden aturar-se si no es troben bé o simplement si volen descansar una mica. Donar-vos les gràcies per comptar amb Copy Art amb aquesta iniciativa.
0: Els refugis climàtics estan identificats amb un distintiu a l'entrada dels establiments on no és necessari consumir per gaudir d'un espai per combatre les elevades temperatures. Thank you. I el Parc Sanitari Sant Joan de Déu desenvolupa una vacuna personalitzada contra les infeccions d'orina de repetició.
1: Un equip de l'Hospital Sant Joan de Déu de Sant Boi ha desenvolupat una vacuna personalitzada que podria reduir de manera significativa les infeccions d'orina recurrents i disminuir així antibiòtics. La immunoteràpia s'elabora a partir del mateix bacteri que provoca la infecció a cada pacient, fet que permet adaptar el tractament a cada cas. La recerca està liderada pel doctor Vicenç Díaz. L'escoltem al Dies de Ràdio.
4: La meitat de les dones tindran una infecció d'orina al llarg de la seva vida. I d'aquestes, el 30% les tindran de repetició, que és dues o més. En 6 mesos, o 3 o més en un any. Clar, això dona una mica la visió de que és un problema bastant relacionat amb el sexe femení i molt prevalent. Per tant, hi ha moltes dones que han tingut infeccions d'orina i moltes que en tenen de repetició.
0: L'estudi s'ha dut a terme amb prop d'un centenar de dones amb una edat mitjana de 70 anys que patien infecció d'orina de repetició. Els resultats mostren que el 51% de les participants no va tornar a tenir cap infecció després de la vacunació, mentre que un 40% va mantenir sense recaigudes durant la resta de l'any. I us expliquem que el projecte Nura, una aplicació pensada per donar suport emocional i terapèutic a persones amb trastorns de la conducta alimentària, ha estat el guanyador de la 7a edició del Sant Boi Talent 2026.
1: La iniciativa ha estat creada per Manel Hernica i Ona Lázaro, alumnes del Col·legi Sant Josep de Sant Boi, amb la memòria de Jesús García i Núria Pérez, del Centre de Salut Ostebaix. El projecte inclou també CLIA, un dispositiu connectat en forma de clip, pulsera o culleret, que emet vibracions i llums per recordar quan cal menjar o prendre la medicació.
0: L'Ona Lázaro explica què les va portar a desenvolupar aquesta proposta.
5: Neix d'una experiència molt propera, d'un cas que ens va tocar viure de molt a prop, que vam detectar doncs, la manca de suport més enllà del que són les sessions de teràpia, no més enllà del moment en què estàs sentat enfront del teu psicòleg. Sí, està molt bé aquesta hora que fas, però què fas les altres 167 hores de la setmana sense aquest suport? Aquí li expliques les coses. Volíem doncs crear aquesta aplicació per tenir doncs aquesta eina d'acompanyament constant que et pugui ajudar doncs als moments més difícils. Ho vam tenir des d'un cas molt proper, per tant sabíem exactament el que necessitava una persona amb un trastorn de la conducta alimentària.
0: Nura vol ser una eina de suport quotidià per les persones que conviuen amb un TCA, combinant l'acompanyament emocional, recordatoris i seguiment terapèutic.
1: El premi per a aquest projecte consistirà en un viatge de 5 dies a Silicon Valley, a San Francisco, amb un programa de visites a les empreses més representatives dels sectors innovadors de la ciutat estadounidenca.
6: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
0: I als esports, la Sabuiana anuncia el seu primer fitxatge i un equip de Sant Boi torna a ser campió. El Club Gimnàstic Sant Boi s'ha coronat campió d'Espanya absolut per 6a vegada en els últims 10 anys.
1: L'equip format pel gimnasta Joel Plata, Sergio Kovacs, Otger Carreras i Saúl de Rosario han sumat un nou títol per tancar la temporada del club. A més, Otger Carreras ha aconseguit la primera posició a la classificació individual, Carla Navarro ha aconseguit la tercera posició i el club ha pogut sumar 6 ors, 2 plates i 5 bronzes a les classificacions per aparells.
0: I en altres notícies esportives, la Unió Esportiva Sant Boiana ha anunciat el primer fitxatge de cara a la pròxima temporada.
1: Sergio Molinero és 3/4 procedent del BRAC i és la primera incorporació del Degà de cara al pròxim any. Campió de Lliga aquesta temporada, el jugador català, a més, compta amb experiència internacional amb la selecció espanyola.
0: I després de la històrica classificació d'Espanya a les semifinals del Mundial amb el gol agònic de Miquel Merino, que van viure aquí també a l'emissora, Sant Boi instal·la una pantalla gegant per seguir avui la semifinal del Mundial entre Espanya i França.
1: La retransmissió començarà a les 8:30 del vespre, mitja hora abans de l'inici del partit. Si la selecció espanyola es classifica per una final, prevista per aquest diumenge 19 de juliol, el consistori també preveu instal·lar una pantalla gegant per seguir el partit decisiu. La jornada comptarà amb una programació especial de Ràdio Sant Boi que emetrà en directe des de la muntanyeta amb l'equip de Sant Boi en joc. L'emissora oferiria la prèvia, el seguiment del partit i l'ambient que es visqui entre l'afició durant una de les cites esportives més destacades d'aquest 2026.
0: I pel que fa al temps, a partir de demà comença la tercera onada de calor de l'estiu, amb temperatures que s'intensificaran i amb màximes que, de nou, podrien superar els 40 graus en alguns punts de Catalunya.
1: El cel es manté completament serè amb una temperatura actual d'uns 29 graus i una màxima prevista a 30. De cara als propers dies, la calor s'intensificarà. Demà dimecres s'esperen 32 graus amb un lleuger risc de tempesta aïllada i d'això la màxima rondarà els 31. Com sempre, recomanem prudència amb la calor, sobretot a les hores centrals del dia.
0: I amb això acabem l'edició vespre dels informatius d'avui, dimarts 14 de juliol. Recordeu que la programació continua aquí, a Ràdio Sant Boi. Bon vespre i gràcies, com sempre, per ser-hi a l'altre costat.

0: i la nit de ràdio que ens espera per endavant. I és que això són unes semifinals del Mundial, però si t'hi fixes bé, avui ambient d'autèntica final. I no és per menys, segurament s'enfrontin les dues millors seleccions d'aquest torneig. França ha anat a trobar-li en rivals amb l'autoritat de qui se sap superior i no li ha caigut més que aquest Mbappé, Dembélé i Olís. Només dir els seus noms ja fa una mica de por. Però al davant, la selecció espanyola, sense fer massa soroll i sense els seus cracs al millor nivell, ha anat avançant rondes a cops de Mikel Merino i d'Oyarzabal, i aquí està, aquí ha arribat, disposada a tot, disposada a aconseguir la seva segona estrella. Ho explicarem molt ben acompanyats perquè ens trobem al Parc de la Muntanyeta. Aquí hi ha molta, molta gent seguint aquest partit davant d'una pantalla gegant que avui ha posat l'Ajuntament i que en cas de que s'arribi a la final tornarà a posar-la i, per tant, tornarem a viure ambientats de futbol. Avui podrem conversar amb molts d'ells, amb molts d'elles, per saber quines són les sensacions que tenen pel partit i si guanya Espanya, em sembla que avui es muntarà festa grossa. Gerai Valenzuela, bona tarda, bona nit, com estàs?
1: Bona tarda, bona nit, Jo, bona nit a tots els oients també de Ràdio Sant Boi. I no l'hem pogut dir millor. Avui, partit de semifinals de la Copa del Món entre les dues seleccions capitals, i jo crec que la jornada d'avui es resumeix molt bé. Qui surti d'aquí té molt percentatge per guanyar aquesta Copa del Món. Esperem, òbviament, que sigui Espanya, però serà el primer partit, per mi, opinió personal, que l'equip de Luis de la Fuente s'enfrontarà a una selecció que li posarà segurament contra les cordes.
0: A priori és millor, una altra cosa és que passi a Espanya, però aquí qui és una mica més favorita és França.
1: Sí, bueno, han jugat una mica aquest factor psicològic, Lamine Deschamps, jugadors també de França, però jo crec que jugadors, banqueta i la trajectòria que porten en aquest Mundial en quant a sensacions i resultats, la selecció francesa està una escala per sobre de la selecció espanyola, que encara no ha trobat molt bé el seu joc.
0: Avui és un dia gros, avui la ràdio també ha sortit al carrer, ha vingut aquí al Parc de la Muntanyeta per viure de prop aquesta final anticipada, aquesta semifinal, amb tants sambollans, tantes sambollanes. Ara mateix, quan ens girem, Janai Valenzuela, quin és l'ambient que veiem? Perquè hi ha moltíssima gent aquí,
1: Bueno, tenim dubtes de quantes persones hi ha, no?, aquí al Parc de la Muntanyeta. Alguns diuen centenars, aquí també milers de persones, però aquí dona vibres un altre cop d'aquella Copa del Món del 2010, aquella Eurocopa, no?, que Espanya va guanyar, que vam estar aquí també presents. Avui, al Parc de la Muntanyeta, no cap ni un ànima més. Avui aquí Sant Boi s'ha reunit per apoyar i donar suport a Espanya. Per tant, avui tindrem molts protagonistes i veus que volen explicar les històries que passin durant el partit, així que veurem cada parada i esperem que tota aquesta gent se'n vagi feliç a casa en el dia d'avui.
0: És un autèntic partidàs, el veurem també molt ben acompanyats del Janai Valenzuela, el que ja hem saludat, l'Albert Vidal, el que saludarem en breus, i també tenim nosaltres el Marc Gabernet. Què tal, com estàs?
2: Doncs molt content de veure aquest ambientàs al Parc de la Muntanyeta, un anfiteatre ple de gom a gom, com dèieu, John, i amb molta gent il·lusionada perquè avui, John, a Sant Boi hi ha ganes de cosir la segona estrella.
0: Avui, Marc Gabernet, com guanya Espanya, a l'oci nocturn de la ciutat farà rècord històric.
2: Avui que vinc aquí al Gàter, la Masia, l'última taverna, que amb els DJs d'Urban Stars tenim festa assegurada. Però, ei, primer hem de guanyar.
0: Primer hem de guanyar, primer s'ha de jugar el partit, queda encara una bona estona perquè comenci, però aquí l'ambientàs és ja tremendo. Nosaltres vam acostar-nos per parlar amb alguns dels sambollans i sambollanes que estan ja en aquesta prèvia del partit. Hem de dir que fins a les 8, i de fet abans això estava a rebentar, perquè per arribar fins aquí has d'agafar lloc. Recordem també, i aprofitem també per dir-vos-ho, que qui ho fa això possible també és des dels estudis el Gerard Coscullera, que està fent que funcioni tot plegat. Nosaltres ja ens trobem aquí per parlar amb alguns dels aficionats, algunes de les aficionades que han vingut aquí des de fa molt bona estona. Hola, què tal? Bona tarda, bona nit.
3: Hola, què tal?
0: Com estàs? Quines sensacions tens davant que això comenci?
3: Estic molt nerviosa, però va ganar Espanya.
0: Escolta, digue'ns una porra, no? Quan quedaran?
3: Jo crec que 2-1.
0: 2-1 guanyarà Espanya.
3: Merino, en el minut 89.
0: Des de la banqueta?
3: Sí.
0: Escolta, si avui guanya la selecció espanyola, avui com ho celebreu, això?
3: Me voy a rapar.
0: Et rapes?
3: Em rapo. Sí, sí.
0: Però això, si ho dius, s'ha de fer, Si guanya la selecció espanyola, et raparàs de veritat?
3: La nuca.
0: Et raparàs la nuca.
3: Ja ho he fet, així que...
0: Em sembla que vens ben acompanyada d'amigues teves avui, no?
3: Sí.
0: Anem a saludar-les també. Hola, què tal? Bona tarda, bona nit. Doncs pugem més a dalt. Hola, què tal? Com estàs?
4: Hola, molt bien.
0: Què? Com estàs abans que comenci el partit?
4: El què?
0: Com estàs abans que comenci el partit?
4: Pues nerviosa. A ver cómo va el partido.
0: ¿Porra?
4: ¿Qué?
0: ¿Porra?
4: No sé. 2-1 ganando.
0: aquí la teva amiga ha dit que si guanyava la selecció espanyola es rapava. Després ha dit la nuca, però ha dit que es rapava. T'ho pregunto també, si guanya la selecció espanyola, què fas?
4: No, jo celebrar-lo i ja està.
0: Doncs és el més intel·ligent. Moltes gràcies.
4: Nada a dir.
0: Seguim conversant amb gent que tenim per aquí davant. Hola, què tal, com esteu?
4: Bé.
0: Nervis?
4: Sí.
0: Escolta, veure el partit aquí, envoltats, envoltades de tanta gent, també és molt espectacular, això.
4: Sí, sí.
0: Em saluda per aquí també. Hola, què tal, com estàs?
4: Eh?
0: Hola, què tal, com estàs?
4: Ah, bé.
0: Clar, és que aquí està tan forta la música, tan forta l'ambient, que costa d'escoltar-nos fins i tot.
4: Hem de cridar.
0: Porra pel partit?
4: No sé, guanyarem.
0: Tu creus que sí?
4: Sí.
0: Qui és el teu jugador preferit de la selecció espanyola?
4: Ferran.
0: Ferran Torres?
4: Sí.
0: Et puc preguntar el per què?
4: Perquè... és muy guapo.
0: Ah, pensava que era futbolísticament, que t'agradava.
4: És bueno.
0: Ai, perquè és bo.
4: Sí.
0: A veure si avui surt des de la banqueta i fa gol Ferran Torres.
4: Eh?
0: A veure si surt des de la banqueta i fa gol avui Ferran Torres.
4: Sí.
0: Si girem i algú que crida molt seràs tu, segurament, no?
4: Exacto. Yo estaré preparada animando.
0: Doncs esperem que gaudessis del partit. Gràcies. Doncs aquí ja veiem que hi ha molts sambollans i moltes sambollanes que ja estan escalfant pel partit, molts nervis, alguns que ens deien que quedarien 2-1, altres que ja ens han revelat que tenen certs gustos de cara a la selecció. I hem de dir que per aquí hi ha una sèrie també d'aficionats que han vingut al partit que ens estaven cridant i que també els saludarem en directe. Hola, què tal? Bona tarda, bona nit.
5: Hola, hola.
0: Avui què?
5: Avui guanyem.
0: Avui guanyem. Amb quin resultat? Digue'ns una porra.
5: Jo crec que 2-1 amb gol d'Mbappé, per donar-los una mica d'oportunitats, i després gol de la Lamine Yamal i Oyarzabal.
0: Pregunta, marcarà abans Espanya o marcarà abans França?
5: Espanya, Espanya.
0: O sigui, és 1-0 Espanya, 1-1 França i després acaba de rematar Espanya, no?
5: Sí, i si pot ser, gol de Mikel Merino al 90.
0: Home, seria tremendo, eh?
5: Ja.
0: Fent la volteta al córner, eh?
5: Ja, seria molt guapo, això, eh?
0: Escolta, fa bona olor això que tens aquí baix.
5: Uau, un taco galo, perquè el menjarem els francesos.
0: Taco galo t'has demanat per menjar-te els francesos?
5: Sí, 100%.
0: Quin gust tenen els francesos?
5: Molt fàcil, es menja molt fàcil.
0: Es menja fàcil, esperem que la selecció també, gràcies.
5: Moltes gràcies.
0: Vens aquí també ben acompanyat. Hola, bona tarda, bona nit, com estàs?
6: Bona nit.
0: Tu què, quines sensacions tens pel partit?
6: Bueno, preparats, amb ganes i a veure com va, no?
0: Una porra?
6: Jo crec que 3-1 guanya Espanya.
0: Qui fa els gols?
6: Oyarzabal, Lamine i Merino.
0: Però fins ara fa la sensació que Espanya tampoc està fent tan bon Mundial. No és com l'Eurocopa, això, no?
6: Bueno, jo veig molt bona defensa, un plantejament tàctic molt bon defensa. En atac, bueno, és el que ens esperaven. Ens falta un davanter centre que sàpiga estar en el moment. Però partits importants jo crec que es creixen i veig amb confiança avui.
0: Sí, a tu.
6: No, ni de broma. Però confiem en ell, confiem en el jugador fet amb el seu equip i en el meu. Ja ho ha dit el meu company, esos avui ens els mengem. Cap por i pareix, com sempre.
0: Et diré una cosa, tu ja te les menges.
6: Totalment.
0: I tu vas a tope.
6: A tope contra ells i vamos.
0: Si avui guanya la selecció espanyola, com ho veuràs?

0: ganes que comenci el partit.
1: Quina probabilitat hi hauria...
0: Molt poca.
1: Ah, d'acord. Espera, que per aquí estan menjant més taco galo. Quin gust té això?
2: El que...
1: Quin gust té el taco galo, què?
2: Passarà el partit, que menjarem el francès.
1: Quins ingredients pot això?
2: Bueno, porta patates, una mica d'olice, una mica d'Mbappé, per aquí. Està... Però millor serà la vida tarda.
1: Tu creus que els francesos estan mica cap?
2: Sempre perden amb nosaltres. No tenen opció.
1: Doncs ja veiem que confiança absoluta. T'estava desconnectant.

0: para ti. Porra.
1: Però que quan anem, si així el procés acaba, heu... Quan a zero?
0: Està prenyada de gràcia.
1: Igualment, va bé.
0: Seguirem ponència al partit, perquè es fa una idea, estem davant de tot el que està... La segona que també està destacant en altra autonomia en el com sonarà aquesta narració que també de fet costa escoltar-nos. De fet estem veient que va arribar més gent. Hola, què tal? Bona tarda, bona nit. Quines sensacions tens pel partit?
2: Un partit difícil, però amb ganes que això surti bé i poder
0: disfrutar. Clar, aquí està passant una cosa, hi ha Junts, va ser més especial viure aquestes semifinals del Mundial amb tanta gent.
2: Diferent, perquè nunca he viscut això amb tanta gent, sempre hem estat més a casa, però sí, s'hi ha d'influir. Amb la gent que apoya aquest equip.
0: Tanta gent aquí darrere, què provoca?
2: És una mica... Hi ha... perquè si et poses davant ningú... Una porra. La meva nòvia i també la meva...

0: guanyat a veure un partit una vegada?
1: A casa, sempre.
0: I t'esperaves aquesta barbaritat de gent que tenim aquí?
1: Sí, per això esperava el moviment.
0: Aquí una cosa, que és que Espanya...

0: jefa Oyarzábal al principio del programa, ¿com el cridaries?
1: Fa vergonya.
0: No, però... Una mica.
1: Seria... Què vols, que cridi?
0: Sí.
1: Gol d'Oyarzábal!
0: Si necessitem narradora, et podem fitxar o no?
1: No, què va.
0: Si ho fas molt bé.
1: No, res.
2: Ho faria molt bé.
0: Jo... Narradora i comentarista. Anem a fer una cosa. Tu narres el gol i comentari. Què et sembla?
2: Em sembla molt bé.
0: Vinga, va. Per exemple, té la pilota i...
1: Sí, no, que va. Em fa molta vergonya.
0: I el comentari...
2: Em pilles, molt fresc. Tinc...
0: Doncs res, et deixem escalfar. Gràcies als dos.
2: Gràcies, vai.
0: I segueix arribant també més gent al parc de la muntanya. Anem a allunyar-nos de... El so està tan alt que segurament fa que sigui difícil també que ens... Nosaltres anem marxant una mica cap enfora per tenir una mica més de qualitat de so en el sentit d'exposició d'una... Mira, per exemple, aquí arriben tres persones. Hola, què tal? Bona tarda. Com esteu?
1: Molt bé.
0: Acabo d'arribar ara mateix. Difícil... Hi ha lloc, diguéssim,
1: sí.
0: Quines sensacions tens pel partit?
1: Calor i... Bé, no sé. És la primera vegada. I ja està.
0: I tu t'esperaves tanta gent si no havies vingut mai aquí?
1: Sí, molta gent.
0: Com estàs?
1: molt bé.
0: Tu també nerviosa o què?
1: Sí, una mica.
0: Em deien que les sensacions en aquest moment de la nit sobretot són de calor. Les... Una cosa més.
1: Nervis, no? Perquè és un partit molt...
0: Has vist molts partits d'aquest Mundial?
1: Sí, molts, hem sigut tots.
0: I què tal la selecció fins ara?
1: Està... Bueno, tenim molts i està bé.
0: Tu creus que és la favorita avui, Espanya o França?
1: Espanya,
0: 100%. Kylian Mbappé? ¿Qué le dirías si era el tinguessis a Kylian Mbappé?
1: Pues que se relaja un poco, que tampoco se flipe mucho, ya
0: está. Doncs a veure si és així.
1: De nada.
0: Hola, què tal, com estàs?
1: Bien.
0: No te n'has escapat. Nerviosa com les teves companyes?
1: No.
0: Sí. Temis del Mundial, una mica d'emoció, una mica de nervi.
1: Sí, emocionado, pero...
0: Clar, si per s'acaba, si guanyen, van a la final.
1: ¿Eh?
0: Si per s'acaba, si guanyen, van a la final.
1: Sí. No
0: gaire.
1: Tres partidos.
0: Tu ets de?
1: Que he visto... Tres,
0: home, ja són molts.
1: No. O sea, aquí no sé nada, la verdad.
0: Doncs així, des de la intuïció, què et diu la intuïció? No és molt de futbol, però què et diu la intuïció per avui? Ui, què dius?
1: Sí, jo crec que sí.
0: Doncs si ho dius... Que no sigui així. Gràcies.
1: De res.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: 7 minuts i seran les 9, 7 partides. De moment ens trobem aquí a la muntanyeta. Hi ha molt, molt d'envís. Són molts els sambuians i sambuianes que estan davant d'aquesta pantalla gegant que també perquè aquest partit el pugui veure el màxim de gent. El pugui veure molt ben acompanyat, molt ben. Serà mateix sonant la selecció de l'himne francès. Aquí hi ha silenci de Gerai Valenzuela. Pensa que comenci el partit.
2: Sí, sí, efectivament, aquí hi ha inclús algun xiulet part d'aquesta que tenim a tota l'afició de Sant Moïtat. I això és una locura, i on avui ens constarà molt. Si mira, a 5 centímetres l'un de l'altre, i ara sona l'himne espanyol.
1: Parta que comenci el partit, des d'aquesta habitual dels partits del Mundial, ja ha sonat el de la a francesa, ara toca el de l'espanyola i la gent d'Espanya aquí al parc de la muntanyeta. Nosaltres estem, com diem molt bé, Albert Vilar. Albert, què tal, com estàs?
2: Doncs amb moltíssimes gràcies que Bravos i supermercats de la muntanyeta estan absolutament cuidats. No queda una aigua, no queda una muntanyeta esperant aquest partit entre el muntanyeta com aquest amfiteatre. Això sí, hem de dir una cosa. No sé quin himne té més aura, si de Marsellesa de puta o l'himne d'Espanya, eh? Perquè aquí ara mateix per al parc de la muntanyeta per acompanyar aquesta retransmissió també de la mateixa gran de l'Ajuntament de Sant Boi i de Ràdio Sant Boi TV, i sempre acompanyen aquestes redaccions. I hem de dir també que estem

0: Passa ja un minut a les 9. Això el que vol dir és que portem ja un minut de partit de joc, un minut del Mundial, d'aquest partidàs entre Espanya i França. Ara repassarem els 11, però de moment del que hem vist, ambient de partit gros, gros, gros, eh?
1: Efectivament, John, i a més hem de dir que el nom més aclamat per tota aquesta gent que està aquí al parc de la Muntanyeta ha sigut, sin dubte, el de la Minja Mal. O sigui, avui que no està sent el partit, o aquest any del partit de la seva vida, no, que ell mateix l'ha dominat com que encara havia d'arribar a la seva millor versió. En el dia d'avui sembla que l'afició l'ha agafat la paraula, confia en el jugador del Barça, i quan ha sortit el seu nom i la seva imatge en aquestes alineacions titulars per partit d'avui, és que una mica més i escau tot això que està passant aquí al bar de la Muntanyeta.
0: Deia la pilota a Espanya des de la zona defensiva. Saludem l'Albert Vilar, de moment aquest inici, quines sensacions tens?
2: De moment, de Unai Simón, que no vull que toqui cap pilota amb el peu. Sisplau, Unai Simón, cap més. Aquesta és la meva sensació de moment a Espanya, dos minuts de partit. La gent ha animat molt, però tensió, es nota la tensió, no només aquí a la Muntanyeta, sinó a l'estadi dels Estats Units on s'està jugant ara mateix, perquè saben que els dos es juguen molt, és vida o mort, i França parteix com a preferida, crec, tal com el Mundial i el torneig que ha fet, però Espanya sempre pensa.
0: Hola, Bernet, també, bona nit, com estàs?
3: Una nit accidentada aquí a la pinyata de la Muntanyeta, perquè la gent ja no està seient, la gent s'està seient per tot arreu, per la gespa, per la sorra. Jo crec que si els hi deixem, seuen sobre nosaltres.
0: Si és perquè vegin el futbol, el que necessitin. Minutos de partit, jugant la selecció espanyola des de la defensa. Una passada vertical que intenta trencar aquesta primera línia francesa que fa tanta, tanta por. Barcola, Olise Dembélé i Kylian. La pilota, tot i així, la té l'altre futbolista perillós, el que té a la selecció, que no porta el millor Mundial, però avui es vol reivindicar. És la Min, vol marxar el primer, tenia davant Rabiot, li han fet falta, no l'ha xiulat l'àrbitre. Se la queda França, la jugada per la banda esquerra. Mbappé vol marxar del primer, Fabián encara està intentant tancar-li el camí. Kylian Mbappé, per la defensa, ha tocat ja la...
1: Sí, i ja s'ha vist clar, quina és l'estratègia de França quan té a la pilota a la mitja mà d'Adrien Rabiot a la prèvia d'ella, o no estava estudiat un plan contra el jugador del Barça, però hem de Barcola, Tinye i fins i tot el propi Rabiot qui feia aquest contra un perquè Lamine no tingués un partit còmode, i veurem com avança el pas dels minuts, però per no tenir un plan anti-Lamine Jamal sembla que només seran paraules.
0: Espera, que hi anava Lamine, al final ha acabat calmant l'acció, la deixa per Fabián, i Fabián de nou fent circular aquesta pilota. Pedro Porro enrere per Cubarsí, aquest en curt. Per Rodri, per la por que veu el futbol ara cap endavant amb una França que està tancant-se en defensa, també intentant el contracop quan sigui necessari. Per la pilota Espanya, i va França, volia fer una... S'acaba perdent la pilota, la recupera Espanya, fa sensació de tant estar veient aquest inici encara tensa.
3: Tant de bo l'Ajuntament posés aquesta pantalla per altres coses i només pel futbol, també et dic, Jons.
0: Com què?
3: Un cinema a la fresca estaria molt bé. Aquí tothom super obsessiu amb obsessió, veient-ho en pantalla gran.
0: Mira, hi ha un programa que es diu Gent de Carrer, que a vegades fa entrevistes i tal, i està molt bé. I amb una entrevista ahir, el que es comentava aquest tema.
3: Jo crec que també hauríem de posar jugar a Copes Embullà.
0: Ah, mira.
3: El streaming en pantalla gegant.
0: No et falta raó, Marc Bernet, com és habitual. Jugant la selecció espanyola, Ivan Cucurella, la desmarcada Baena Cucurella, que no ho veu clar. Espanya, que toca i toca la pilota de moment. Com és un partit gran, també hi ha por pels futbolistes que estan intentant assegurar aquestes primeres accions.
1: Sí, òbviament, al final és la segona semifinal que juga Espanya de la Copa del Món, la primera d'aquesta generació després de guanyar aquesta Eurocopa. I a més, Mbappé.
0: Espera, que hi va França, ara Barcola volia fer la centra, acaba sortint per línia de fons i serà, sembla, ocasió favorable a França, perquè em sembla que la pilota ha tocat a córner després de rebotar en Pedro.
1: Les primeres imatges no es veu ben bé, no s'aprecia si és el final o no, ha sigut Pau Cubarsí i la dona, si ha sigut un rebuig, ha fet aquesta cobertura ofensiva. Abraham Libarcó i serà el primer córner del partit a favor de la selecció francesa.
0: A França, i Aguilar Olise que posarà la pilota. El punt de penal, la vol treure la defensa, queda morta la frontal, el xut, la Rabiot que acaba perdent-se per... Sortirà per línia a fons i qui servirà serà la selecció espanyola. Mal que fa tu.
1: Sí, i...
0: seriosa.
1: Hem de dir, aposta clara de... després d'asseure la... a Cone, que havia fet un mundial espectacular, un, jo per mi, una de les rares Copa del Món per introduir Adrien Rabiot, que no ha tingut molt de feeling amb les últimes declaracions tant en la Minja Mal, el Mundial com l'Eurocopa. Ja sabem que va passar també a l'anterior europea, que la va tenir també roda de premsa, després la Minja va fer aquell espectacular en aquella semifinal, i avui, bueno, ahir va parlar també no molt bé del propi la Minja Mal, així que aposta decidida, i l'ha de tenir molt clar per posar Adrien Rabiot després del Mundial de Cone.
0: Avui Cone comença des de la banqueta, suposo que és d'aquells dies que us escolta, que jugui l'experiència i que faci el que pugui. La pilota serà per França, la zona ofensiva, que va tocant i tocant per intentar progressar. La pilota a la banda dreta, passar cap a dins per Dembélé, que vol marxar el primer, seguir una pilota. La Espanya, i aplaudiments de tots els que estan aquí a la muntanyeta, que estan vivint el partit de forma molt intensa, i això és gran la gent, i cada vegada ho diem, és que al final s'acabarà seient algú a sobre.
3: Hi ha moltíssima gent aquí a la muntanyeta, un parc de muntanyeta que jo m'atreveria que l'Eurocopa no estava tan ple. El Mundial està aixecant a Boi a Sant Boi, i a més el que podem veure també és el grup del govern, el govern municipal, que està a la banda esquerra de la pantalla, de la gespa. És una imatge divertida de veure, eh?
0: I és tothom, no hi falta ningú i no es permet perquè és un partidàs. Compte i va de Niol interior de l'àrea, al final acaba traient la pilota a la defensa i genera, que és el que xiula l'àrbitre,
1: una falta molt perillosa a escassos centímetres de pisar el penal. Atenció, no ha sigut fora, ha sigut fora, però si la xiula ha de ser la primera groga.
0: Aquí la gent reclama, sí, cartolina.
1: És claríssim, és claríssim. Rabiot ha deixat tota la planxa. No ha sigut adrede, òbviament. El Dani Olmo ha fet un detall de molta qualitat. Primera falta, i no sabem si aquesta serà la primera de la Minja Mal en el partit d'avui.
0: Si al final la pica la Min o no, qui la... Dani Olmo és una falta perillosíssima, favorable a la selecció d'escurada a la banda dreta. Al final s'ha acabat traient aquesta targeta. Era claríssima, Janai, no hi havia una més opció.
1: Minut 9, la primera amonestació del partit per Adrien Rabiot, que tindrà un partit, jo crec, d'aquests de pesadilla, la Minja Mal també dona, llavors no crec, o no tinc tan clar que sigui una opció que acabi aquest partit, sobretot en el minut 60, que faran els canvis.
0: Tres, la Minja Mal, Oyarzabal i Baena, tres candidats a picar aquesta falta, la primera ocasió del partit, és el minut 9, i ara mateix Oyarzabal s'està queixant a l'àrbitre de que havia posat la marca, però que tot i així la barrera de França adelantat una mica.
1: I serà la Min, jo crec. Sí.
0: Va quedar que serà ell.
1: Les càmeres ho busquen, les càmeres ho saben. I ara no sabem què està passant. Ara està l'àrbit. Ah, perquè no pintava l'espai.
0: Ah, no funcionava l'espai, tu. Són dies que la... funcionen.
3: És una mica aquest espai... una piosi del que passa amb Ràdio Sant Boi, també, no?
0: Podria ser. Tu creus que tenen un spray de prepago?
3: Jo crec que tenim una Qualcomm de prepago i un àrbitre de línia, que és en aquest moment José Ángel Cardelén, que ens podria portar un altre micròfon si es espanya aquest.
0: Doncs a veure si és així. Tres futbolistes que al final acaben amb dos. Serà Baena, el xut ràpid i desastre. Ha sigut lamentable, això. Compte i va la Minja Mal, la centrada exterior, va cap al segon pal, la treu la defensa, segueix atacant Espanya, banda esquerra, i va Fabián, la centrada, la torna a treure Koundé. Ho ha intentat Espanya amb un tir raríssim de Baena, raríssim.
1: A més, una decisió bastant estranya, no? Perquè quan normalment aquesta zona és per esquerrans, estava la Minja Mal, estava també Miquel Oyarzabal, i ha definit al final l'Àlex Baena. No ha sortit bé, però després Espanya no ha aconseguit i no ha patit aquesta contra que tant de por generen el dia d'avui. Per tant, pilota per Espanya i continuarà ara mateix. Bueno, la maledicció del comentarista, eh?
0: És la típica de que vol sorprendre i efectivament sorprèn de lo malament que acaba esperant la falta. A veure si el sorprèn també Banyà. L'enviament és bo, cap a la zona de Rabiot, el control a mig del camp. Ara Espanya cada corre cap a la zona defensiva, ho intenta França, minut 10 de partit, pràcticament 11, França 0, Espanya 0. Això són unes semis del Mundial, això no és qualsevol cosa. I va la selecció francesa, la pilota per Tchouaméni. Obrint cap a Upamecano, el central, amb una posició una miqueta més adelantada. Jugant més cap enrere, cap a la posició de Tchouaméni, que ha vingut a rebre pràcticament com a central, sortint amb 3, ara França. Òscar Buñoz, que passa per sort, per davant de la pantalla, amb aquella sensació de quan una cosa és teva, saps?
3: Jo crec que és un... Sant Boi ha perdut un gran speaker.
0: Sí, estem d'acord.
3: El cap de comunicació de Sant Boi avui ha fet uns pinitos d'animador de públic, que jo crec que si li anés malament a les eleccions al PSC...
0: No crec.
3: Podria trobar una altra feina. Ah, bueno, no, que és tècnic. Ell no és de partit. Escolta, veig el Cuba sí, molt guapo.
4: El president de la FIFA.
0: Serà el Mundial que et dona...
3: Crec que si tu surts guapo, jugues millor. Que ens ho confirmi el nostre jugador de confiança.
0: A veure, Gena i Valenzuela, si surts guapo, surts millor o no?
1: No acabo d'entendre la relació de si surts guapo... Ah, home, sí. Quan surts a... Quan mirai ja dius, oi sí, oi sí, doncs va jugar... Està demostrant que oi també.
0: Mañan controla la pilota. Amb compte França, que pot perdre aquesta pilota al final, se l'acaba la selecció francesa, que envia una pilota cap a la banda dreta. I arriba està jugant com a... un desplaçament cap a la banda esquerra. Va rabiant. Té obert a la banda esquerra per poder-li enviar la pilota. Animés, Jiménez. Joan França, canvi d'orientació cap a la banda dreta, volia arribar-hi de Pelé, pat massa. S'allarga, Esmer per línia de fons.
1: Aquesta sensació, no?, que dona bé, de no semblar que està connectat al partit, de ja porta 13 minuts, ja només ha tocat dues pilotes, una d'aquestes és presa de decisions na passada que anava per Ousmane Dembélé, però és un jugador antic, un dels millors del món, que en qualsevol moment la lia. Són 8 gols que porta en aquest Mundial. No sé si ara mateix si és el... ja ha igualat a la xifra de Leo Messi. Per tant, bueno, hem dedicat a Kylian Mbappé, però si hi ha un dels jugadors que es connecta en 2 metres, és ell. I el més perillós també del... en aquesta distància.
0: I aquí hi ha hagut celebració a la Montalleta perquè recupera la pilota a la selecció espanyola. Jugant des de la defensa és Rodri. La pilota de Rapport la torna a passar per Rodri, aquest encara més a la banda esquerra per Cucurella, que la controla i la deixa per Baena. Dos futbolistes davant, és Baena que vol controlar, es queda la pilota al dorsal 15 i la deixa més enrere per Fabián Ruiz i aquest per Rodri. El Zizam, si no, Rodri té un futbolista francès davant, tot i així acaba superant la pressió l'àrbitre, la falta, per tant serà pilota per la selecció espanyola des del mig del camp.
1: Sí, una entrada bastant dura després d'Olís a Rodri, i he de dir, les primeres sensacions de partit, molt de respecte entre les dues seleccions, òbviament. Oh, atenció, atenció, ui.
0: La patada d'Olís és tremenda i ha agafat quan fent l'entrada, jo crec que la... però després, quan ha retirat la cama, ha deixat una mica el pinta, al final, doncs, ha acabat a no res, ha estat falta, i per tant, continua tota per la selecció espanyola, que ja ara és una mica el camp.
4: Juega la por, Fabián.
0: Enviant, Fabián fa un camp d'orientació a la banda esquerra, allà controla contra 1, davant seu Koundé, desvia la pilota Koundé, on és de primeres, envia una molt bona pilota per Dembélé, Dembélé llarg, pot haver-hi perill, pot haver-hi perill. Kylian Mbappé, que marxa el primer, segueix conduint, marxa el segon, segueix Mbappé. La defensa que ha tancat perfectament aquesta acció, la passada, la frontal, tot... Intenta cap a la banda esquerra, Barcolà per l'Ixé, la centrada de l'Ixé, la bota en un futbolista de la selecció espanyola i, per tant, serà córner favorable a Espanya. Hem patit en aquesta acció, eh?
1: Sí, sí, ja l'hem dit, eh? Mbappé a la carrera, aquestes contres, hem dit que no es podien produir. Espanya, de moment, estava practicant aquesta defensa, no?, de tenir, diguem-ne, una defensa que recuperava molt ràpid aquí a Cobercí. Atenció, ara res, ha patit després de dubtar en aquesta mena de control que ha fet l'Mbappé. Ha fet un retorn bastant defensiu a Espanya, així que de moment ja es nota el guió de partit, què ha de fer Espanya i què no, si vol estar tranquil, sobretot en els 70 minuts que queden encara de partit.
0: I alguns que mai fallen en aquest Mundial, eh?
3: Mira, Javier Bardem és un dels grans actors d'aquest país i és una de les grans personalitats que ha defensat el progressisme en aquest Mundial, a un dels països menys progressistes de l'actualitat. Dembélé Bardem, millor jugador preferit, Borja Iglesias.
0: Ah, mira.
1: Sí. I el meu també. No sé si serà pel futbol, perquè de moment al Mundial no l'hem vist.
0: Bons dos minutets.
3: Un minut, però quin minut, eh?
1: Quin minut?
0: Si és que hi ha vegades que en un minut ja tens més que suficient. La pilota per França, interior de l'àrea, es Barcolà, no pot progressar, acaba deixant la pilota més enrere i Espanya encara intenta tancar aquesta acció. Ara Tchouaméni des de fora de l'àrea que intentava posar una pilota, al final Espanya i l'ha acabat traient fora. S'ho mira de Deschamps amb cara de saber que això segurament serà un partit molt igualat.
1: Sí, segurament ara mateix estem vivint els pitjors minuts de la selecció espanyola en quant a allò, també en quant a la possessió i sobretot en aquesta sensació que dona França de quan qualsevol atac pot generar aquesta ocasió del primer gol del partit per intentar adelantar-se en aquesta semifinal, a veure si Espanya a través de la pilota, atenció ara amb aquesta jugada Rodri Mol, però manté la pilota a la port, així que veurem Espanya amb la possessió tranquil·la quan li toca córrer cap endarrere cap a camp propi i quan França pot tenir aquestes ocasions de recórrer distàncies llargues. Aquí Espanya té el partit perdut.
0: I va la selecció espanyola, la passada cap a la banda esquerra i arribarà Cucurella més oberta encara a la banda TVN. Es queda la pilota Cucurella i la deixa per la zona defensiva perquè sigui la Port i organitzi la jugada. Té metres per endavant. De moment es tanca la selecció francesa. El partit que va avançant i de moment resultat de 0-0, però la selecció vol posar-hi remei. Volia arribar a Cucurell, final la pilota, acaba sortint per línia de fons, ho intentava Espanya sense èxit en aquesta acció.
5: Balón de nou para los franceses. Seguimos a Luis de la Fuente. Pues,
1: molt tranquils els entrenadors, eh?
0: Sí.
1: L'única cosa que denota una miqueta de nerviosisme és que Deschamps sembla un fumàquet.
0: Sí que està vermell, sí.
1: Ni indicacions, ni espavientos. No.
0: Segurament hi ha donat el sol aquests dies.
1: Clar.
0: I ha anat agafant color. Deschamps és d'aquests que... que amb una mica de sol ja se li complica la tarda.
1: És Kevin De Bruyne.
5: El passe de
0: què passa per aquí?
3: Jo vam posar la transmissió en directe i escoltes, a Juan Carlos Rivero, John García, Xenoy Valenzuela, comentarista de la 1, alhora. És increïble.
0: Aquí és perquè al final hi ha vegades que la vida és difícil escollir. Per què escollir quan ho pots tenir tot a Ràdio Sant Boi?
3: I quan has d'escollir, escull les millors pizzas.
5: És Barcolà, per tant...
0: Les millors pizzas són, doncs... Depèn del dia, depèn del dia. Avui les de la teva mare.
3: Ha fet unes amanxoves i cassofes
0: boníssimes. Doncs mira, si pot anar encarregant alguna, per cert. Avui això, davant de la televisió, és una espècie també de catifa vermella i va desfilant algunes celebritats de la ciutat.
3: Jo no puc fer cap comentari al respecte ara mateix.
0: Ni el farem, ni falta que fa. Compte Cucurella, la passada al segon pal. I ara la selecció francesa ja se la vol treure. Hi haurà penal favorable a la selecció espanyola. Al minut 19 de partit hi ha penal de Digne, hi ha penal de la selecció francesa. Era Espanya que volia internar-se, era Lamine Yamal que volia fer jugada i quan no estem encara ni al minut 20 la selecció espanyola tindrà la primera gran ocasió. Serà des dels 11 metres. Ha estat molt celebrada la muntanyeta. Aquesta, Xenoy Valenzuela, ha d'anar cap a dins.
1: Claríssim. Havia de ser ell. Tenia el focus, tenia la pressió, tenia les crítiques. Ha sortit a parlar. Ha sigut un penal claríssim. Lamine Yamal, el que fa sempre. Sempre parla, però apareix. És el jugador diferencial amb 19 anys. Si no m'equivoco, va ser el seu aniversari ahir. I sempre, sempre apareix. Li queda una carrera espectacular. Ha provocat aquest error claríssim de Lucas Digne i ha sigut un penal claríssim. Veurem ara qui agafa aquesta responsabilitat. Té tota la pinta, John, que serà Mikel Oyarzabal, un dels especialistes del combinat de Luis de la Fuente amb la Reial Societat. Ha fallat molt pocs penaltis a la seva carrera i sembla, si no fan aquesta estratègia d'agafar la pilota per donar-li l'altra, que serà el propi jugador de la Reial Societat.
0: Qui té la pilota és Oyarzabal, qui està al punt de penal és Dani Olmo. Veurem què acaba passant. L'àrbitre és qui acaba traient la pilota, parlant amb Mbappé, parlant amb Upamecano, parlant amb Aznar. I el que els està dient és, escolteu, marxeu d'aquesta posició perquè la selecció espanyola ha de picar el penal.
1: Quines tonteries això de fer com una mena de...
0: Sí, protestar per posar nerviós el catxut.
1: No, i sobretot el punt de penal. És a dir, jo soc l'àrbit, això no hauria d'estar permès. Només hauria d'estar el porter i el llançador. L'altre que està al voltant, fora. Si no te'n vas, droga. Això està clar. És una de les coses modernes del futbol que s'ha posat de moda i no l'entenc bé. I serà Mikel Oyarzabal, eh?
0: Mira, tio de partit. Hi haurà penal favorable a la selecció espanyola. És Oyarzabal contra Mañán. Mañán contra Oyarzabal. Espanya contra França. A l'horitzó mundial. Agafa carrera Mikel Oyarzabal. Aquí la gent que s'agafa les cadires a la muntanyeta. Mai Mañán mira el cel, segurament buscant ajuda. Oyarzabal concentrat, subint a tothom. Nervis, la selecció espanyola que està davant d'una gran ocasió serà des dels 11 metres. Agafa carrera Mikel Oyarzabal.

0: amic, gol de Mikel Oyarzabal, gol d'Espanya de 11 metres, gol d'Espanya de penal que s'adelanta, aire l'anticipada del Mundial, la jugada de la ment, la patada de... que ha tingut la responsabilitat, que ha tingut el pes de tot un país a sort, ha estat el que sempre hi ha estat en aquest Mundial, el que ha tret les garrofes del foc quan ha estat necessari. Mikel Oyarzabal agafa carrera, envia la pilota al fons de la xarxa, tot i que mai manyant l'ha endivinat la banda a la que llançaria aquesta pilota. Finalment acaba. Els golaç de la selecció espanyola, gol de Mikel Oyarzabal, Espanya i Valenzuela, França 0.
1: Segurament un d'aquests penals que diem sempre que és imparable, eh? Aquesta rosqueta cap a fora, després de xutar, i mira que ben es comportarà. Més 11 metres i l'endivina el joc, però aquest és el que suma el cinquè gol en aquest Mundial. El màxim golejador de la selecció espanyola avança. Finat espanyol en aquesta semifinal, que ara sí que sí, pinta minuts.
0: Albert Vilar, bona nit.
2: Bona nit, John.
0: Com ha estat aquest gol? Com doncs,
2: acabo ara mateix de tornar als estudis de Ràdio Sant Boi i ho acabo de celebrar, o sigui, Lucas Digne, que ha recordat el seu passat barcelonista i ens ha fet un favor regalant aquest penal.
0: Albert Vilar, qui hauria de dir el primer gol de la selecció espanyola arriba d'un gol d'un basc.
2: Sí, efectivament, qui ho diria? Falta només que el porter sigui de Sant Boi i el lateral de Castelldefels.
0: No estem tan lluny. El de Sant Boi s'ha celebrat ja, no hi valen. A lo bèstia aquest gol aquí a la muntanyeta, eh?
1: Sí, fins i tot, és que jo que si hi ha hagut una mena de terratrèmol aquí, però entre el so de la retransmissió, els nostres crits, els crits de l'afició que hi ha aquí, centenars o milers de sambollants que tenim aquí al parc de la muntanyeta, ha sigut espectacular, han sigut uns segons i un minut d'autèntica locura, i esperem, John, que no sigui l'última celebració que puguem narrar i explicar en el dia d'avui.
0: Per qui ens ha dit molta gent a les porres que 2-1... Com
1: bueno,
0: veus?
1: Ha de ser un partit de gols. És a dir, la primera i la segona selecció més golejadora d'aquesta Copa del Món. Són 16 gols i 11 a favor també de la selecció espanyola. Per tant, avui, en una semifinal de la Copa del Món, un 0-1 no es podia produir. No podem tenir un altre cop aquest d'Espanya a Alemanya, no?, del 2010 amb el cabezazo de Puyol. Jo crec que avui ja va tocar un partit d'aquests més d'infart, més de gols, que no hagi de ser Miquel Merino el Salvador, sinó que arribem i diguem 5-3, vinga, va, per què no?
0: Clar, sobretot, aquí el que passa és que és molt difícil que França es quedi a 0.
1: A 0, clar.
0: És pràcticament impossible. Albert, com ho veus tu?
2: Jo ho veig difícil, i més tenint en compte que ara en res ha de venir dictador Mbappé, en algun moment ha d'aparèixer el màxim golejador de la selecció francesa, el segon màxim golejador del Mundial. També ha d'aparèixer Lamine Yamal, que ja ho ha fet amb un penalti, però sí que és veritat que el trobem a faltar una mica en gols, tampoc li demanaré ara que es marqui un hat-trick, tant de bo, però amb el pla potencial atacant que té França, en algun moment ha d'aparèixer Mbappé, si no és Olise, si no és Dembélé, que quan toca un cable malament sembla que es li va a l'esquadra, llavors veurem què apareix.
0: A San Luis de la Fuente ha estat la mitja mal. Això també diu moltes coses.
2: Sí, sí, de les ganes que té aquest partit, totalment.
1: Sembla que s'ha fet bé el seu treball, eh? És un internacional i sembla que Esther Expósito el gol de Kylian Mbappé no està tenint el seu primers minuts de carrera, eh?
0: Hi ha hagut molts comentaris
1: i més coses.

0: inicial de la selecció espanyola.
1: Aquesta pilota que acaba sortint per línia lateral.
2: Eso será el martes. Y que en la fiesta de
0: intentarà, per tant,
2: final, la fiesta final del Mundial, que será el 19 de julio.
0: La selecció espanyola continua amb el partit que està fent.
2: Aquí en televisió espanyola.
0: I sobretot seguir...
2: Ojalá sea con la selección. Esa que de banda va a intervenir Shakira, con quien vamos a tener un guiño especial. Shakira en la final del Campeonato del Mundo. Ya saben que es la artista que pone la melodía oficial del Mundial. Estaban reclamando falta a los franceses, pero es saque de banda. Ahí cayó. Tremenda la vigilancia sobre cuando tiene el balón, cómo van los jugadores de a intentar...
0: S'escolta això, estem intentant recuperar la connexió, de moment serà complicat que sigui així.
2: Però lejos de la porteria,
0: hi ha coses que no pots controlar.
2: Se ha lesionado Saliba. Se ha lesionado Saliba, que manda el balón fuera, el juego parado.
0: Deixarem aquí la retransmissió. Volíem que... demanem, evidentment, res. I intentarem fer una altra cosa. Ja final del Mundial, per si poder fer la transmissió tal com ens havíem dat a l'inici d'aquest Mundial. Així que una forta abraçada i gràcies.

pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res, al mateix lloc de cada any.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, batega al teu ritme.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

0: Lying, shout all of your lies like this.
1: Nostalgia.

Aviam, un, dos, tres, ja som tots.

0: for another.
1: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, sona com tu.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.